0: 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència Villa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli. Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
10: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit el Catalunya a migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
1: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
1: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Encetarem l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
17: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
18: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
19: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior d'infermeria

0: funcionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
1: Estos vuelos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència de ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Knebworth, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell d'Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958,

0: les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen al recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
1: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
2: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
1: Lady Gaga.
2: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
3: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mal foc.
8: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Sobretot a nivell emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y dar la alegría al valencianismo. Y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau. Miró en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa dos anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona s'ha tirat 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4 nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les illes britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona, Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els pogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: Canvia la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A final de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat delta dret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès aplique saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al Caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només en el saponet, sinó tindrà tres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Saint James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raúl Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació, i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la, en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofra, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això no era que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. No és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a la seva gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta Astronopenya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
25: Esports.
0: Amb Roger Nau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, no puedo contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
25: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Elx.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
13: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Me está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
25: Tresca Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions. Esports.
1: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela, el jugador del Barça. No té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa dos anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de Producte Interior Brut del país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit el Catalunya Migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
2: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja, el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
2: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà ruixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
17: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
18: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle. Vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
19: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta

Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència de ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnic i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys

0: Hem vist als anys 90 Madonna,
1: Lady Gaga.
0: Exacte.
2: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
3: Esports.
2: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
4: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
5: Jo venia aquí com un propòsit d'ajudar i quan tenia mis oportunitats, fer com l'altre dia, 10 minuts, un gol, ja està bé.
4: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
4: Lamin també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar el proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: 3CAT Info.
4: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
7: Si volem ser un equip competitiu que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
4: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
8: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
4: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
9: Sobretot a nivell emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y dar la alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
4: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva d'Ani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors com la integració, la igualtat i la pau. Miró en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
3: Són dos quarts de quatre.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es faci en les condicions, amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Barnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona. Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Guaviva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els pogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant podrem tocar aquests 38 graus. En canvi la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A final de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IME Delta Dret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al Carabou, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només en el saponer, sinó tindrà tres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop, i en canvi s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Saint James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raúl Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure. No?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això no era que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. No és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a la seva gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta Ostomeu-Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre, amb temàtica natalenca, a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Conecta't al què, però també al com. Conecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
25: Esports.
0: Amb Roger Nau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Mm. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, no puedo contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido un momento de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
25: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
13: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminat el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos de la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
25: Trescat Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la 6a jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora i jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent. Però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president, Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya a migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
1: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
1: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixant una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
17: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
18: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle, vaig dir que per què no provar-ho. Jo veig més sortides al cicle que a la universitat.
19: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
20: Estos vuelos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que des...

Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, i Vox pujaria més d'un punt, fins a situar-se en el 16,6%. Sumar continua baixant i ja té Podem, que fa un salt endavant, a només 2 punts, tot plegat, mentre Sánchez es manté com el líder més ben valorat. Vaticinis electorals a part, l'estudi no inclou preguntes sobre la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí algunes qüestions relacionades. Per exemple, 2/3 dels enquestats creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació, sobretot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnich i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York,

0: manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
2: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
3: Jo venia aquí con un propósito de ayudar y cuando tengo mis oportunidades hacer como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
2: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
4: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
1: 3CAT Info.
2: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2. I aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
5: Si volem ser un equip competitiu, que sigui de... que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
6: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
2: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
7: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos, chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
2: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva d'Ani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atuman Dianyer, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, ex-alt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miro en concret ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
1: Són dos quarts de cinc.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. I explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà a sostre i tornarem a tenir un dia assolellat, mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de l'últim interior del país destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona s'ha tirat 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Un d'estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona. Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta, als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda a pasturar als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els pogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu, mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre, per tant podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, les restes mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% al límit delta dret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto puede ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Sant James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandin a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano, ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tot Europa portant aquests valors a la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a la seva vida gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tas de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre la proposta es torna a penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Pleu rebots, sabeu què li passa, que el despatx on
26: perquè t'hi importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat, presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Arnau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pongo contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mar ara mateix i després del dia l'Eix.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 9:45. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y pa casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
26: Tresca Info.

0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i rebutja més control sobre el seu desenvolupament, com reclamen directius de les grans tecnològiques. Diu que els Estats Units perdrien l'avantatge tecnològic sobre la Xina. Pequín i la Unió Europea exigeixen més salvaguardes. La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial. La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. L'augment s'explica pel canvi de la llei en multireincidència que fins fa uns anys es castigava amb multes i ara es fa amb penes de presó. Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat, però el govern descarta construir-ne de noves i treballa en la construcció de mòduls en les ja existents. La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada cop més àgil. La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS, que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP, amb prou feines, treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol. La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.
1: Esports.
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, afirma al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. Aquest dimarts l'Espanyol visita el Rayo i el Madrid juga al camp de l'Elx en la sisena jornada de primera, mentre que el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada 5. A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 al Camp Nou. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. El jugador del Barça no té lesions importants en òssies ni articulars. En canvi, el Lleida, el pivot Otamán Diamé, es perdrà el que queda de temporada.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa dos anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis de Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic o social i algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Sentim Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
5: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
6: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, ha aplaudit les iniciatives anunciades en matèria escolar, però diu que ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
7: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: Reaccions també de l'àmbit polític. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. Trump insisteix que no s'ha de posar fre al desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més, diu, amb ell de president. Washington, Oriol Serra.
9: Donald Trump vol liderar la intel·ligència artificial. Trump tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Una altra qüestió que amoïna el president nord-americà és un potencial excés de regulació. Per això demana que hi hagi una única regulació federal. Perquè això sigui possible, cal un acord al Congrés dels Estats Units que podria endarrerir-se mesos. Això faria augmentar els riscos que han vingut advertint els grans noms del sector tecnològic, des d'Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Dario Amodei. Aquest últim CEO de la companyia Anthropic adverteix del perill que la IA es descontroli.
10: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
9: Als Estats Units hi ha preocupació social, especialment entre els més joves. Els que comencen a pensar en el seu futur acadèmic temen que els estudis universitaris o tècnics que els interessin no els acabin servint per res. També amoïna la destrucció de llocs de treball provocada per la IA o l'encariment de recursos com l'aigua per culpa de l'alt consum dels data centers, les granges de computadores que processen la informació que utilitza la intel·ligència artificial.
0: Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. També les Nacions Unides adverteixen dels riscos per als drets humans i les democràcies. El règim xinès, que ja controla tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà, diu, de manera ordenada. A banda, reclama accedir als nanoxips que els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
11: Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
12: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé, difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
11: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: El debat sobre la intel·ligència artificial i el seu lideratge també ha arribat al Banc Central Europeu. La presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en IA per protegir millor la privacitat dels usuaris europeus i perquè el continent no tingui tanta dependència tecnològica dels avenços dels Estats Units i la Xina. Segons Lagarde, els accionistes europeus estan pagant part del desenvolupament americà, sense que Europa en pugui recollir els beneficis. La màxima autoritat del BCE ha xifrat el finançament de companyies tecnològiques dels Estats Units en 440.000 milions d'euros. Les declaracions de Lagarde han coincidit en una jornada complicada a les principals borses d'arreu del món per la cotització a la baixa de les empreses tecnològiques, si bé les pèrdues s'han anat moderant a mesura que ha avançat la jornada. Els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha darrere d'aquesta alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mántaras, creu que el sector ha de ser honest, ho ha dit al Catalunya Migdia.
13: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
0: Els especialistes coincideixen que cal que hi hagi més supervisió al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única autoritat mundial que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
1: 3CAT Info.
0: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha capgirat, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir nous centres penitenciaris.
14: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
0: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment de població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, avisava al Catalunya Migdia que falten mans.
15: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
0: Els familiars de presos també reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
1: El temps.
0: Quan hem arribat a un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
16: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena. A l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El curs per als estudis de formació professional ha arrencat amb un rècord de matriculats. Ho han fet 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior, uns 5.400 més que fa un any. La consellera Esther Niubó ha presumit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i ha defensat que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
17: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
0: La Tígida i l'Iker són dos dels 76.500 alumnes que han començat el curs aquest dilluns. Tots dos s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
18: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle, vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
19: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
0: El cicle formatiu de grau mitjà més demanat és el de cures auxiliars d'infermeria i el de grau superior és el d'administració i finances. Per cert, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o la instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat del 19 al 12%.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, nega que el posicionament del seu executiu sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta i rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
20: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: En una entrevista a La Sexta, Sánchez ha insistit que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i ha defensat que el govern espanyol va prendre la decisió més humanitària. Mentrestant, Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta que desgasta electoralment el PSOE. Ho constata el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant un triomf dels socialistes si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. I és que el CIS atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són dos punts menys que en l'enquesta anterior i el segon percentatge més baix des de les eleccions del 2023. Els populars en segon lloc esgarraparien unes dècimes, fins al 25,5%.

tot als Estats Units, i 4 de cada 5 consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc. Alhora, però, més d'un 85% de la mostra veu important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir-hi la seguretat. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa a qui havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i l'han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim Alia de Northwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que ara s'ha confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. Pel que fa al Regne Unit, faran residència a ciutats com Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Londres o Newport, on van actuar davant de 250.000 persones fa 30 anys. A la resta d'Europa, a més de Barcelona, Oasis actuarà a Roma, a París, a Amsterdam, a Múnic i al castell de Slane, a Irlanda. Hi ha dues dates també als Estats Units, Las Vegas i Boston. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Barcelona obre aquest dimarts el seu primer espai físic permanent dedicat a Salvador Dalí. És a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia, on s'ha instal·lat l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic. Són 1.200 metres quadrats amb una sala immersiva, metavers, sales interactives i peces de col·lecció. El visitant pot veure objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les seves joies cinètiques o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Ho expliquen el recorregut que han fet per al Matí de Catalunya Ràdio Jordi Iselles, director artístic del projecte, i el galerista d'art Artur Ramon.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
0: I abans dels esports expliquem també que el músic Macklemore ha estat exclòs de la gira d'Ed Sheeran després d'haver defensat Palestina sobre l'escenari. El cantant ha estat exclòs, com dèiem, del Loop Tour d'Ed Sheeran als Estats Units, on actuava com a taloner. A les xarxes, Macklemore ha expulsat Sheeran dels fets i ha assenyalat com a responsable Robert Kraft, propietari de l'equip dels New England Patriots. El motiu de l'expulsió hauria estat que, durant la seva actuació prèvia a dos concerts del Tour a Nova York, es va manifestar sobre l'escenari a favor d'una Palestina lliure, va donar suport als palestins de Gaza i Cisjordània i va mostrar la bandera del territori.
1: Esports.
0: Amb Roger Nau.
4: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel club, assegura que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i insisteix que la pressió no l'espanta.
5: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és

0: vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent i creador de caos dins l'àrea, també explica quin rol creu que tindrà l'equip.
0: Yo venía aquí con un propósito de ayudar y cuando tenía mis oportunidades hace como el otro día, 10 minutos, un gol, ya está bien.
1: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter del Barça afirma que es mereix guanyar la pilota d'or.
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo.
1: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i explica que ja espera poder jugar al proper. El Barça, per cert, aquest dimarts al matí farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
3: 3CAT Info.
1: I mentrestant, aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no es jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó a Butarque, al camp del Leganés, s'ha dit a l'equip madrileny. Després de la victòria de l'Espanyol contra l'Osasuna dissabte, el tècnic blanquiblau, Manolo González, vol continuar guanyant i s'hi pot allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve. El tècnic, això sí, reconeix que tenen aspectes a millorar.
4: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot: defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota dura ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena. Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
1: El Real Madrid també jugarà aquest dimarts, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip, tot i que no hi posa la mà al foc.
5: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor, pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble, no tengo esta capacidad.
1: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. Després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, a la banqueta del València s'hi asseurà l'entrenador del filial, Óscar Sánchez.
6: Es sobre todo a nivel emocional, creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo, y por ahí hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
1: I aquest dilluns, encara en futbol, també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el 3 d'octubre, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés a la ciutat esportiva Dani Jarque i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida, i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Tot i així, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador de l'Ilerna Lleida, Atumant Dianyé, al club del Sergrià, ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. I acabem a Barcelona, perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalt directiu del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau. Miró, en concret, ha rebut aquest reconeixement per contribuir de manera decisiva en un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat, els Jocs del 1992.
3: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. A partir d'ara també us explicarem que els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. També que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets, però per la família de la víctima la sentència és insuficient. Ja explicarem que Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira per 10 països.
1: Esports.
0: Roger Arnau, què destaquem?
2: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar amb la samarreta blaugrana i assegura que la pressió no l'espanta. Mentrestant, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix guanyar la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: I el temps, dimarts, el termòmetre tocarà sostre i tornarem a tenir un dia assolellat. Mínimes una mica més altes i les màximes també pujaran a la meitat oest. Les més altes podran arribar als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. El president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació. És una reclamació històrica del sector i també demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament de la pròxima dècada.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix al conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: El president ha fet aquesta crida des del Museu Marítim de Barcelona, al mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va marcar els objectius del seu programa, que el va portar a la Generalitat, Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
3: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública, tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Un altre dels anuncis d'Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. N'ha donat pocs detalls, però la intenció és que aquest observatori públic es dediqui a controlar com la intel·ligència artificial impacta en els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
3: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
0: Salvador Illa ha fet el discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Algunes veus del teixit empresarial han manifestat sintonia amb les paraules del president i li han allargat la mà per complir els objectius. Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts, s'ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
5: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jèssica Albiach, dels Comuns, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més qüestions, l'economia catalana manté el seu dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions, que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. Per sectors, el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors i l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. I l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i Comissions Obreres perquè hi construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més cessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al Parc Públic d'Habitatge de Lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
1: Implica que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida en 75 anys perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ros són els secretaris generals a Catalunya de Comissions Obreres i la UGT.
6: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
7: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos s'haurà de complir els requisits del Registre de Sol·licitants. L'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos tanca una ronda de finançament de 300 milions d'euros que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, 2 fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances. Més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar en la fabricació del 4th nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
8: 3CAT Info.
0: Els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol, enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, de referència a Europa, ha arribat als $108 i el preu del gas puja més d'un 2%. Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el Mandeb. Avui han anunciat un nou bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'OMS, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns. A Hormuz, mentrestant, un gran petrolier s'ha incendiat després de xocar amb mines a l'estret, segons ha informat l'agència oficial iraniana. I la Unió Europea es compromet a tenir un paper més actiu a la regió de l'Àrtic per defensar la seguretat col·lectiva davant de les amenaces de Rússia i la ingerència de Donald Trump a Groenlàndia. En una cimera celebrada a Finlàndia, la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha destacat la necessitat de tenir més vaixells trencaglàs. De fet, el primer ministre finlandès, Petteri Orpo, ha dit que el seu país està disposat a construir i acollir una gran flota europea de vaixells trencaglàs. El primer ministre alemany, Friedrich Merz, ha assegurat que es defensaran de la guerra híbrida que porta a terme Rússia contra els països del nord d'Europa.
9: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig demostra que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. En la mateixa cimera sobre l'Àrtic, la primera ministra de Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord de seguretat amb els Estats Units davant les aspiracions annexionistes del president Trump sobre Groenlàndia. I encara en plana internacional, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord firmen un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència. Els primers ministres d'aquests tres territoris de les Illes Britàniques, tots tres independentistes, parlen de moment històric. El fet que sigui la primera vegada que els tres territoris tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís i a col·laborar també en matèria econòmica, en la lluita contra la pobresa infantil i en la protecció de les llengües celtes, entre altres qüestions. Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin, diu que defensaran el dret al referèndum d'independència.
10: We have the right to referendum.
11: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
0: Fins ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
13: No és un consol per a res del món, és tot lo contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
12: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia dissabte en una zona forestal de Vidreres, Girona. Maria Rovira.
14: La víctima havia sortit a córrer quan un home l'hauria abordat a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat a fons dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir l'autor dels fets.
0: Hi ha mort Marina Vilalta als 99 anys. Era la pastora més longeva de Catalunya. Nascuda a Ogassa, el Ripollès, va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Tornem a Girona, Maria Rovira.
15: Havia mai fet gran i tinc molts anys. Ja no puc, fa aquella il·lusió.
14: Marina Vilalta vivia al poble de Bruguera, al municipi de Ribes de Freser, on fins fa poc encara treia el ramat a cada tarda pastoral als peus del Taga. Havia començat a anar amb el ramat als 5 anys acompanyant el seu pare. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i de l'amor a la terra i les tradicions, una devoció per la professió que va inspirar generacions de pastors i ramaders que la visitaven sovint. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2022 i 2 anys després, amb 96 anys, els diputats del Parlament li van dedicar un homenatge amb aplaudiments abans de començar un ple sobre la pagesia on ella mateixa hi va anar com a convidada.
0: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o l'Evopat. I trobar alternatives és difícil, tal com explica aquesta emissora Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
16: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, dona altres opcions.
17: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja dic, alternatives hi ha.
0: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
8: El temps.
0: Ara són 3:15, sentim la previsió de Gemma Puig.
18: Ens atarem a l'últim dia d'aquesta calor d'estiu, perquè a partir de dimecres arriba un nou canvi de temps, però de moment tindrem un dimarts assolellat, càlid, mínimes tropicals a la façana litoral, també han pujat una mica les temperatures a comarques interiors o al Pirineu, i al migdia farà més calor. Pujarà més que no pas aquest dilluns, cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre. Per tant, podrem tocar aquests 38 graus. En canvi, la resta es mantindrà semblant, potser baixen una mica cap a les comarques gironines. Igualment, moltes màximes entre els 30 i els 35 graus. Amb sol, durant bona part del dia, podria créixer alguna nuvolada cap al Pirineu, però en principi tindrem una tarda assolellada i serena, a l'espera d'aquest canvi de temps que arribarà dimecres de la banda d'un front, que a més anirà acompanyat d'aire fred, i això ens portarà roixats, tempestes, Pirineu, Prepirineu, comarca, sobretot entre Barcelona i Girona, i anirà acompanyat d'un descens marcat de la temperatura.
0: Els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta un 80% dels camps i el sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
19: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacaven declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
20: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol Massana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat del Tadret, quasi un 80%.
19: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
21: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo no només en la saponera, sinó tindrà tres motius de lluita.
19: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
0: I l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Montse Poblet.
22: Fins fa poc les condicions de la costa anglesa no eren prou bones pel pop comú. N'hi havia, però pocs. Des del 2023 el nombre d'exemplars no para de créixer, fins al punt que en els primers 6 mesos d'aquest any se n'han capturat 6.000 tones, mentre a Galícia cada cop se'n troben menys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
23: Hem tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial. No?
22: L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries de Pescadors.
24: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, y la temperatura del agua aquí en Galicia este año duró hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues ser muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
22: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i de llamàntols, que cada cop són més escassos precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
0: I en parlàvem al sumari. Londres posa el punt final a l'any Conchita Badia amb un concert d'homenatge que ha tingut lloc aquest dilluns i una exposició a partir de divendres. La iniciativa culmina així una gira per 10 països que ha reivindicat la figura de la soprano barcelonina, musa i intèrpret de grans mestres com Pau Casals. Londres, Quim Olivares.
1: El recital aquí a l'església de Saint James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raúl Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. La comissària de l'any, Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit: tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural.
2: Quan s'exilia i és aquesta veu de la república, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la república i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no?
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: L'escriptor i editor Ramon Mas s'endinsa en la seva última novel·la en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense que ho hagi decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. Aquest és el punt de partida de Sempre és massa tard, que combina misteri i intimisme amb tocs de ciència-ficció. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família, ja és massa tard, com explica Mas en aquesta emissora.
3: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això no era que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
0: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu anterior llibre, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altre editorial. El Parc Astronòmic del Montsec torna a fusionar música i cel nocturn amb una nova temporada del cicle Música sota les estrelles. El primer concert serà aquest divendres amb els Amics de les Arts i fins al desembre hi passaran altres noms com Judit i Meritxell Nederman o Lluís Sánchez. Lleida, Júlia Albacar.
4: El cicle torna a maridar el cel nocturn del Montsec, un dels més foscos de Catalunya, amb propostes musicals i un tast de productes gastronòmics de quilòmetre zero. La inauguració serà este divendres a càrrec dels Amics de les Arts amb un concert acústic que han titulat Un cel que no t'acabes, una picada d'ullet a l'entorn. El 24 d'octubre, la proposta Ostomeu Penya en solitari i totalment acústic. El 7 de novembre serà el torn del lleidatà Lluís Sánchez i el 21 de novembre la música la posarà l'Elèctrica d'Arma, també en format acústic. Salvador Ribas és el director del parc.
5: És un format acústic i no és un format de gran escenari, és un format que fan ells fora de la temporada d'estiu, doncs per poder doncs, fer i explicar la seva música de manera molt propera als espectadors, amb un format que no pot superar les 100 persones. Per tant, nosaltres quedem al voltant de les 75-80, era un format ideal.
4: El darrer concert serà el 12 de desembre amb temàtica natalenca a càrrec de les germanes Meritxell i Judit Nederman.
25: Sabeu què li passa, que el despatx on
26: perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3Cat, La Gran Cita. L'operació és molt important per la indústria audiovisual catalana perquè és la primera vegada que la corporació britànica per tot el món compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3Cat presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida.
26: Esports.
0: Amb Roger Nau.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, ha passat aquest dilluns pel Tot Costa de Catalunya Ràdio al brasiler. Dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar que de pressió no en té gens ni mica.
7: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús, que es defineix com un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN.
7: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
9: Crear caos.
7: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos, ¿eh?
7: Sí, con balón y sin balón.
6: Les paraules de Gabriel Jesús coincideixen amb les de Lamine Yamal, que ha fet el programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter creu que es mereix guanyar la pilota d'or i afirma que el Barça té equip per guanyar la Champions. Segons Lamine, seria de covards no lluitar per aixecar-la.
10: Al final yo me lo tomo como algo bueno. O sea, me gusta, me pone contento que la gente llegue al vestuario y piense que podemos ganarla. Yo creo que el problema sería que alguien salga a decir que la vamos a ganar sí o sí, porque eso nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionado con ganarla, yo creo que es bueno. Al final somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions.
6: El Barça, per cert, aquest dimarts farà l'últim entrenament abans del partit de Lliga de dimecres a la nit contra el Racing de Santander al Camp Nou.
26: 3CAT Info.
6: La Lliga, mentrestant, no s'atura. Aquest dilluns s'ha tancat la cinquena jornada de primera amb el Villarreal 1, Betis 2, i aquest dimarts ja comença la següent jornada, la sisena. L'Espanyol visitarà a les 7 de la tarda el Rayo Vallecano a Butarque en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
11: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Elx.
6: Aquest dimarts també jugarà el Real Madrid, ho farà al camp de l'Elx a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat a defensar també Vinícius.
12: Però existe otro Vinícius, existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada pasada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: Aquest dimarts, per cert, també jugarà el València al camp de l'Alavés. L'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, tindrà l'entrenador del filial Òscar Sánchez a la banqueta. I a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'iscotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. I aquest dilluns també s'han anunciat els horaris de la jornada 6 de la Lliga F. El clàssic femení entre el Barça i el Madrid ja té dia i hora. Es jugarà diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Un dia abans, el dissabte 3, a les 12 del migdia, jugaran els altres dos equips catalans. L'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Women visitarà el camp del Sevilla. I en bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar aquest diumenge en la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i aquest dilluns se li han fet més proves. Els serveis mèdics han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. Això sí, no han concretat el temps de recuperació del jugador. Menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomàs Dianyé. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada. Acabem a Barcelona perquè l'Ajuntament de la ciutat ha lliurat aquest dilluns la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró. El consistori ha reconegut la tasca desenvolupada per Miró, exalcàrrec del COI, en l'àmbit de l'esport, de l'olimpisme i els seus valors, com la integració, la igualtat i la pau.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Dimarts amb sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui arribarem als 36-37 en facilitat a molts llocs de la Catalunya central, del Pla Lleida i de l'interior de les Terres de l'Ebre, el rest més de 32 a 35 graus amb un dia de sol tranquil, a l'espera d'aquest canvi que demà els models que s'estan actualitzant aquest matí ens marquen algunes acumulacions que poden passar dels 100 litres per metre quadrat en punts del litoral i prelitoral de Barcelona. N'estarem pendents per demà a la tarda.
0: Posant l'accent a demà, i deies que avui farà una mica més calor que ahir, això vol dir que fica temperatures que seran més enfilades cap a quina temperatura?
1: Aquestes de fins a 37 graus.
0: 37 graus.
1: Potser baixa una mica les comarques de Girona, que es va disparar molt, però la resta pujarà, i pujarà amb força, per tant, amb calor de ple estiu, 100%.
0: Doncs ara seguirem ampliant amb l'Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg, que mentrestant el govern començarà avui a desplegar també alguns dels acords que va anunciar ahir el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat.
2: Em podeu anunciar-los que el govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima, per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
0: D'una banda, el govern aprovarà el que el president ja va avançar la setmana passada també aquí al matí de Catalunya Ràdio, però s'ha concretat. És aquest pla per climatitzar 2.530 escoles, 51 residències en 5 anys. Avui serem en diferents centres escolars i també instituts per saber com els afecta la calor i com s'ho fan per combatre-la. I sobre el debat que està donant la volta al món, el de la intel·ligència artificial, avui el govern també aprovarà un acord.
2: Crearem el primer observatori català d'intel·ligència artificial i mercat de treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: Abans de les 9 parlarem també amb els portaveus de tots els partits dels grups parlamentaris de l'oposició perquè valorin també la conferència d'ahir del president. I avui també tenim Consell de Ministres. Pedro Sánchez ha començat el curs amb una ronda d'entrevistes per intentar donar la volta a la crisi de Ceuta. Aquesta nit, per exemple, a la Sexta, nou atac contra el jutge Peinado que portarà la seva dona a judici.
3: No todos los jueces son iguales. Hay jueces que hacen bien su trabajo y hay jueces que efectivamente no lo hacen. Y yo estoy convencido, bueno, pues de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, recordado por sus instrucciones.
0: Seguirem pendents del primer gran pols entre els Estats Units també i la Xina arran de la intel·ligència artificial, perquè a una setmana perquè Donald Trump rebessi Xi Jinping a la Casa Blanca, el president nord-americà s'ha quedat sol rebutjant més controls pel desenvolupament d'aquesta tecnologia. Al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb un dels màxims experts en aquesta matèria a casa nostra, que és el Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center.
4: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquestes dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
0: I més coses, perquè aquesta matinada s'ha lliurat els Premis Emmy, les millors sèries de l'any.
5: I'm Tom Loftus.
6: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
5: You want to grab some coffee?
6: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
5: Oh, that's great. Yes, well.
0: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra, bon dia.
7: Bon dia, Ricard. The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards, els premis de la televisió que s'han entregat a Los Angeles, guardons a millors sèries i també a millors actors, respectivament, per a Matthew Rhys i Noah Wiles. Ha destacat també l'aparició de Michael J. Fox dalt l'escenari.
0: I en esports, avui comença la sisena jornada de Lliga amb el Rayo Espanyol. A partir de les 7 podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert, que aquest matí també sabrem si el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029. Competeix amb l'estadi de Wembley.

0: Tot això avui que farem el programa especial a partir de les 9 del matí des de l'Institut Caixa Research, on treballen per comprendre en profunditat el sistema immunitari i també la seva relació amb malalties prevalents també a la societat, com per exemple malalties neurològiques. En parlarem a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institut.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 6 i 6. I ara actualitzem-nos amb Francesc Soler, Sílvia Solanes. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I comencem parlant del president Salvador Illa, que es compromet a arribar al 6% del PIB en educació i a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector.
3: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
4: El president de la Generalitat va fer aquesta crida davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del mandat.
5: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixarà en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
3: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
5: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball.
0: I aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
3: Un de cada quatre dels 2.500 escoles són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
6: Doncs bé, el president va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys.
5: La intenció del govern és instal·lar aerotermi a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres vindran després.
3: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
5: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les paraules de Salvador Illa, que les han aplaudit algunes veus del sector empresarial, que han allargat la mà per complir els objectius.
4: Per exemple, Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
7: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
8: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
4: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
9: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
6: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
10: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
6: I en una piulada a la xarxa, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no mencionés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Mentrestant, la presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
4: Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Lagarde explica que els inversors europeus posen els diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'aquesta manera en financen el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Segons la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus.
0: I Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
6: En una entrevista a La Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
2: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
6: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial.
0: Per cert, que si guanya les eleccions, Alberto Núñez Feijóo es proposa en aquest cas que els immigrants que cometin delictes greus perdin la nacionalitat.
4: El líder del PP prepara una proposició de llei orgànica per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola, però sobretot obrir la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual, terrorisme, però també si acumulen una reincidència penal determinada. Segons explica avui El Mundo, els ciutadans que adquireixin la nacionalitat espanyola ja sabran d'entrada per quines raons s'exposen a perdre-la. El PP vol també que les noves exigències en el coneixement es centrin en l'idioma, s'entén que el castellà, i el respecte als valors democràtics.
0: I Vox capitalitza la crisi migratòria de Ceuta, que desgasta electoralment el PSOE.
6: Així ho reflecteix el baròmetre del mes de setembre del CIS, que malgrat tot continua augurant una victòria dels socialistes si es fessin eleccions ara. A més, Pedro Sánchez es manté com el líder més ben valorat. El PSOE aconseguiria el 31% dels vots, per sota del 33% de l'enquesta anterior. Seria, tot i això, el nivell de suport més baix des dels comicis del 2023. El PP, en canvi, es beneficiaria molt d'aquesta crisi. Els populars pugen lleugerament, fins al 25,5%, mentre que Vox s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar més les fronteres amb el Marroc.
0: I atenció a aquesta informació publicada per Crític, que avui, per cert, abordarem àmpliament al matí de Catalunya Ràdio. Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana a les eleccions municipals són empresaris amb interessos econòmics en el sector immobiliari.
4: Destaca el cas de Sitges, on el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguer turístic de Barcelona. La diputada Sílvia Orriols va lamentar la persecució que, segons ella, rep el partit i va rebre el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump va assegurar que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes textualment. No és la primera vegada que aquest republicà carrega contra Sánchez. Jiménez també ha criticat el govern espanyol anteriorment per posicionar-se al costat de Palestina en el conflicte amb Israel.
0: Un de cada 4 candidats d'Aliança Catalana tenen interessos econòmics directes en el sector immobiliari, és a dir, són empresaris dedicats al sector immobiliari. Avui en parlarem a partir de 9:15 per saber més detalls sobre els vincles d'Aliança amb aquest sector. En conversa també amb la periodista encarregada d'aquesta investigació, que és Elena Parreño. I la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil, que és la xifra més alta des del 2014.
6: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotels. Només una ha estat en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada de platja a la Rabassada, a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter, a l'altura de Manlleu. Les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva.
4: La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de la urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar l'autor i de tenir-lo.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Targa.
6: L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
11: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
12: No és un consol per a res del món, no pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
11: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: El nombre de presos ha crescut gairebé un 25% a Catalunya en menys de 4 anys.
4: Les presons catalanes estan al 95% de la seva capacitat amb gairebé 10.000 interns, tot i que durant la dècada passada el nombre de reclusos havia anat baixant, la tendència es va capgirar després de la pandèmia, sobretot pels canvis en les penes als multireincidents. Abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura a Catalunya Ràdio que de moment no es plantegen construir més presons, però sí habilitar més espais.
13: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
4: Els sindicats de presons alerten que cal més personal i els familiars dels reclusos reclamen més recursos sanitaris i de reinserció.
0: Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: La primera.
14: Teacher.

0: money, trying to make the most of it. I'm a puzzle, I must figure out where all my pieces fit.
1: Dolly Parton ha estat homenatjada aquesta nit als Premis Emmy que s'han celebrat a Los Angeles. Les sèries The Pitt i Widow's Bay han estat les grans guanyadores en una gala que s'ha allargat gairebé 3 hores i que també ha premiat per primera vegada l'actriu Rhea Seahorn per la sèrie Pluribus.
2: La

0: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve. Aquesta és una de les parades que faran els germans Gallagher durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow i també passarà per París, Roma i Amsterdam. Les entrades es posen a la venda aquest dijous.
1: I la tercera?
0: I el raper nord-americà Michael Moore ha estat apartat de la gira Ed Sheeran, on feia de teloner després de mostrar el seu suport públic a Palestina en diversos concerts de la gira Look Tour del cantant britànic. La notícia l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
2: Que el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol, però el 10 d'octubre el Madrid juga a quarts de 10 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya han nascut el Bru quan passaven 6 minuts de les 3 de la matinada a casa seva, a Barcelona, i l'Abril, amb 4 quilos 140 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, atenció, perquè a la calorada es preveu per avui hi ha també les tempestes de demà dimecres. Anem a pams. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui ja partim de valors altíssims. Ara mateix ja hi ha 25 graus a Barcelona, 22 a Reus, 16 a Lleida, 15 graus a Ribes de Freser, al Ripollès, i es preveu que avui arribem amb facilitat entre 32 i 35 graus a tot arreu, i les temperatures més altes podrien arribar als 36-37 graus a la Catalunya central, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Tot això en un dia que serà assolellat, esplèndid. I demà dimecres, canvi de temps, entra una mica de tramuntana, comença a baixar la temperatura, les tempestes a partir del migdia es formaran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i ara durant el matí van actualitzant els models. Alguns ja ens estan marcant acumulacions de 50-100 litres, fins i tot puntualment una miqueta més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Aquí seria la zona més delicada, on les tempestes podrien ser més violentes, insisteixo, demà a la tarda, vespre i a primeres hores de la nit.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: Programa especial des del Caixa Research Institute. A 9:15 obrirem l'àgora per

0: amb l'oncòleg Josep Tabernero, el doctor en biomedicina Héctor Huerga i la immunòloga Gemma Monconill. Ho farem des del Caixa Research Institute, el primer centre de recerca de l'Estat especialitzat íntegrament en immunologia.
1: I a les 11, una nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de la democràcia.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Són les 6 i 20. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem per Pequín, Francesc Canals, ni hao.
3: Ni hao, ni hao.
2: A Berlín saludem Jordi Regàs, bon dia, guten morgen.
4: Guten morgen, Ricard.
2: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
5: Hola, què tal, Ricard, bon dia.
2: I a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
6: Bon dia, què tal.
2: Comencem avui a la Xina, Pequín, perquè des de fa mesos estava restringit l'ús de drons gairebé del tot, però el govern municipal ha decidit endurir ara la legislació després que una avioneta es va estavellar contra el gratacel més alt de la capital el mes de juny. Francesc.
7: Sí, Ricard, les regulacions estrictes ja existents i els controls de l'espai aeri no van detectar aquella avioneta tripulada que va posar en entredit la seguretat aèria de Pequín. I si fins ara no es podien volar drons, a partir del 15 de novembre no es podran ni tan sols tenir a la ciutat. La policia va casa per casa dels propietaris de drons que ja els havien inscrit en un registre perquè se'ls enduguin fora de Pequín. I ja des de diumenge que ve s'estableix una zona d'exclusió aèria a la capital, només n'està exempta l'aviació comercial.
2: De l'Àsia anem cap a Amèrica perquè us volem explicar que el ferri elèctric més gran del món es prepara per començar a operar a l'Uruguai. Connectarà el país sud-americà amb l'Argentina creuant el riu de la Plata. Joan.
5: Sí, és únic al món en la seva categoria, un enorme buc de 130 metres d'eslora amb motors elèctrics i capacitat per traslladar 2.100 passatgers i també 225 vehicles. És una ruta fluvial pel riu de la Plata molt freqüentada i amb un altíssim nivell d'ocupació, especialment en les temporades d'estiu austral, ja que molts argentins estiuegen a les platges de l'Uruguai els mesos de gener i febrer. Ha costat 200 milions de dòlars i s'ha construït a Austràlia i és únic al món.
2: I més a la vora, saltem a Alemanya, els conductors alemanys tornen a treure foc pels queixals quan van a la benzinera. Juntament amb els noruecs i danesos són els que paguen més. Com és això, Jordi?
4: Doncs sí, Ricard, els preus tornen a estar pels núvols. Hi ha benzineres en què tant l'euro Super 95 com el gasoil es venen a 2,5 euros al litre. De mitjana, omplir el dipòsit d'Alemanya és un 20% més car que a Catalunya. Per maig i el juny, l'estat alemany va eximir els conductors d'uns 14 cèntims per litre, però això ja es va acabar. Són molts els berlinesos, per exemple, que es desplacen fins a Polònia, on omplir un dipòsit de 50 litres els pot sortir uns 35 euros més barat. De fet, l'extrema dreta és un argument que ha fet servir i continua utilitzant per fer campanya electoral.
2: I acabem en aquest cas a Madrid amb els macroconcerts de Shakira a la vista i també després de la Fórmula 1, que ha indignat a molts veïns pel cos i pel soroll, l'alcalde es marca ara un nou objectiu, organitzar uns Jocs Olímpics. Paula.
6: Hi ha cada cop més veïns emprenyats per l'allau d'esdeveniments que acull Madrid, però l'alcalde Martínez Almeida obre el meló olímpic.
8: Que Madrid és una sede natural, entonces el COI que tiene la necesidad de que una ciudad como Madrid pueda acoger los Juegos Olímpicos.
6: I recupera la vella aspiració d'Anna Botella el 2013, segur que ho recordeu, per organitzar els Jocs del 2020.
9: There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
6: Però fins ara Madrid ha firmat 4 intents i 4 fracassos per uns Jocs Olímpics que ara reobren el debat sobre els límits de la ciutat.
2: Així tenim el món, falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui seguim parlant de l'avís que han fet els gegants de la intel·ligència artificial i ens centrem en qui l'ha començat. Anthropic, exactament. Què és Anthropic, Frederic Vincent? Bon dia.
11: Bon dia. Anthropic és una empresa que fa models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, però hi ha una diferència important. Es centra més a crear eines empresarials, com assistents de programació. De fet, 4 cinquenes parts dels ingressos d'Anthropic procedeixen d'empreses. OpenAI són el 40%. Això que li dona Anthropic? Doncs més capacitat de generar beneficis. De fet, Anthropic ha dit als seus inversors que aquest trimestre en tindrà. Si passa, seria el primer laboratori d'intel·ligència artificial a tenir beneficis. És important això perquè les empreses que fan models d'intel·ligència artificial encara no tenen beneficis, ho deia ahir el Pau Llong a l'Àgora. Nvidia, per exemple, sí que en té, i molts, però Nvidia és qui fa els xips. Hi ha una comparació que es fa sovint per entendre-ho, que és que, per exemple, la febre de l'or, els primers que es forren són els que venen les pales per buscar l'or, que seria Nvidia, que és el que fabrica els xips. Els que construeixen la mina, els que busquen l'or, potser guanyaran diners, però ara encara

0: no, perquè se n'estan gastant molts en pales, en personal, en electricitat, i això és el que està passant. Entropic és d'aquests, però seria dels que està més a prop de tenir beneficis.
1: I think there's some chance that things go wrong, but, you know, but again, I think it's more illuminating to think in terms of...
0: Segona cosa important, Entropic s'esforcen molt a presentar-se com els nens bons de la intel·ligència artificial. Aquest que sentíem, que és Dario Amodei, el conseller delegat, va firmar el manifest demanant frenar la intel·ligència artificial, i de fet fa molt de temps que això és veritat, que alerta dels riscos de la tecnologia i que demana que es reguli. De fet, a Dario Amodei li diuen professor panda, perquè el consideren que té un estil molt de professor universitari molt prudent. O una altra mostra que es presenten com els bons. Quan el Papa va publicar aquella encíclica sobre la intel·ligència artificial...
2: In a special way, I'd like to thank Mr. Ola for accepting our invitation.
0: Ho va fer literalment al costat de Chris Ola, un dels fundadors d'Entropic, aquest que sentíem era el Papa donant-li les gràcies. El tema, evidentment, és si són realment tan bons. I aquí entra un contracte. 200 milions de dòlars que Entropic va firmar amb el Pentàgon, evidentment per inversió militar. És veritat que va posar com a condició que la seva tecnologia no es fes servir ni per armes autònomes ni per espiar americans. Després d'una estèria ronça, Washington li va dir: d'acord, doncs si no ens deixes fer el que vulguem nosaltres amb la teva tecnologia, ara et considero risc nacional, amb la qual cosa Entropic no pot treballar més amb el govern. Això ha arribat als tribunals, fa un mes li van donar la raó a Entropic, però estem parlant d'una empresa amb molt males relacions amb Donald Trump, que s'ha desmarcat justament de les crides que ha fet per regular la intel·ligència artificial.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
4: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
5: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
7: 6 i 28. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça, Robert.
8: Són declaracions que fa en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, i sí un placer.
8: Gabriel Jesús diu que ha vingut amb el propòsit d'ajudar l'equip.
7: I l'Espanyol juga a les 7 davant del Rayo Vallecano en un partit que jugarà al camp del Leganés.
8: Sí, perquè el futbol tornarà a Vallecas, però el 10 d'octubre la Comunitat de Madrid ja ha aixecat la suspensió al Rayo per les deficiències del camp. Manolo González, tècnic blanquiblau.
10: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El Madrid juga al camp de l'Elx a partir de 2:15, jugat a primera Villarreal 1-2, també avui a la Ves València a les 8.
7: I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
8: De fet, és una reunió que comença a les 9 del matí a Salònica. Entre les 9 i la 1 del migdia coneixerem la decisió de la UEFA. El Camp Nou competeix amb l'estadi mític de Wembley per poder ser l'escenari d'aquesta final.

0: En punt dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Olius, al Solsonès, a les 7:33.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Barcelona, la zona universitària, 22 graus, a Perafita, 19, i Amposta, 18.
0: I pel que fa al temps, avui pujarà encara més la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, aquest matí ja ha pujat 2, 3, 4 graus a bona part de Catalunya. Avui s'arribarà amb facilitat entre els 32 i 35 graus a gairebé tot arreu. Les més altes, 37 graus al centre de Catalunya, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, tot plegat a l'espera del canvi que ens arriba demà a la tarda amb noves tempestes.
0: I com tenim a aquesta hora les carreteres i el transport públic, Maria Fernández Noguera?
4: Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la ronda litoral en sentit Llobregat, també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Mentrestant, el transport públic, per ara no hi ha incidències destacables. A l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona aquest matí s'hi circula amb normalitat després que ahir a la tarda hi hagués retards a causa d'una incidència a la infraestructura a Sant Vicenç dels Horts, que ja s'ha solucionat.
0: Tot això avui, que és dimarts 15 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
5: Aquest matí el govern aprovarà el pla que ara fa una setmana el president de la Generalitat va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país. Ahir Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
0: El segon, la intel·ligència artificial.
2: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
0: El tercer, ofegats.
5: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines i rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat i la xifra més alta des del 2014.
0: El quart nom del dia, SMS.
2: A partir d'avui, les operadores de telefonia han de bloquejar els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital, conegut com a smishing o robatori de dades personals.
0: I el cinquè, Emmys.
5: De Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat en la categoria de comèdia i ha guanyat 6 cordons. I DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
6: El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen desmarcar-se de Donald Trump. En una entrevista al Financial Times, Mark Carney demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin ja. Diu que això els farà a tots plegats més resilients.
0: El segon, em queda't a dormir als Estats Units.
6: Amb un cop del Tribunal Suprem a un pla de l'administració de Donald Trump justament per modificar el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat. El president fa temps que defensa el frau en el vot per correu sense res que ho demostri i el mes de març va aprovar per decret la creació d'una llista de les persones que sí que podrien estar autoritzades a votar per correu. Això es va portar als tribunals, un jutjat ho va parar i ara el Suprem li ha donat la raó en aquest jutjat, la qual cosa s'interpreta evidentment com un cop per Donald Trump.
0: I el tercer que ens deixa aquesta matinada, em queda dinant avui a la Xina.
6: La detenció d'un home que va atacar diverses persones diverses persones amb un ganivet fora d'un restaurant sense que de moment constin víctimes. La Xina està neguitosa per aquesta qüestió. Ha viscut una sèrie d'atacs amb ganivet en els últims anys. El més greu van ser ara fa tot just 2 anys, quan un home va matar 8 persones i en va ferir 17.
0: Repassem ara també les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Centrada sobretot en la conferència del president Salvador Illa.
7: El veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu, se'l veu al faristol, davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la intel·ligència artificial. Altres temes de portada. El país titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència i l'Ara explica que Puig compra el 50% d'Isina Esteve per 1.200 milions. Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaurana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: Ara parlem també de l'entrevista del Tot Costa amb el Robert Prat. Però abans, què hi trobarem avui a la premsa comarcal, Lara García?
8: El diari de Tarragona publica que 4 de cada 10 morts a les platges de Tarragona es produeixen en moments en què no hi ha vigilància. Els socorristes reclamen una llei que estableixi uns horaris unificats i uns mínims de personal segons segons l'afluència de les platges. El Diari de Girona destaca que els càmpings de la província estan estudiant la incorporació de robots i sistemes d'intel·ligència artificial. Segons el diari, aquest serà el tema central de debat de la jornada professional que se celebrarà el dia 23 a Castell d'Aro. I a l'INS, al Pallars Sobirà, els bombers han rescatat dos excursionistes desorientats a la Pica d'Estats. Els van buscar durant més de dues hores, els van trobar en un refugi. A prop d'un refugi de Vallferrera, eren en un camí i en una zona que hi havia molt risc de caiguda. Ho llegim al Segre.
0: I pel que fa als esports, que destaquem, Robert Prat?
9: Doncs aquesta entrevista de Gabriel Jesús al Tot Costa de Catalunya Ràdio no l'esmenta la pressió per ser titular al Barça. Diu que només té pressió per lluir la samarreta amb el nou al Brasil. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx. I la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant amb la redacció del matí i també els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 49 dies ja i aquesta és l'anàlisi que en fa en Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. Com dèiem ahir, el convidat sorpresa d'aquestes midterms és la intel·ligència artificial. El perill d'un hipotètic tecnoapocalipsi causat pel descontrol d'aquesta tecnologia ha posat en la mateixa tessitura polítics tan diferents com ara Bernie Sanders o Steve Bannon. El que dic no és cap exageració, perquè la setmana vinent, el líder més esquerrà dels Estats Units i l'inventor de l'eslògan MAGA participaran en un acte de discussió sobre la IA que se celebrarà a Washington. Aquests dos pols oposats no compartiran en escenari directament, però la seva presència al mateix indret ens mostra que no estem parlant d'una polèmica momentània. Mentre el president Donald Trump ha dit que tot això són mandangues i que per controlar la intel·ligència artificial només es necessita un president intel·ligent. Traduït al català, un president que es faci amo dels empresaris d'aquesta indústria, convertint el govern americà en el seu primer client.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Dos quarts i mig de set del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
12: Catalunya es desperta amb els titulars que va deixar la conferència de mig mandat de Salvador Illa ahir a les Drassanes de Barcelona. Per començar, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació.
2: I no només això, sinó a promoure un pacte nacional per superar la crisi en el sector. Primer es reunirà amb un per un per amb els partits i després deixarà en mans del Consell d'Educació el debat de fons.
14: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
2: I va fer aquest anunci sobre la calor a les aules i les residències de gent gran.
14: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Un pla que aprovaran justament aquest matí. Més enllà de l'educació, ella també va assegurar que el país ha superat una dècada de paràlisi i va anunciar un observatori públic de la intel·ligència artificial per assegurar que no es menja llocs de treball. Què han dit des de l'oposició? Doncs Junts ha qualificat la conferència de propaganda i considera que la primera meitat del mandat ha estat desastrosa i els comuns, tot i ser socis parlamentaris, parlen de triomfalisme i lamenten que no mencionés ni Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
12: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
2: En una entrevista a la Sexta també ha rebutjat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
15: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants i defensa que es va prendre la decisió més humanitària.
12: Justament si es fessin eleccions ara, el PSOE les guanyaria amb el 31% dels vots. Així ho recull el baròmetre de setembre del 6, que posa sobre la taula qui capitalitza la crisi a Ceuta i és Vox.
2: El PSOE aconseguiria el 31% dels vots per sota dels 33% de l'enquesta anterior. Seria el nivell més baix de suport des de les eleccions del 2023. Tot i això, Pedro Sánchez es manté com a líder més ben valorat. La crisi migratòria, però, sí que passa factura als socialistes i qui se'n beneficia són el PP i Vox. Els populars pugen lleugerament fins al 25,5%, mentre que l'extrema dreta s'enfila fins al 16% dels suports. L'enquesta del CIS també revela que 4 de cada 5 ciutadans consideren que cal reforçar les fronteres amb el Marroc.
12: I una dada que acabem de conèixer, la temporada de bany d'aquest estiu es tanca amb 43 persones ofegades en platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014.
2: On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines ha estat en piscines particulars, comunitàries i hotels. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals va morir a l'inici de temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona i dos nens més que es van ofegar al terra a l'altura de Manlleu.
12: I els líders independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han acordat demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum.
2: Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric i es van reunir a Cardiff.
12: Londres, Quim Olivares.
16: Mary Lou McDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
17: We have the right to referendum.
18: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
16: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
12: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Mònica Mas.
19: Bon dia, sobretot no hi ha estoc de fàrmacs que s'administren per via cutània amb esprais, pegats i gels com el Lenzeto o l'Evopati. Trobar alternatives és difícil, tal com explica a Catalunya Ràdio Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
20: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
19: El doctor Camil Castelobranco, ginecòleg del Clínic, dona altres opcions.
21: També la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
19: Els motius de la falta d'estoc són l'augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal i les dificultats de transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I a partir d'avui les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat.
2: És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria, fins i tot Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara, els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió del Mercat i la Competència.
12: I la crònica cultural d'avui la comencem als Estats Units, on aquesta matinada s'ha celebrat la gala dels Premis Emmy.
22: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
23: Una gala on s'han coronat les sèries de Pity i Widow's Bay i on també s'ha fet un homenatge a Dolly Parton i actors i actrius com Rob Reiner i Catherine O'Hara.
12: Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
24: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, la maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards.
25: Embodied everything I can't believe in years later.
24: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Atenció, això que us avança Catalunya Ràdio. Stephen Fierce, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelidad, participarà al Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
26: I've always known I was born to dominate your sex.
23: El clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
12: Corresponsal al Bages, Nàtia Dell.
27: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I bones notícies per a aquesta casa. perquè la BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita, presentat per Dulceida.
23: És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions d'aquest programa en diferents mercats d'arreu del món.
12: I música?

0: si sou fans d'Oasis, bones notícies, perquè els tindreu a Barcelona.
1: El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i l'11 de juliol de l'any que ve, i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Aquests dos són els únics concerts que farà la banda a Espanya. Les entrades valdran entre 85 i 255 euros i es posaran a la venda aquest dijous. L'anunci d'aquest nou tram de concerts coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa al temps, avui toca una bona calorada. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia, sí, a aquesta hora ja tenim valors 2, 3, 4 graus més alts que no pas ahir a la mateixa hora, i avui espereu que arribem amb facilitat als 32 graus o més a tot arreu. En general també s'arribarà als 35 a moltes comarques de l'interior, i les més altes 37-38 a les zones més calents de Ponent, interior de l'Ebre o de la Catalunya central. Serà un dia de sol, un dia tranquil, amb previsió que demà sí que canviï la situació. Demà ja durant el matí entrarà la tramuntana, això farà acumular alguns núvols al Pirineu, al nord del Pirineu, i a la tarda les tempestes poden ser fortes en qualsevol punt del Pirineu, Perepirineu, de les comarques de Girona i de Barcelona. Els models encara no s'acaben de posar del tot d'acord, però sí que alguns marquen acumulacions de més de 50, puntualment arribant als 100 litres per metre quadrat en alguns punts del litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, d'aquesta hora hi ha retencions a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat, també en sentit Llobregat. També densitat de cotxes a la C58 entrada a Barcelona. Mentrestant, al transport públic hi ha retards habituals a la xarxa de Rodalies. A l'R16 destaca l'endarreriment de mitja hora de l'Avant Express, que ha sortit de Tortosa i que va cap a Barcelona.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Jaume. Té una empresa de treballs forestals i explica que el risc d'incendi condiciona molt la seva feina, especialment quan s'activa el Pla Alfa. És el protocol dels agents rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció i que limita el que es pot fer i el que no al bosc.
6: Jo no demano que em donin diners com ajudar a pagar els treballadors. Jo el que vull fer treballar, encara que sigui unes hores al matí, s'abastrar amb el tractor, que no hi ha tant prillo o alguna altra cosa. No ho sé, no sé com es pot arreglar.
5: El Departament d'Agricultura respon que els treballs forestals estan autoritzats segons els nivells de perill diari i que no sempre la restricció és total. El Jaume, però, insisteix que si l'administració no introdueix canvis, la seva activitat és insostenible.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Després que el mateix sector tecnològic hagi fet una crida frenant l'avenç de la intel·ligència artificial i que OpenAI hagi ajornat la seva sortida a borsa, les accions de les empreses d'aquest àmbit se'n ressenten. Les accions d'NVIDIA cauen un 3,3%, les del fabricant alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7% i les del fabricant neerlandès ASML un 6%. Ahir a Wall Street el Nasdaq, el principal índex bursari tecnològic, va tancar en pèrdues d'un 1%. A Europa l'IBEX va caure un 1,40. I pel que fa a les borses obertes aquest matí, les asiàtiques, els parquets de Hong Kong i Xangai tenen pèrdues moderades a aquesta hora. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
8: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
9: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
7: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
9: Entrades a teatrepoliorama.com.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
14: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
15: Els transportistes no volen sentir a parlar.
14: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat.
12: Catalunya Migdia.
4: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres,
4: l'espai de reflexió a la tertúlia.
16: Jo ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
17: Si has comès una falta, has de pagar-la.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts i les 7 del matí, Castor, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
18: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Bon dia.
0: A Lleida, avui, el burca tornarà a estar al centre de les converses perquè la paeria té previst presentar la nova ordenança de civisme i convivència que preveu regular l'ús d'aquesta peça a l'espai públic. Júlia.
18: La paeria ressuscita una polèmica que va començar fa gairebé 15 anys a la ciutat amb el govern del socialista Àngel Ros. Fa uns mesos, l'actual consistori del PSC va anunciar la voluntat de modificar l'ordenança de civisme per incloure una prohibició del vel integral. De moment estava aparcada la qüestió, però avui està previst que s'expliqui als partits polítics i també en roda de premsa com s'estructurarà aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. Una normativa que, per cert, caldrà veure si s'acaba tirant endavant el proper ple.
0: Doncs parlant d'ordenàncies i de mocions a les comarques gironines, el ple de Girona ha aprovat una moció de Junts per actuar des de l'Ajuntament contra la multireincidència, Maria.
19: S'hi proposen que l'Ajuntament de Girona exerceixi l'acusació en els casos de multireincidents que cometin furts a la ciutat, arran això de la nova llei que va aprovar el Congrés. Hi van votar a favor el PSC i Vox amb retrets, però perquè la mesura no es va presentar quan estaven al govern municipal. Guanyem i Esquerra es van abstenir. I a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, s'ha fet un pas endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes el 2028.
0: Saltem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Avui centrarem l'atenció en l'inici de les negociacions entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià i els veïns que han de marxar de casa pel perill d'inundacions al barranc del Llop, Ricard.
20: Sí, estem parlant dels primers refugiats climàtics del país, eh? Hi ha 10 cases afectades per les inundacions del 12 d'octubre de l'any passat. Ara seran enderrocades. A canvi, els veïns rebran diners per poder adquirir un nou habitatge. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions d'euros a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Ara s'hauran de tancar els acords particulars. A l'informatiu Catalunya al dia de 3Cat Info entrevistarem l'alcalde d'Alcanar per saber-ne tots els detalls.
0: I a Barcelona, Marc, avui serà un dia de molta cultura.
21: Sí, d'una banda, el Liceu presenta a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena, parlant de cultura i de llengua. Aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català. Una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat una protesta davant de la Comissaria de les Corts a Barcelona contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
0: Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
22: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
23: Declaracions del blaugrana Gabriel Jesús, que reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo Vallecano. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga 2:15 al Camp de l'Elx i la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
24: Avui s'obre la subhasta més salvatge del món del col·leccionisme. Surt a la llum la samarreta blanca original que Michael Jordan va portar al tercer partit de les finals de 1998. El mític tancament de The Last Dance, on va destrossar els Utah Jazz amb els seus 24 punts. Els experts apunten que el preu final podria fregar la xifra astronòmica de 100 milions de dòlars, superant tots els rècords de la història de l'esport. Una bogeria financera que només s'explica pel gran enginy dels nord-americans. Una maquinària perfecta capaç de venerar el mite, enaltir la nostàlgia i, per sobre de tot, saber com treure milions de qualsevol relíquia esportiva amb història. Enhorabona, NBA, sou immillorables.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
25: Atenció, comentoso Faraguero, pica, Cuba!
26: Pichi, che, que bueno que viniste!
27: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
28: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
27: On va començar tot.
28: A Catalunya Ràdio.
27: On tot continua.
28: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
27: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
28: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, La TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
27: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
28: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona Ser Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
27: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la gran cita de Trescat després que la BBC hagi comprat els drets del programa.
1: Ahir vos parlava de la decisió patètica de Apunt, la cadena autonòmica valenciana on jo vix, d'emetre un programa, un concurs en castellà de Telemadrid. I avui a Membecha vos conte el cas d'una altra teleautonòmica, TV3, Trescat, que per primera vegada en la història ha venut els drets del seu programa, La Gran Cita, a la BBC Studios per a l'adaptació internacional. És la primera vegada que passa, no estarà Dulceida, clar, en cada país estarà el presentador que toque, que és lo normal.
0: I avui que parlem dels Emmy, Marc Garriga ens recomana una de les sèries guanyadores de la nit, La Maldició de Widow's Bay.
2: No hi ha cap dubte que és una de les sèries de l'any. Tota una sorpresa, una comèdia amb moments hilarants, disfressada de sèrie de terror, que recrea algunes de les escenes més tòpiques del gènere amb un toc d'humor just, sense perdre de vista que també ha de fer por. Està ambientada en una illa de Nova Anglaterra plena de malediccions i fenòmens sobrenaturals i el protagonista és un alcalde voluntariós que la vol convertir en un destí turístic. L'interpreta l'excel·lent Matthew Rhys, conegut per The Americans. Amb un aire a Twin Peaks, és original, divertida i inquietant. La Maldició de Widow's Bay la trobareu a Apple TV.
0: I què deien els altres ahir, Jovany?
3: A la cadena COPE han dedicat tantes i tantes hores de programació a la crisi migratòria de Ceuta que ja afecta fins i tot a la informació meteorològica.
5: La culpa no és de Marruecos, però casi, perquè una massa d'aire sahariano va invadir, bueno, perdón, va entrar massivament.
3: També hi ha dedicat moltes hores en Los Santos a la qüestió de Ceuta, de qui en culpa de manera poc dissimulada el president Pedro Sánchez.
6: Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
3: I ahir també vam sentir com l'extorero Fran Rivera ens donava una recomanació sobre com educar els fills.
7: Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
3: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
9: Per què?
8: Tres bessones? Bessones són dues!
9: Ah.
8: Tres són trigèmines!
9: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
8: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
9: Sí, és veritat això?
10: És veritat, té raó.
8: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
28: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
27: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Bon dia, Canalia.
1: Bon dia, no ploris.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Queen i un dels seus grans èxits, Who Wants to Live Forever, en aquest cas la versió en directe que van fer a l'estadi de Wembley l'any 1986, i és que tal dia com avui, un 15 de setembre, però de l'any 86, la banda musical britànica presentava al món aquesta cançó, forma part del disc, King of Magic, i es va fer molt coneguda per ser part de la banda sonora de la pel·li Highlander. La va compondre Brian May, després de llegir el guió i pensant la tragèdia de ser immortal.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tornarem a tenir calor, temperatures que tornaran a arribar i en alguns casos fins tot superar els 30 graus, i això té diverses implicacions. Avui, per exemple, llegim a La Vanguardia que la calor extrema de les últimes setmanes ha fet ajornar una part de la reforma del carrer Balmes de Barcelona, perquè les temperatures han estat tan altes que no s'han pogut plantar els 100 arbres que hi havia previst. Però aquesta calor té un efecte també molt directe a les escoles. Cada cop han d'afrontar més dies del curs amb temperatures de 30 graus en alguns edificis que de manera molt àmplia no hi estan preparats.
1: Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Sí que dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó a les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
0: Aquest era el compromís que va adquirir el president Salvador Illa en l'entrevista institucional aquí al matí de Catalunya Ràdio. Ahir al vespre va concretar-ho. A la conferència que va fer a Barcelona va permarcar, en aquest cas, el rumb de la segona part del mandat. El president es va comprometre a climatitzar tots els centres en els propers 5 anys. De fet, aquest pla s'aprovarà avui mateix a la reunió setmanal del govern. Albert Prat.
2: La intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos s'haurà de començar pels tancaments o els aïllaments de les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè és on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables, per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28, i la resta de centres vindran després.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
2: Ara bé, la Generalitat necessitarà que els ajuntaments també hi contribueixin i avancin diners per complir amb aquest termini.
0: Avui a l'Àgora del Matí, a partir de les 9, buscarem tots els detalls d'aquest compromís de millorar la climatització a les aules i anirem també a diverses escoles del país i parlarem amb el Joan Cuevas, l'impulsor d'un estudi de l'entitat Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que considera demostrat que l'exposició a la calor perjudica l'aprenentatge acumulatiu dels estudiants. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Si és un informe del passat mes de maig, calcula que més de la meitat dels centres no poden garantir condicions adequades del que es coneix com a confort tèrmic, és a dir, que no faci ni massa calor ni massa fred. La calor excessiva, diu l'informe, perjudica l'aprenentatge, la salut de l'alumnat i dels mestres. De fet, alerta que no actuar pot comportar, d'una banda, menys dies lectius i, de l'altra, pitjors resultats, sobretot en aquelles matèries una miqueta més complicades com són l'àlgebra o la comprensió lectora. En concret, aquest estudi calcula que tot això, si no s'hi posa remei, es pot traduir en una disminució de 7 punts a les proves PISA. L'estudi també alerta que això no és igual per tothom, es nota especialment als barris, als municipis amb un baix nivell socioeconòmic.
0: Aquest és un dels punts destacats del discurs del president Illa d'ahir a Barcelona. L'altre va ser el compromís de promoure un pacte nacional per superar la crisi de l'ensenyament i augmentar també la despesa pública per arribar al 6% del PIB en educació. Albert.
2: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu. La seva recepta passa primer per reunir-s'hi un per un i després deixar en mans del Consell d'Educació de Catalunya el debat de fons, però d'entrada ja ha fixat un objectiu sense calendari.
1: Em comprometo que el debat inclogui ara sí assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009.
2: El president també ha assegurat que el país ha superat una dècada de paràlisi per girar la truita als qui l'acusen de mala gestió i ha anunciat un observatori públic per controlar que la intel·ligència artificial no es mengi llocs de treball. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui farem ronda de trucades als partits de l'oposició per aprofundir en la valoració de la intervenció del president Salvador Illa. De moment, tant els socis com els de l'oposició, pròpiament dita, parlen de visió excessivament triomfalista.
3: Sí, Junts és qui sobretot ha llançat aquest missatge. Parlen de propaganda, aquesta conferència de Salvador Illa, de desastrosa la primera meitat del mandat. Mònica Sales és la líder de Junts al Parlament.
4: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
3: Mentrestant, de la banda dels socis, en una piulada de les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat també de triomfalisme i ha lamentat que el president, per exemple, no es manté Rodalies, ni la lluita, ni la lluita contra la pobresa infantil. Justament sobre això, des de les entitats socials, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebrava les iniciatives en matèria escolar, però trobava a faltar justament el repte, diu, de l'atenció social.
5: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
3: I des del sector empresarial el to ha estat bastant positiu.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
3: Eren Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball, de la patronal, i també Salvador Alemany, que ara mateix presideix Saba Infraestructures.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dimarts 15 de setembre, ens despertem ja amb 25 graus al Masnou, 23 a Falset, 21 graus a Tàrrega o 19 graus a Berga, amb un dia que serà assolellat i càlid, amb temperatures que a l'interior arribaran facilitat als 34 o 35 graus. Les més càlides, a Ponent, a la Catalunya Central o a l'interior de l'Ebre, podrien fregar els 37 o 38. Demà s'espera un canvi, a partir de la tarda hi haurà tempestes a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu.
10: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, avui ens despertem amb les retencions habituals d'entrada a Barcelona, sobretot a la C58 venint del Vallès, a la B23 i la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem l'actualitat, el dia en què farem aquest programa a partir de les 9 del matí des del Caixa Research Institute. És el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i també a Portugal i un dels primers en Europa. Però abans repassem el que cal saber d'aquest dimarts 15 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Observatori Català d'Intel·ligència Artificial.
12: En ple debat sobre la regulació d'aquesta tecnologia, el govern aprovarà avui la creació d'aquest òrgan que buscarà blindar els drets laborals dels treballadors o oferir recursos a petites i mitjanes empreses per formar els seus treballadors. Ho va anunciar ahir el president Illa durant la conferència de mig mandat.
13: El Consell Executiu aprovarà un pla per anticipar-nos, governar i aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat de treball. Crearem el primer Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball. També crearem un registre de sistemes algorítmics per saber on, com i per què s'utilitza aquesta tecnologia. A més, blindarem els drets laborals perquè cap decisió algorítmica actuï sense supervisió humana.
0: No perdre el tren.
14: Enmig del primer gran pols entre Washington i Pequín sobre la cursa de la intel·ligència artificial, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avisa que Europa s'ha de posar les piles i invertir més en aquesta tecnologia per no dependre justament dels Estats Units i la Xina.
0: A dia d'avui els inversors europeus estan posant els diners en les empreses punteres nord-americanes. Per tant, Europa no en recull els beneficis. Mentrestant, conspiració malaltissa.
15: Donald Trump, que no té cap intenció de posar fre al desenvolupament de la IA o als centres de dades on s'hi treballa, creu que fer-ho només beneficiaria les tecnològiques xineses. Per la seva banda, el govern de Pequín demana una col·laboració global.
16: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
0: Cauen.
12: Les accions de les empreses tecnològiques arran de tot el rebombori dels últims dies. Els títols dels fabricants alemany de xips Infineon es desplomen més d'un 7%. Les del neerlandès ASML més d'un 6%. I els Nvidia cauen un 3,30%. Aquest matí les borses asiàtiques també registren lleus pèrdues.
0: S'investiga.
14: La violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aiguaviva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment.
0: 6 anys d'internament.
17: Pel menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega, l'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor.
18: El processat tenia 17 anys en el moment dels fets, a l'agost del 2025, però ara ja és major d'edat. La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Carrero.
19: No és un consol per a res del món, no pot ser 6 anys, però un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre, sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
18: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: al Congrés, al Senat i a Estrasburg.
15: A Madrid aquesta tarda comencen els plens a les dues cambres. El Congrés ho fa amb diverses mocions sobre la crisi humanitària a Ceuta, presentades per PP i per Vox, i també diversos ministres hauran de respondre sobre el mateix tema en la sessió de control al Senat.
12: Mentrestant, el Parlament Europeu debat també aquesta tarda l'entrada massiva d'immigrants a finals de juliol. Està previst que s'hi abordi també la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió.
0: No està coaccionat.
14: Pedro Sánchez ha respost aquesta nit a les constants insinuacions de l'oposició sobre una suposada falta de contundència amb el Marroc. El president espanyol nega que Rabat tingui informació seva compromesa relacionada amb l'espionatge amb el sistema Pegasus. N'ha parlat a la Sexta.
11: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: I un últim apunt sobre Ceuta i la immigració, perquè El Mundo avança avui les intencions de Feijóo si arriba a la Moncloa. Diu que perdran la nacionalitat?
17: El líder del PPC prepara una llei per endurir els requisits per accedir a la nacionalitat espanyola i obrirà la porta a retirar-los-la si cometen delictes greus com assassinat, agressió sexual o terrorisme. També s'hi acumulen una reincidència penal determinada.
0: Interessos immobiliaris.
14: Al Temps d'Àgora analitzarem la informació que publica Crític i que mostra com un 25% dels candidats d'Aliança Catalana a les municipals tenen interessos en el sector immobiliari.
15: Per exemple, a Sitges, el candidat Eric Inés és administrador únic de diversos grups d'inversió immobiliaris i conseller delegat d'una empresa de lloguers turístics a Barcelona. A Girona, Marc Villafañe administra un conglomerat de 13 empreses o Esplugues del Llobregat. Enric Álvarez és apoderat d'una empresa de crèdits hipotecaris.
12: Sílvia Orriols denuncia una presumpta persecució contra el seu partit i ha rebut el suport del congressista republicà dels Estats Units, Carlos Jiménez. El congressista del partit de Donald Trump assegura que Aliança pateix persecució de Pedro Sánchez i dels seus aliats socialistes i comunistes.
0: Caixa Research Institute.
14: Avui farem el programa des d'allà a partir de 8:45. Farem una taula d'investigadors, neuròlegs i testimonis acompanyats del col·laborador d'aquest programa, Rafael Vilasanjuan.
0: Problemes de subministrament.
17: Les farmàcies catalanes tenen molts problemes per oferir medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió i l'osteoporosi, entre molts altres símptomes.
0: 43 persones ofegades.
15: Són 17 més que l'any passat. La temporada de bany acaba així amb la pitjor xifra des del 2014, on més persones han perdut la vida. Ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors.
12: Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 nens més es van ofegar al Ter.
0: I Oasis, a Barcelona.
14: Actuaran a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve. Aquests són els dos únics concerts que farà la banda Espanya. Les entrades es posaran a la venda dijous.
0: I la gran cita fa el salt més internacional.
20: Aquí arrenca una experiència única.
17: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT. Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena d'Espanya i desenvolupat originalment en català.
0: Un altre dels èxits de 3CAT. I en esport, Robert Prat no s'espanta.
21: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix que ha de competir per ser titular al Club Blaugrana. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
21: L'Espanyol juga al camp del Rayo a les 7, el Madrid visita el camp de l'Elx a quarts de 10, la UEFA decideix aquest matí si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: Un minut serà un quart de 8 del matí, moment d'anar al quiosc.
23: Del quios del costat de la ràdio, ara mateix 22 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades en part en la conferència del president Salvador Illa. És portada, per exemple, a La Vanguardia i al diari Ara. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Perdoneu, també és fotografia de portada, on se'l veu al faristol davant un plafó i on es llegeix "El futur és aquí". La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada d'avui als diaris. Ho veiem al Periòdico i a La Vanguardia, mentre que l'Ara també explica que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros. A la premsa de Madrid, diversos temes. El País explica l'assassinat d'un estudiant espanyol a Mèxic. També ho fa El Mundo, que titula que Feijó vol presentar una llei per traure la nacionalitat a aquelles persones que cometin delictes greus, i a sota, per cert, una fotografia de la platja del Tràmpol i de Ceuta.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
24: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
25: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
9: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 16 graus a Manresa, 19 a la Garriga i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
10: Retencions d'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, a la B23, la C32 i la 2 a Sant Feliu i Pallejà, i a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
9: Parlant de mobilitat, al Maresme, viatgers contents el primer dia dels nous horaris dels autobusos que uneixen Arenys de Munt i Arenys de Mar amb l'Hospital de Mataró.
26: Una millora molt reivindicada pels usuaris.
9: Mataró, Marta Vallès.
27: Es doblen les expedicions. Abans el servei acabava a les 3 de la tarda i ara ho fa a les 9 del vespre. Els viatgers estan satisfets.
28: A les tardes, si tens alguna visita, tindries que dependre d'algú, o agafar el tren, agafar el bus de Mataró fins aquí dalt. Una gran milloria, eh?
29: Si uno salía a les 3 de la tarde de l'hospital, ja no teníem bus, així que bàrbaro.
30: Els veïns vam recollir signatures i vam fer molta cosa i hem aconseguit això, que és una meravella.
27: Una nova parada a Mataró els permet enllaçar amb els busos que van directes a Barcelona. Des de Mataró, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: I al Baix, a Sant Vicenç de Castellet, ha estrenat amb èxit el seu bus urbà.
26: Després d'anys de reivindicació amb les valoracions positives dels primers usuaris. Segons han explicat el Regió 7, aviat en caldrà un més gran.
9: Més notícies. L'Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb la UGT i Comissions Obreres per promoure 1.500 pisos públics a la ciutat.
26: Abans que s'acabi l'any, se'ls cediran 3 solars per construir-hi 179 habitatges i la resta s'aniran adjudicant durant els pròxims 10 anys. Els sindicats actuaran com a promotors, segurament a través de cooperatives.
31: La sessió es farà per 75 anys i després el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. Jaume Collboni, alcalde.
32: Que puguis desenvolupar tot el teu projecte de vida i fins i tot els teus descendents, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. Quan s'acaba aquest termini de temps, torna a recuperar-se la propietat.
9: El Garraf, Canyelles, Cubelles i Olivella redueixen un 84% la llista d'espera de dependència.
26: Segons explica l'Eix Diari, el nombre d'expedients pendents pel Pla Individual d'Actuació ha passat de 228 al gener a 36 al setembre.
9: I pel que fa a la cultura, atenció amb això. Stephen Frears, director de Les Amistades Peligroses i Alta Fidelitat, participarà en el Festival Internacional de Cinema Social del Bages.
26: El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre.
9: Nati Adell.
33: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula: Les Amistades Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Des de Manresa, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
9: Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
34: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
35: l'11 d'octubre de 1972.
34: I el número de la sort, el
35: 7.
34: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
3: 20 anys construint junts. Obramat.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-la. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí i aquests són els sons del dia.
8: Els sons del matí.
7: El govern posarà en marxa el pla Actualitza Clima per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya.
11: Salvador Illa necessita la complicitat dels partits per reconduir la crisi i repensar plegats el model educatiu.
7: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
12: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser.
13: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a
14: The Pitt i Widow's Bay han estat les dues sèries més guardonades d'aquesta 78a edició dels Emmy Awards.

0: seductora i manipuladora que utilitza el seu encant per obtenir secrets dels altres. La relació per Tinder d'un militar espanyol amb una dona d'origen rus ha provocat una investigació per espionatge a l'OTAN. El comandant, destinat a Northwood, va ser suspès i ha tornat a Espanya, segons el Telegraph.
1: SMS.
0: Són les sigles de Short Message Service, o el que és el mateix, servei de missatges curts. Un cop tots fem servir WhatsApp per comunicar-nos, els SMS s'han convertit principalment en un vehicle per les estafes. Per això, a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els missatges que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 43.
2: Són les persones que han mort ofegades aquest estiu en platges, piscines, rius i embassaments de Catalunya. Són 17 més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On han perdut la vida més persones ha estat a les platges, en concret 27.
1: 1.200 milions.
2: És el valor pel qual la companyia de fragàncies i cosmètica Puig comprarà el 50% de la firma Dermocosmètica Isdina Esteve, assumint així el 100% del capital social. L'operació es tancarà a principis del 27. Aquesta compra s'anuncia 4 mesos després que Puig trenqués les converses que havia mantingut amb la nord-americana Estée Lauder.
1: 80%.
2: 8 de cada 10 ciutadans espanyols estan disposats a pagar més per aliments que respectin el benestar animal. Segons un estudi del BBVA, només un 7% veu els animals com a éssers completament diferents i aliens al món humà.
1: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un pàrquing, és un pàrquing ple de cotxes, i en primer pla hi ha un home d'esquena vestit d'estiu i carregant un cotxe elèctric de color blanc.
3: Il·lustra el binomi pàrquing comunitari carregadors elèctrics. I és que aquest estil de recàrrega ha disparat les disputes entre els veïns. Per què? Doncs pels costos de la instal·lació, per la seguretat i per l'ús de zones comunes. Ho veiem al periòdico.
1: A la segona imatge hi veig una persona disfressada de vaca, amb un mòbil a la mà, està ajupida fent una foto a un gos, i darrere s'hi veuen pancartes, però no es llegeix gaire bé el que hi diu.
3: És la imatge d'una manifestació animalista al Regne Unit que la Vanguardia ha triat per il·lustrar un estudi de la Fundació del BBVA que diu que els espanyols perceben cada vegada menys diferències entre humans i animals. Afegeix que hi ha un gran consens perquè respectin els animals de la mateixa manera que es respecten les persones.
1: I a la tercera imatge ens arriba en aquest cas de les comarques gironines. Veig l'exterior del pavelló d'esports de Fontajau, a Girona, i el seu entorn tot ple de tanques, parades i fins i tot el que sembla un circuit per fer algun tipus de cursa. Fèlix Martín, què és això?
4: Doncs són els preparatius un any més per a la gran fira de les bicicletes del país, la Cioter Europe, el mobile del ciclisme, que començarà divendres i es prolongarà 3 dies a Girona. 500 marques internacionals hi presentaran les novetats de la temporada, també de complements, de roba, de tecnologia o de nutrició. A més, s'hi poden provar tot tipus de bicicletes amb reserva prèvia. Te la deixen una hora per anar a voltar. També hi ha competicions, per això el circuit que deies. L'entrada és gratuïta, però cal registrar-se. L'any passat hi van anar 74.000 persones.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
1: I avui a La cara B del temps ens fixem en un potent cicló mediterrani que s'està formant entre Grècia, Sicília i les costes de Líbia. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, des del cap de setmana que els meteoròlegs d'arreu del món tenim l'ull posat a aquest cicló que s'està desenvolupant al vell mig del Mediterrani, perquè hi ha una petita possibilitat que s'acabi convertint en un medicà. Un medicà és el fenomen que més s'assembla a un huracà al Mediterrani. Sovint en diem ciclons mediterranis amb característiques tropicals.
1: Medicà.
6: I aquestes... Medicà. Medicà.
1: Sí.
6: I aquestes característiques serien que es desenvolupen sobre aigües molt càlides, aquí poden tenir 29-30 graus en aquesta zona que estem comentant, d'aquí extreuen bona part de la seva energia. Llavors també tenen un nucli càlid, que això el diferencia de la majoria de borrasques que estem acostumats a veure. Aquí apareixen aquest nucli càlid per la condensació del vapor d'aigua, i tenen aquella estructura tan típica dels huracans, aquells braços organitzats en forma d'espiral, fins i tot a vegades s'observa un petit ull. Llavors, de moment, aquesta estructura encara no l'estem veient, però sí que hi ha hagut tempestes fortes a Sicília, espereu aiguats a Creta, amb vent molt fort cap a la zona del Peloponès, gairebé huracanat, i les pròximes 24-48 hores sabrem si finalment s'acaba desenvolupant aquest temut fenomen, però que des del punt de vista meteorològic és realment interessant.
1: Doncs estarem pendents de Grècia, de Sicília i de les costes de Líbia. Gràcies, Eloi.
6: Fins ara, adéu-siau.
5: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia pes de cleptòmen. I la resposta era roba, amb B baixa. Una roba o arroba és un pes equivalent a un quart de quintal

0: Tà, o 26 lliures i el cleptòman roba en B alta. Avui dimarts, un animarius eròtico, poètico, musical. La composició trobadoresca que excitava la Turner de 7 lletres. La composició trobadoresca que excitava la Turner 7 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. L'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia, Scarlett Johansson ho ha dit a X en un tuit on afirma que els nens mereixen dibuixos animats sense personatges o referències queer, és a dir, sense referències a l'orientació sexual o a la identitat de gènere. Diu Scarlett Johansson en el seu missatge que els nens no tenen edat per plantejar-se qüestions com l'homosexualitat o el canvi de sexe i que sensibilitzar-los tan d'hora pot provocar que molts nens trobin divertits o atractius personatges transgèneres i això els porti a voler canviar de sexe només per assemblar-s'hi. Scarlett Johansson a més denuncia en el seu missatge que Hollywood vol cancel·lar-la només per dir que els nens mereixen dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, i demana que això no passi.
2: Però és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
6: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que l'actriu Scarlett Johansson demana que els nens tinguin dret a dibuixos animats sense contingut LGTBIQ+, és una notícia falsa. No hi ha cap prova que Scarlett Johansson hagi fet aquestes declaracions públiques, ni tampoc que el tuit que ara circula sigui cert. Tot i així, la notícia circula amb força viralitat a les xarxes socials.
2: Gràcies, Marc.
3: Adéu, bon dia.
2: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Laura Calçada.
7: L'artista Maurizio Cattelan recorda que no falten imatges, sinó temps per mirar-les. L'art ha d'oferir una raó per aturar-s'hi, no fer més soroll. Comedian, el seu plàtan amb cinta, ho va aconseguir. No era l'ocurrència d'un desconegut. Cattelan portava 30 anys de trajectòria i el 1999 ja havia enganxat el seu galerista a la paret per invertir la relació de poder. Amb el plàtan, el públic va completar l'obra, fotografiant-lo, fent-lo circular i discutint del preu. L'atenció era el primer pas. La pregunta ja no és nou, sinó calia? Seguim discutint què és art i qui en fixa el valor. Cattelan va deixar quelcom que la imatge següent no ha pogut substituir, com aquella portada de la Velvet i les seves cançons.

0: Són 8:15. Avui és dimarts 15 de setembre i ens despertem amb 20 graus al Santuari de Caral, 8 graus a Prades i 15 a Cassà de la Selva. El dia en què entrevistarem els portaveus dels grups parlamentaris per valorar la conferència del president Salvador Illa i el dia en què a partir de les 9 serem al Caixa Research Institute, que és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia d'Espanya i de Portugal, un dels primers d'Europa. Serà a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. Però què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. D'aquí poc més d'una hora analitzarem amb els portaveus de tots els grups parlamentaris la conferència que hi va fer el president Salvador Illa coincidint amb la meitat del mandat.
2: Avui el govern aprovarà un pla per climatitzar totes les escoles i instituts públics en els propers 5 anys. Passarà el mateix amb una cinquantena de residències.
1: I el govern també crearà avui l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial. En ple debat sobre el futur d'aquesta tecnologia, el govern busca protegir els llocs de feina que es puguin veure amenaçats per la IA.
2: El president espanyol Pedro Sánchez va negar ahir a la nit a la Sexta que el Marroc li estigui fent xantatge amb suposada informació confidencial obtinguda amb l'espionatge de Pegasus.
1: L'empresa catalana de perfumeria Puig ha comprat el 50% de l'empresa dermocosmètica Isdin. Ha pagat 1.200 milions d'euros a Laboratoris Esteve. D'aquesta manera s'encadrà el 100% del capital.
2: La temporada de bany acaba a Catalunya amb les pitjors xifres des del 2014. Han mort ofegades 43 persones, la majoria en platges. Són 17 persones més que l'any passat.
1: I les sèries de Pit i la Maldición de Widow's Bay han estat les grans triomfadores als premis Emmy que s'han fet aquesta nit a Los Angeles.
3: En esports, el blaugrana Gabriel Jesús reconeix al tot costa de Catalunya Ràdio que no l'espanta la pressió per ser titular al Barça. L'Espanyol juga avui a les 7 a Leganés contra el Rayo. Vallecas tornarà a tenir futbol el 10 d'octubre. El Madrid juga a quarts de 10 al camp de l'Elx i la UEFA decideix aquest matí si l'Spotify Camp Nou acull la final de la Champions del 2029.
0: I pel que fa al temps, avui la temperatura toca sostre. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui a l'interior tindrem temperatures uns 8 graus per sobre de l'habitual en aquesta època de l'any. S'arribarà als 33 o 34 graus amb facilitat i es podria arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya. Tot plegat amb un dia de sol.
0: I mobilitat també a aquesta hora. És un matí, hem de dir, força tranquil al transport públic, amb els retards, diguéssim, habituals, no? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Doncs sí, força tranquil·litat, però com sempre, els retards a Rodalies, com per exemple els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que va de Vinaròs cap a Barcelona, o els 5 minuts de retard en alguns combois de l'R11, la que uneix Barcelona i Portbou. A la ciutat de Barcelona, els autobusos de TMB, la línia 128 no té servei de manera temporal per una avaria de l'autobús.
0: I a les carreteres, problemes per entrar a Barcelona per la B23, al Baix Llobregat. Mireia Sala.
6: Sí, hi ha 5 quilòmetres de cua de Molins a Sant Feliu i 3 quilòmetres més d'Esplugues a la Diagonal. Aturades també a l'accés a Barcelona per la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a l'AP7 a Santa Perpètua i retencions a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
0: I ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Dades, Ricard, sobretot en la conferència del president Illa, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i al Diari Ara. Fotografies en tots dos diaris. El del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació. I l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix el futur és aquí. I la intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El país que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la intel·ligència artificial i La Vanguardia que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Anna Grau, Vicent Sánchez i Esther Vera i ens acompanyaran també al Caixa Research des d'on farem el programa a partir de 8:45. Ara són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
8: Editorial de l'Ara remarca que no es pot permetre que la regulació de la intel·ligència artificial vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global. El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa, afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni la tecnologia i que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi. La Vanguardia explica en la mateixa línia que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que haurien de limitar els perills anunciats, mentre que El País, l'escriptora Irene Lozano, assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí als seus amos i alerta que campa lliure un producte poc fiable i cada cop més incomprensible per als seus dissenyadors. El periodista Matías Vallès, al Periódico, diu que caldrà assajar la traducció dia per intel·ligència assassina. Adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
9: Sobre el vertigen que ha generat la intel·ligència artificial, llegeixo al País aquesta frase. Hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades. Clavat. Perquè en una sola setmana els riscos en matèria de seguretat han fet que els grans laboratoris declarin el codi vermell abans d'arribar al punt de no retorn. Li pregunto a la pròpia IA si ens en sortirem. Contesta. Això no depèn de mi. La decisió és dels meus creadors. I afegeix. Històricament, els humans han creat mecanismes de control quan el perill es torna evident i existencial. D'acord? Però no estava Trump.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
13: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
14: Això va passar l'any passat en un day night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
17: Es ocupem a les millors taules del món.
18: En aquesta terra protegim i acollim.
19: Fem barri i fem pinya.
20: I fem i no deixem de ser.
21: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
22: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
23: Generalitat de Catalunya.
24: El govern de tothom.
25: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
26: Doncs jo només sento la carretera.
25: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Se subhasta el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
1: És el vestit de seda negra de la dissenyadora Christine Stambolian, amb escot verdot d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el traurà a subhasta el 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Quina galeta puja com l'espuma?
2: La belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit està en l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes i un vídeo viral també de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions han pujat un 47% el primer semestre de l'any. Ara l'empresa 30 Sella i Sella desbancà del capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull la Vanguardia.
0: De què hi ha un boom a Mallorca?
1: De restaurants colombians. L'augment de la comunitat amb gairebé 42.000 residents ha impulsat l'obertura d'aquests establiments que reivindiquen els seus plats tradicionals. Ho llegim al Diari de Mallorca, que explica que almenys dos d'aquests locals han substituït restaurants de plats típics mallorquins, com el frit o el tombet, que cada cop, diu, costa més de trobar.
0: I per què serveix la targeta negra a Romania?
2: Doncs per sancionar els adults a les grades esportives. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple increpen àrbitres, jugadors i entrenadors. La Federació Romanesa de Futbol l'ha introduït a les categories inferiors. Si l'àrbitre la mostra, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer hi ha una advertència. Si se segueix amb el comportament, s'atura el joc 10 minuts. I si encara continua, targeta negra i partit suspès definitivament.
0: I per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
1: Per mantenir el mossèn. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant del visat perquè reconsideri el trasllat
0: el de...
1: Sí, David Navarro.
0: Ah.
1: Molt implicat, es veu, en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el digital Capgros.
0: I si us dieu Mercè i viu a Barcelona, això us interessa.
2: I és que busquen Mercès per fer una il·lustració de cada una i celebrar així el nom de la patrona de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa de la cervesera Moritz que vol regalar cada Mercè un retrat a càrrec de la il·lustradora Ayla Madison. Cada dibuix formarà part d'una exposició que es podrà visitar durant els dies de festa major. Amb aquesta acció volen reivindicar la diversitat de les dones unides per un mateix nom i per una celebració compartida. Ho veiem a BTV.
0: I ara aquesta hora us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
3: El Wall Street Journal explica que mentre els líders del sector de la intel·ligència artificial demanen frenar-ne el desenvolupament, Wall Street en si mateix en continua comprant. Diu que és veritat que algunes accions n'han sortit perjudicades en les últimes hores, però no totes. El primer ministre del Canadà insta Europa a aprofundir en la seva aliança econòmica, ara que els uns i els altres volen dependre menys de Donald Trump. En una entrevista amb el Financial Times, el primer ministre, Mark Carney, demana als estats membres de la Unió que encara no han ratificat l'acord comercial amb el Canadà, que es va firmar fa 9 anys, que ho facin, perquè diu que això els farà tots més resilients. Le Monde de França parla de francesos inquiets i empipats abans de les eleccions presidencials de l'any que ve. El diari publica una enquesta segons la qual un 74% creuen que la situació de França empitjorarà i un 71% esperen, confien, que les eleccions suposin un canvi real, social i polític. I diversos diaris, sobretot els sensacionalistes del Regne Unit, es fan ressò de la polèmica pel nou anunci de l'actriu Sydney Sweeney per una casa d'apostes esportives, una pareja despullada. Algunes esportistes professionals l'han acusada de sexualitzar els cossos femenins a l'esport.
4: I a la premsa econòmica també es parla d'intel·ligència artificial. Artificial, Cinco Días diu que les professions sense titulació universitària són les menys exposades a la IA. El diari es fa ressò d'un estudi dels Estats Units que diu que els floristes, els tapissers i els ebenistes tenen menys risc de ser substituïts que no pas les feines amb més qualificació. Expansión avisa que la pausa en l'avenç de la IA posa en risc inversions bilionàries. Estima que la despesa acumulada en centres de dades pot arribar als 31,6 bilions. I l'Economista avui explica que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència reclama una revisió de la metodologia amb la que es calcula la tarifa del gas natural davant la creixent distància entre els costos que la tarifa regulada recull i els que realment afronten les comercialitzadores.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca l'entrevista de Catalunya Ràdio al nou fitxatge del Barça, Gabriel Jesús.
5: És un Gabriel Jesús que es confessa al tot costa i diu que la seva gran virtut és crear caos, moure's enmig del caos.
6: Caos, sí, yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Sempre voy estar ahí, una cosa va passar.

Enmig d'aquest merder, Gabriel Jesús s'hi troba a gust, afegeix al diari Esport que el vestidor del Barça és diferent a tots els altres, que tothom hi està molt integrat. El periòdico reconeix que la Bíblia l'ajuda, sempre la llegeix abans dels partits. I qui també flipa, però amb els culers, és Rodri. Reconeix al Mundo Deportivo que està al·lucinant amb l'estima dels aficionats del Barça. Santi Noia el defineix com l'home que va dir no al Madrid.

0: Aquest jugador que diu no al Madrid, a La Vanguardia explica que es va enamorar del Barça per Guardiola i per l'equipàs que va tenir durant la seva etapa com a tècnic blaugrana.
1: Diguem-ne, nosaltres no som d'eixemot.
2: Hi ha un dubte que sempre tinc, perquè també escolto Bernat Soler, que sempre diu Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, sí.
2: Perquè el catalanitzem.
0: Gabriel Jesús.
2: Però el Leo Messi no diem Leo Messi.
0: Leo Messi. Com que és brasiler, Gabriel Jesús.
2: Gabriel Jesús.
0: Gabriel Jesús, Ronaldinho, ah, Rivaldo.
2: Ah, Rivaldo, val, vale.
0: Rivaldo, Ronaldo.
2: Compro. Gabriel Jesús, vinga, va. I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home quadruplica la taxa màxima d'alcohol per conduir, assegura que va ser per menjar gazpacho.
4: Sí, El País explica que va passar a Castilleja de la Cuesta, a Sevilla. La policia local va fer la prova d'alcoholèmia i un conductor que quadruplicava la taxa màxima permesa. L'home va assegurar als agents que havia begut gazpacho i que segurament el problema va ser el vinagre.
5: Normal.
4: El van aturar perquè circulava fent maniobres estranyes, sense el cinturó de seguretat i fent servir el telèfon mòbil, que també devia ser contra del vinagre.
5: El vinagre és
6: malament. Tens una mala vinagrada.
2: Una hora a la zona de luxe de la Fórmula 1 a Madrid, massatges i gintònics amb pernil, amb vistes privilegiades.
7: L'allotjament del Gran Premi s'aproximava més a un chill-out d'Eivissa que a un circuit de Fórmula 1, i on sembla que el menys important era la competició, i és que es proporcionava als clients, això sí, més dinerons, una bona oferta d'oci que anava des de serveis quiropràctics, alcohol, tapes i gandules sota l'ombra, tot plegat amb vistes a la Monumental. L'entrada pels 3 dies costava 4.200 euros. Ho hem vist al diari Oponès.
2: Indignació contra Hyrox per permetre a un atleta competir coberta de Fenta Pequín.
4: Sí, resulta que l'actual campiona del món de fitness en la seva categoria, Joan Bietchik, va tenir una incontinència estomacal mentre competia, no cal entrar en més detalls tampoc. Ella no va voler acabar la competició, tot i anar atacada de dalt a baix. Deixem al Mundo que un testimoni va explicar que no es va netejar la zona on competia en aquell mateix moment i que hi va haver persones que després es van embrutar, van relliscar amb la femta de l'atleta. Bueno,
2: en resum,
4: una merda.
2: Sí, culpa del vinagre. Canalies, què faig avui?
7: Avui faig l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que faig, Carmen Maura, avui en fa 81. I acabem felicitant la reina Letícia. Avui es despertarà tenint una 54.
8: Nou central.
7: Avui és la Mare de Déu dels Dolors, que recorda el patiment de la Mare de Déu al peu de la creu. També Sant Nicomedes i Santa Caterina de Gènova.
2: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Tom.
9: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 20 anys.
10: 15 de setembre de 2006, PSOE i PP, que es barallen per tot, voten junts per un dia. I no diríeu mai per què? Doncs per impedir que l'aeroport del Prat es pugui gestionar des de Catalunya. José Montilla, que era diputat a Madrid i candidat a presidir la Generalitat, no va anar a la votació. Va acompanyar Pasqual Maragall a inaugurar la seu de la delegació de Catalunya a Madrid. La Vanguardia explica que un dels llibres que Maragall va comprar aquell dia a davant dels periodistes va ser Los Apuñaladores, de Leonardo Sciascia. Cristina Sen, relacionant el títol del llibre amb el final de Maragall al PSC, titulava la seva crònica Subtileses esmolades. I ara fa 20 anys un temporal de pluja va afectar el nord i sobretot el sud de Catalunya. Renfe va tallar la circulació de trens entre Barcelona i València durant 60 hores, sense ni tan sols oferir servei alternatiu d'autobusos. Acabo amb l'estrena d'una pel·lícula que seria un èxit aquella tardor del 2006, Salvador, dirigida per Manuel Huerga, sobre els últims dies de la vida de Puig Antic.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. I aquesta hora repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país.
14: Ho va anunciar Salvador Illa a la conferència de mig mandat al vespre.
15: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran.
14: També es va comprometre a destinar el 6% del PIB a educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu català.
2: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
16: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar
3: evitar la dependència dels Estats Units i la Xina.
2: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi a Ceuta.
14: En una entrevista a la Sexta, rebutja estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
5: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: Mentrestant, a Catalunya, la temporada de bany es tanca amb 43 persones ofegades, la xifra més alta des del 2014.
3: Quan més persones han perdut la vida ha estat a platges, en concret 27. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys.
2: A partir d'avui, les operadores han de bloquejar els SMS que envien empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial.
14: La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com smishing o robatori de dades personals.
2: I les sèries de Pete i Widow's Bay han estat les grans guanyadores dels premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles.
3: The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala. Els Emmys també han premiat per primera vegada l'actriu Rhea Chiron per la sèrie Pluribus.
2: Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i 11 de juliol.
14: És l'única parada que faran els germans Gallagher a l'estat durant la seva gira mundial, que començarà a Glasgow. Les entrades es posaran a la venda dijous.
2: Fet que posa també de manifest la bona feina que s'està fent des de l'Estadi Olímpic de Barcelona. I tot això en un dia en què farem el programa des de l'Institut Caixa Research. A partir de 8:45, des d'allà analitzarem l'actualitat amb l'Àgora i després ens fixarem també en aquesta tasca capdavantera d'aquesta instal·lació. El Caixa Research Institute és el primer centre de recerca especialitzat íntegrament en immunologia a Espanya i Portugal. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions a aquesta hora pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Comencem per Lleida, Estela, perquè avui hi ha primera votació de la nova ordenança de civisme que preveu, recordem, vetar l'ús del burca a l'espai públic.
8: Sí, l'equip del govern socialista de la Paeria explicarà també en roda de premsa com s'estructura aquesta prohibició i si és viable legalment, tenint en compte que la primera vegada que es va plantejar fa 15 anys, el Tribunal Suprem ho va acabar tombant. La d'avui és una votació en comissió abans de passar pel ple d'aquest mes i veurem si té prou suports polítics per tirar endavant. I una altra previsió destacada per avui la tenim a l'Audiència de Lleida. Comença el judici en què l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública, bàsicament per tracte de favor a una empresa en les adjudicacions. També jutgen altres càrrecs i responsables de l'empresa suposadament afavorida per la trama.
2: I a les comarques gironines hi ha un nom protagonista que és el de Marina Vilalta. És la pastora més longeva de Catalunya que hi va morir als 99 anys, Fèlix.
16: Sí, vivia al poble de Bruguera, al Ripollès, encara dimarts passat, per tant, fa just una setmana havia sortit a pasturar el ramat.
19: Jo he de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament.
16: Això ens ho deia l'any passat a Catalunya Ràdio. Creu de Sant Jordi el 2022 a la seva trajectòria. Vilalta es va convertir en un símbol de la pagesia i també de l'amor a la terra i les tradicions. D'altra banda, destaquem també aquesta hora que finalment l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha tret a concurs la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de pintura catalana que es farà al monestir. Costarà 9 milions d'euros. Les obres començaran a finals d'aquest any i han d'estar llestes el 2028.
2: I a Tarragona hi ha merder polític perquè l'actualitat passa pel consistori. La CUP acusa l'actual alcalde, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. Què és això, Clara?
20: Doncs sí, la causa que arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat pels copaires, Viñuales, intenta amagar els suposats fets amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas. Per d'altra banda, encara en l'àmbit judicial, la nova fiscal en cap de Tarragona, Maria de la Cinta López, ha pres possessió del seu càrrec. Relleva a Maria José Osuna, que és ara la màxima responsable de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat. I acabem amb la Festa Major de Santa Tecla de Tarragona que arrenca avui.
2: Ara.
20: Sí. Ara sí. Arrenca avui oficialment amb la
2: crida. Amb la maleta i tot el que ve, no? Sí.
20: Efectivament. I avui, però, entre altres coses, s'homenatjarà el col·lectiu gitano, que és portador dels gegants moros i dels negritos.
2: Una vegada vaig venir per aquí, per Santa Tecla, i vaig prendre un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que... Encara ho recordava la setmana següent, eh?
20: Sí.
2: Esteu en forma.
20: Sí, has de ser prudent, amb la mamadeta.
2: Bona festa major, sempre. I a Barcelona, Marc Jurado, avui serà un dia de molta cultura.
16: I tant, d'una banda al Liceu.
17: que presentarà a les 11 l'espectacle inaugural Aïda de Giuseppe Verdi i una hora abans, a les 10, el Lliure de Gràcia presenta Tot fent la vella Helena. Parlant de cultura i de llengua, aquest matí es presenta a Manresa l'enquesta d'usos lingüístics i la campanya de promoció de l'ús social del català, una enquesta que arriba 4 dies després de la Diada. Doncs bé, precisament aquest vespre, l'ANC ha convocat a Barcelona una protesta davant de la comissaria de les Corts contra l'actuació dels Mossos durant la Diada.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
18: Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.
21: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui serà un dia de sol i de calor, però ja tenim l'ull posat a les tempestes de demà a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, els models de precipitació acoten bastant bé l'àrea d'aquestes pluges, que serà sobretot al Pirineu i comarques de Girona i de Barcelona, però encara no acoten gaire o no coincideixen gaire en la magnitud, en la intensitat d'aquestes pluges, perquè n'hi ha alguns que ens marquen precipitacions de 50-100 litres per metre quadrat, o fins i tot una mica més, en alguns llocs del litoral i prelitoral de Barcelona. Altres models marquen precipitacions una mica més moderades, d'uns 50 litres. En tot cas, a l'espera del que acabin marcant... De moment, avui el que sí que preveiem és una pujada de la temperatura, avui pujant 2-3 graus respecte a les d'ahir, amb màximes que poden arribar als 32, 33, 34 amb facilitat, però també 36 o 37 graus a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la Catalunya Central, amb un dia que de moment serà 100% assolellat.
2: I pel que fa al trànsit, es mantenen els problemes a la B23 per entrar a Barcelona i ara també n'hi ha en sentit Girona. Mireia Sala.
23: Sí, ara es forma cua a la B23 per enllaçar amb la P7 al Papiol per un accident. A més, hi ha les habituals retencions a la P7 a Santa Perpètua en sentit sud i a la C58 a Sant Quirze i Montcada. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
24: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
2: I com cada dia a aquesta hora repassem també el preu de les coses amb Lara García. Avui parlem dels menús de migdia.
25: A Catalunya el menú del dia costa de mitjana uns 16 euros, un preu que no s'apuja gaire per la forta competència del menjar preparat del supermercat, principalment. Molts restaurants que abans feien menú l'han hagut d'eliminar, però encara hi ha establiments que resisteixen. Per exemple, a Ulldecona, el restaurant Lo Paseo fa un menú migdia entre setmana per 19 euros.
26: Un menú amb tres primers, que en tries un, tres segons, que en tries un, i tres postres, que en tries un. Inclou el pa, l'aigua i el vi de la casa, que és un terra alta, tot sempre en producte fes, de proximitat. Totes les elaboracions són pròpies, no comprem quinta gamma, i són 19 euros en aquests moments.
25: A Cardedeu, el menú migdia del restaurant Tarambana costa 18 euros, amb una oferta àmplia de plats i amb aigua i pa inclosos.
27: Hi ha sis primers a triar, com poden ser amanides, cremes, pastes, timbals, coques. Hi ha sis o set segons, peixos de llotja, carn a la brasa, guisat, i llavors hi ha sis o set postres a triar, aigua i pa inclosos.
25: Amb l'increment de costos hi ha una tendència creixent, sobretot en locals de Barcelona, de substituir el menú del dia pel plat del dia. El de Can Pringa, al barri de Sants, costa 9,95 i fan cuina de temporada. Per exemple, a partir de l'octubre, cada dia faran escudella amb carn d'olla.
28: Oferim un plat amb una guarnició, la beguda, el postre o el cafè. Fem una oferta de 5 plats, entre els quals hi ha un peix, alguna cosa que sempre fem guisada o estofadeta i alguna cosa de talla a la planxa. I anem variant cada dia, és segons mercat, o sigui que fins al mercat mateix dia no sabem el que podem oferir.
2: I a banda de les despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos, avui dimarts ens fixem en què costa canviar el terra d'un pavelló. Ot Serra, bon dia.
29: Bon dia. Berga vol canviar el terra del pavelló d'esports municipal i traurà el material sintètic actual i posarà un paviment de policlorur vinílic, el PVC. També s'hauran de pintar les línies perquè s'hi jugui a bàsquet, handbol i voleibol. El cost estimat del contracte que tot just s'ha obert és de 81.435 euros. Serien menys de 5 euros per Berguedà.
30: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
0: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul, i entremig esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
2: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
1: Bon dia! La setmana passada el Real Madrid va jugar un partit de Champions, ho recordaràs, contra l'Inter de Milà. Van guanyar, però deixant mala imatge i malestar entre molts aficionats. Doncs bé, després del partit i fora de l'estadi, els companys del programa El Desmarque de 4 van entrevistar un noi que aquesta setmana s'ha fet viral, no tant pel que diu, sinó per com tanca el seu discurs. Escolteu.
4: Hombre, claro que pitar. ¿Van a pitar? Claramente. Yo me traía Haaland... O a Julián Álvarez, también me traía, al Madrid, de 9, y metía a Mbappé por la izquierda. No di más declaraciones.
1: No haré más declaraciones.
2: Està bé, això ho faré servir jo també.
1: Sí, és fantàstic. Després aquest noi va arribar a casa, es va tancar en un quartet i va analitzar el partit amb deteniment per preparar l'entrenament de l'endemà. Ricard, hi ha gent que s'emporta el partit a casa, però aquest nano es va endur fins i tot la roda de premsa posterior, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
1: A tu.
2: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a aquella gent que viu sense estar pendent d'una pantalla. A tots vosaltres, els que preferiu encara una conversa a una pantalla.

0: Les 8, bon dia. El primer titular aquesta la busquem a l'equip diari, endavant.
1: Retencions a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç i a la C32 a Viladecans. A més, també hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i Montcada, d'entrada a Barcelona. Les dues rondes també van molt carregades amb problemes als trams habituals, sobretot en sentit Llobregat. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar i que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat a un centenar d'escoles i institut. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per a la protecció de les dades de ciutadans europeus. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català al Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF Sant Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al club blaugrana. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui ha jugat l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho ha dit, com dèiem, a la conferència que va fer ahir davant de més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. I la va seguir l'Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, assumir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del Producte Interior Brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i, lògicament, nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba falta el repte de l'atenció social.
8: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
9: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jéssica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions, 8 i 7 minuts. La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat, segons les dades de Protecció Civil. És la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat a les platges, en concret 27, 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, una majoria són home i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. Dos nens més van morir ofegats al Ter, a l'altura de Manlleu, i les altres dues víctimes menors són dues nenes que van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.

0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde diu que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses d'IA nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una escola, en una IA europea és fonamental per protegir i el que ha definit com un model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig de cru provinent de l'Aràbia Saudita i malgrat els esforços de Trump per enviar als mercats un missatge de calma. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre vaixells l'han travessat des de divendres. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs hutis aliats de l'Iran els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas de petroli saudita. I la tercera via és l'oleoducte que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus assegurant a través de la xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del cru ha baixat, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars.
1: 3Cat Info.
0: I a partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la DGT o d'Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzen per enviar l'SMS, el seu àlies, i també diverses dades de la companyia o la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència ha inclòs al seu web una àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebi són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre. La mesura està inclosa en un pla antiestafes que també inclourà un canvi en les trucades comercials. A partir del 17 d'octubre, hauran de fer servir el número 400 com a prefix. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de la prova d'aquest any de nivell A1 de català, amb l'examen previst per al 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. Clàudia Roses.
2: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb l'A1 i la 2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
3: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que a més hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris, trobés cursos a altres llocs.
2: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
3: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. Amb aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
2: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
1: 3Cat Info.
0: 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí. Els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
4: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
5: We have the right to referendum. Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
4: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
0: D'aquí a un minut i mig arribarem a l'àrea de serveis, una petita pausa i ampliem la informació del trànsit i del temps.
6: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
9: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
10: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
8: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
11: Per on anava, pobre home, tic, amb una espenta a terra, pobre.
8: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info. Ho apuntàvem, temps ara de l'àrea de serveis a 3CAT Info, trànsit i temps. A aquesta hora connectem amb l'equip viari per saber quina és la situació a la xarxa viària catalana, també a la xarxa de transports del país. Connectem doncs amb la Mireia Sala. Bon dia, Mireia.
12: Bon dia, Marc. Doncs a aquesta hora tenim els habituals problemes per entrar a Barcelona. Al Baix Llobregat hi ha cues a la B23 a Sant Feliu i Esplugues i també per enllaçar el Papiol amb l'autopista P7, retencions també a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans. També hi ha lentitud amb aturades a la P7 de Mollet a Santa Perpètua, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, en especial a la de Dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. En aquesta mateixa ronda a Dalt també hi ha aturades de Cornellà a Pedralbes en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic no ens consten incidències a aquesta hora. Això és tot, renovem la informació viària als titulars a 8:45.
1: El temps.
0: Amb el Jofre Genoer.
13: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre. I, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot començant pel Pirineu, Prepirineu i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre, fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada a la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Reprenem ara el fil de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb un objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergència 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar i detenir l'autor. I condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
15: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
14: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: The Pit i La maldició de Widow's Bay triomfen a les gales dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles, als Estats Units. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Reeves fa història en ser el primer d'aconseguir dos premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
16: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat pels tentacles de Donald Trump aquest mateix any.

Segurament els heu reconegut, són els Oasis, que en la seva gira mundial faran parada. A Barcelona, el duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips que es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va destapar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que han confirmat les últimes hores. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. L'anunci d'aquest nou tram coincideix amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.

0: I de la música a l'escriptura, perquè l'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la intimista Sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, víctima com la dona i els fills. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família ja és massa tard, com explica Mas a aquesta emissora.
1: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet

0: mirar sèries a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona, no? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
1: En aquesta història, sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal, i que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altra editorial. I pas endavant per al futur Museu Thyssen de Pintura Catalana a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu que obri portes al 2028. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
2: Finalment, el projecte es treu a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any amb un termini d'execució de 18 mesos.
3: La primera fase, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
2: La primera fase del futur monestir de les arts de Sant Feliu de Guíxols ha de ser una realitat el 2028.
4: Catalunya al dia. Informatiu diari de 3Cat Info amb les notícies de les nostres comarques. T'expliquem el que passa aquí, al teu voltant, al costat de casa. Catalunya al dia. De tu a tu, amb confiança, amb rigor, amb complicitat. Catalunya al dia, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a 3Cat Info, amb Estel Batet Carles.
5: I som i t'escoltem.
1: D'aquí a poc més de 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Temps ara, 3Cat Info, per a la informació esportiva.
4: Esports.
1: Amb l'Eudald Serra, bon dia.
6: Bon dia.
7: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
6: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN. Són declaracions en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
8: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De chaos.
9: Crear caos.
8: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
9: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
8: Sí, con balón y sin balón.
6: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
8: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
6: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
4: 3Cat Info.
6: La 6a jornada de Lliga, que comença ja avui mateix, ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
10: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
6: L'extrem Jofre és baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui ja juguen 2 partits més d'aquesta 6a jornada de primera, a 9:45, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
11: Jo pido 3 mesos, los...

0: ¿Cuántos piden 10 años? No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
1: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
2: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien y... Estoy convencido que lo vamos a hacer.
1: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis amb aquesta victòria se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder amb 15 punts. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que entre d'altres temes ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I en futbol, 12 punts més. A la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta, però sense especificar el temps que haurà d'estar de baixa. De tota manera, es preveu que haurà d'estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Mentrestant, ahir es va confirmar que el Barça-Madrid de la Lliga Femenina, corresponent a la 6a jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilern en Lleida, i ahir se li van fer més proves que han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. No ha tingut la mateixa sort el pivot de l'Ilern en Lleida, Atuman Dianyer. El club del Segrià ha confirmat que el pivot té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre, que es va fer divendres davant el Girona i que, per tant, es perdrà tota la temporada.
4: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.

0: Hem arribat a 8:45 del matí, sintonitzeu 3Cat Info, moment de fer un cop d'ull als principals titulars a aquesta hora, però abans actualitzem, com sempre en aquests moments, la situació del trànsit. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, retencions de la C7 de Mollet a Barberà, a la C58 a Sant Quirze i Montcada, la B23 a Molins i Esplugues i les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. A més, dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu. L'últim ha passat a la comarcal 14-12 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T310 a Riudoms.
0: De seguida, d'aquí a 15 minuts, ho ampliarem tot plegat, mentre us explicarem també que el govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers anys, 5 concretament, amb una prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en l'educació i anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. Tot això el mateix dia que hem sabut que la temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquesta estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. Ho ampliarem tot plegat, com també parlarem dels Estats Units i de Donald Trump, perquè el Tribunal Suprem ha tombat les seves intencions de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. I ahir avui ha de començar l'audiència de Lleida, el judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat de Lleida, Jordi Ibanet. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Ho repassarem. I parlarem de la restauració a la tartera de Sollo, la pica d'estats que vol fer la Generalitat. Serà l'obra a més altitud que s'ha fet mai a Catalunya i servirà per ordenar el pas dels excursionistes i protegir aquest espai d'alt valor natural a banda de reparar les destrosses de les tempestes de l'estiu passat.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 9 amb el davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura, Eudald, que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
3: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6a jornada de Lliga, amb el partit que obrirà l'Espanyol al Camp del Rayo. El Barça ho farà demà amb el Racing de Santander.
0: I pel que fa al temps, cel serè i domini del sol amb termòmetres que avui tocaran sostres. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà, en canvi, arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures. Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa, a més, es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer davant de les més de 800 persones a les drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. Una conferència que va seguir Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: El curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: D'altra banda, el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però troba a faltar el repte de l'atenció social.
2: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran...
0: En l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
8: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no es manté Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. D'altra banda, l'Austec, el sindicat majoritari a l'ensenyament, reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. La portaveu d'Austec, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació i la de les famílies. En declaracions al Més Nit de 3Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar els reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
9: El que hem de posar en els centres és l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat. Segons les dades de Protecció Civil, és la xifra més alta des del 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat en piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat, 3 dels quals van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada, a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter a l'altura de Manlleu i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
10: 3Cat Info.
0: 2:15 del matí, rebé judicial a l'intent de Trump de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes als domicilis dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que consideren que el pla viola la llei electoral i causaria causa en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern dels Estats Units. 4 dels 6 jutges conservadors i dels 3 progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. La causa judicial no queda tancada del tot. El Partit Republicà de Trump treballa per retenir el control del Congrés en les eleccions del novembre en una cursa ajustada. Des que va tornar a la Casa Blanca, el president dels Estats Units ha intentat restringir el vot per correu. Això beneficiaria el seu partit perquè les enquestes indiquen que els demòcrates recorren més a aquesta modalitat de vot que els republicans. Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar Groenlàndia. Per això els participants a la cimera han demanat a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
11: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
0: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat i la seguretat i la pau d'Europa. En la mateixa cimera, Dinamarca ha dit que confia a arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia. I l'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa que havia conegut a Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i ha confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. Es tracta d'un oficial que servia en la caserna general del comandament marítim aliat de Norwood. La relació la van iniciar a finals del 2024. La dona tenia doble nacionalitat, britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos. Tot i que ella ha negat cap vinculació, el cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva. El diari britànic explica que la dona va arribar a entrar a la base de l'OTAN com a acompanyant de l'oficial en una festa de Nadal.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions, l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa del sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'expulsió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure els exemplars a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
12: Les corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
0: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan menjant els pops. I Londres ha tancat els actes de l'any Conxita Badia amb un concert d'homenatge a l'església de St. James. La gira internacional, que ha recorregut 10 països, ha reivindicat la figura de la soprano i pianista barcelonina, musa i intèrpret de referència als compositors com Pau Casals, Enric Granados o Robert Gerhard. Mireia Domènech, comissària de l'any Conxita Badia i besneta de la cantant.
13: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors a la República i la cançó catalana. Ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure.
0: I més temes a aquesta hora. La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana, perquè per primer cop la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a la BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment de 3CAT produït per Insista Televisió i presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida.
10: Torna al Catalunya Nit.
14: Tornem, però amb un horari nou.
10: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit. Catalunya Nit.
14: Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
14: De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
15: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
10: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
16: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans de l'àrea de serveis encara us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona cedirà 3 solars a la UGT i comissions obreres perquè en construeixin 179 pisos socials. L'acord preveu més concessions de sòl públic perquè els sindicats puguin promoure 1.500 habitatges. Els pisos se sortejaran entre els inscrits al registre de sol·licitants d'habitatge de Protecció Oficial de Barcelona. Qui aconsegueixi un pis pagarà un lloguer assequible amb augments que no superaran l'IPC. Aquesta cessió es farà per 75 anys i un cop acabat el contracte, el pis tornarà al parc públic d'habitatge de lloguer. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
17: Tot el teu projecte de vida, en 75 anys, perquè també ens interessa fixar i arrelar població. El dret de superfície és propietat pública i quan s'acaba aquest termini de temps torna a recuperar-se la propietat.
0: Els sindicats que actuaran com a promotors decidiran els requisits de cada promoció. Belén López i Camil Ross són els secretaris generals de Catalunya, de Comissions Obreres i la UGT, respectivament.
18: Dediquem esforços a que aquesta promoció es faci ràpida, es facin les condicions amb les garanties i de la manera que sigui i garantim tots els drets.
19: Nosaltres no hi guanyem res, és la nostra manera de fer i de fer la nostra acció sindical més enllà dels centres de treball. Què garantim? Uns estàndards de qualitat i de sostenibilitat amb l'edificació.
0: Per poder optar a aquests pisos no caldrà ser militant dels sindicats, només s'haurà de complir els requisits del registre de sol·licitants. En punt, 3:15 del matí, àrea de serveis a 3CAT Info, trànsit i temps. Connexió amb l'equip viari per conèixer la situació del trànsit a la xarxa viària catalana, també els transports públics. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs un vehicle variat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell. A més, en aquesta autopista es mantenen les retencions d'entrada a Sant Quirze i a Montcada. També hi ha aturades a la P7, de Mollet a Barberà, a la B23, a Molins i Esplugues i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt, des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i en sentit contrari de Cornellà a Pedralbes. A la ronda del litoral, lentitud de Santa Coloma a Ciutat Vella i també a la zona del port. Recordem també que dos accidents obliguen a circular en pas alternatiu i provoquen cua. L'últim accident ha passat a la C1412 a Oliola, a la Noguera, i l'altre és al Baix Camp, a la T310 a Riudoms. Fins aquí la informació viària. Renovem dades als titulars de les 9.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
1: Fins ara.
10: El temps.
0: Una crònica del Jofre Genué.
20: Aquesta matinada les temperatures han baixat dels 25 graus al barri del Raval de Barcelona, han tornat a alguns valors tòrrids de manera molt local, també a Portbou gairebé 25, i en general l'ambient és menys fresc en dies enrere, més suau, però encara amb temperatures força acceptables. De fet, al Pirineu el termòmetre ha arribat a situar-se a prop dels 9, 10, 11 graus, els valors més baixos, el cas, per exemple, del Pont de Suert. Avui esperem que els termòmetres toquin sostre. Calor intensa de ple estiu arreu del país, entre els 30-35, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, a Terres de l'Ebre, les zones més càlides del territori, doncs pot haver-hi xifres que arriben als 37, 38, potser algun valor pròxim als 39. Una jornada de sol, de cel serè i de tranquil·litat, però és la darrera, perquè demà s'inicia un canvi de temps, sobretot a la tarda. Potser el matí encara no sotarà, però a la tarda començaran a aparèixer nuvolades embruixats al Pirineu i s'estendran de nord a sud per les comarques de Girona a Barcelona, de cara al vespre arribant també a la costa central, localment amb alguna tempesta que pugui ser intensa. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit. Demà a la tarda vespre, amb molta precaució per aquest canvi de temps brusc que farà baixar les temperatures i, sobretot, de cara a dijous ens durà un ambient un altre cop molt fresc i suau amb entrada de la tramuntana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient més propi de setembre, gairebé de tardor.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: D'aquí a 12 minuts arribarem a les 9 del matí. Ara fem un cop d'ull a les informacions que ens arriben des de diferents punts del país.
10: Catalunya al dia.
0: I comencem a Lleida, perquè avui comença a l'audiència de Lleida el judici pel conegut com a cas carreteres, en què l'excap de les carreteres de la Generalitat de Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats i contractes d'obra pública. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma, sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha dos acusats, per a qui la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ens provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
0: I estabilitzant l'incendi que des d'ahir crema en una empresa tèxtil de Mataró, al Maresme, dues dotacions dels bombers de la Generalitat hi han treballat tota la nit per evitar que les flames afectin altres naus i aquest matí faran una nova avaluació. El foc es va declarar ahir a la tarda i els més de 200 treballadors que hi havia a l'empresa van poder sortir pel seu propi peu. No hi va haver ferits. Fins a 13 dotacions van treballar en aquest incendi.
10: Catalunya al dia.
0: La La Generalitat restaurarà la tartera de Sotllo a la Pica d'Estats en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud i que serà de més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu, corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotllo a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des d'aleshores els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram. Es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones. Ho explica el director del parc, Marc Garriga.
5: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
3: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
22: A Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
3: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
0: I comença la negociació entre l'Ajuntament d'Alcanar, el Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles. Alcanar, Jordi Barranca.
23: Gairebé un any després del 12 d'octubre, data de l'última aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3Cat Info.
24: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, ells que vivim aquí, és viure tranquils, saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell, no que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
23: Tot i això lamenten la incertesa que tenen i és que ells particularment no saben quan començar a buscar el nou immoble.
24: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa, és a dir, quan fas el pas? Jo sempre li dic a la dona, el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
23: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la una, al Catalunya al Dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
0: I les barques de l'Estany de Puigcerdà, que aquest estiu han tornat a navegar, es podrien mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament vol allargar aquest servei després de l'èxit de visitants per potenciar el llac com a símbol de la capital ceretana. Puigcerdà, Joaquim Albalater.
25: Les barques van tornar a l'Estany de Puigcerdà a principis d'agost, després d'una aturada de 5 anys. És un dels principals reclams turístics del poble i la resposta dels visitants ha estat molt positiva, com explica Òscar Nicolau, de l'empresa Cercle l'Aventura.
26: La veritat és que els matins tenim molta gent francesa, tenim molts francesos que ens venen i una mica de tot, gent d'aquí, de Barcelona, sobretot de Sant Cugat, que aquí els agrada molt venir.
25: Ara l'Ajuntament vol que aquest servei estigui actiu tot l'any, també a l'hivern, si el temps ho permet, i que vagi de la mà de nous serveis. Mercè Carbó és la primera tinenta d'alcaldia de Puigcerdà.
27: El llac al final és l'emblema de Puigcerdà, tothom el coneix, llavors és un objectiu nostre dinamitzar tot aquest espai. Tenim el servei de barques, tenim el servei de la Bibliollac, ara també es licitarà el servei del bar, de la cafeteria, i la idea és licitar-ho conjuntament amb les barques i ampliar la qualitat del servei i que hi hagi també uns banys que també ajudaran, complementaran tots els serveis que hi ha aquí a l'Estany.
25: El consistori ja treballa la nova licitació amb l'objectiu que es pugui posar en marxa les properes setmanes. En canvi, per ara no hi ha cap previsió perquè tornin els tradicionals passejos en burro al voltant del llac.
0: I el reconegut director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat, el britànic Stephen Frears, vindrà al Bages per Festival Internacional del Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora, corresponsal al Bages, Natia Dell.
2: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Oscar a la millor pel·lícula, Les Amistats Peligroses, de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà als Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi hermosa lavanderia i Negocios ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clan també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional: Fjord, de Christian Mingyu, Palma d'Or de Cannes, Yellow Letters, Digger Katak, Lleó d'Or a Berlín i Josephine, de Beth Araujo, gran premi del jurat de Sundance. Pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
0: Tot plegat al Catalunya al Dia, a partir de la 1 del migdia.
10: Esports.
0: Del Serra, bon dia.
4: Bon dia, bona hora. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip a portar moltes coses. Afirma que pressionar més forma part del seu ADN. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De chaos.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
4: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del Club Blaugrana sense pensar en que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
6: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Per a mi no és una pressió vestir la camiseta de Barcelona, és sí un placer.
4: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou al Racing de Santander en el partit de la 6a jornada de Lliga. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick.
10: 3CAT Info.
4: És que la 6a jornada de Lliga comença ja avui mateix i ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 els triomfs abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
8: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
4: L'extrem Jofre és baixa per lesió per aquest partit, per unes molèsties del pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés, i la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències del seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen 2 partits més, també d'aquesta 6a jornada de primera. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
9: Si jo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente, que espero dentro de 3 meses estar mejor.
4: I abans, a les 8, l'Alavés rebrà el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
11: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendy y Torraza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
4: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la 5a jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis se situa amb aquest triomf segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que entre d'altres temes ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I ahir també es va confirmar que el partit Barça-Madrid de la Lliga Femenina de Futbol, corresponent a la sisena jornada, es jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre i a partir de les 5 de la tarda.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i això provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell i Terrassa, que afecta també l'últim tram de la Ronda del Litoral. Aturades a la P7 de Mollet a Barberà, a la B23 a Molins i Esplugues i la 2 a Cornellà. També hi ha cues a la Ronda a Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de dades dels ciutadans europeus. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. L'Ajuntament del Canal Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va otorgar al juliol una subvenció de 2 milions per a la compra dels immobles. I David es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la sisena jornada de Lliga, jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui a jugar l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la cinquena jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostres. Espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens marcat de les temperatures.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer ahir davant més de 800 persones a les drassaners de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. La va seguir l'Albert Prat.
4: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la legislatura, anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
5: Em comprometo que el debat inclogui ara sí a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del Producte Interior Brut del país, destinats a l'educació.
4: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
5: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
4: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
0: Les paraules de Salvador Illa les han aplaudit algunes veus del sector empresarial que li han allargat la mà per complir els objectius. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i Salvador Alemany, president de Saba Infraestructures.
6: Compartim en general els reptes que ha plantejat de futur i lògicament nosaltres aportarem, com sempre hem fet, totes aquelles solucions perquè la prosperitat arribi a tothom i per millorar la cohesió social dels catalans.
7: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
0: El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabador, celebra les iniciatives anunciades en matèria escolar, però ha trobat a faltar el repte de l'atenció social.
8: Ens hagués agradat, però, que hi hagués hagut un èmfasi més especial en construir un sistema de serveis socials. L'acompanyament a tota la societat, a la infància pobra, cal recordar que som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil, a la gent gran.
0: I en l'àmbit polític, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat de propaganda la conferència d'Illa i de desastrosa la primera meitat del seu mandat. Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
9: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
0: I en una piulada a les xarxes, Jessica Albiach dels Comuns ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no esmentés Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Doncs bé, l'USTEC, el sindicat majoritari a l'ensenyament, reclama tenir veu en el debat que proposa Illa per reformular el sistema educatiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, diu que no s'entendria que això es fes sense la seva participació i la de les famílies. En declaracions al Més Nit de 3Cat Info, diu que és indispensable reforçar l'escola pública per abordar els reptes de l'educació de cara a la propera dècada.
10: El que hem de posar en el centre és l'educació pública. Per tant, una xarxa pública enfortida i ben finançada, perquè al final és la que està assumint el percentatge més alt de complexitat i perquè, a més, és l'única que pot garantir el ple dret de tot l'alumnat a rebre l'educació en igualtat de condicions.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La inflació continua augmentant i ho fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, és a dir, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada d'un 4,3% al mes d'agost. Canviem de qüestió. La temporada de bany es tanca aquest estiu amb 43 persones ofegades a platges, piscines, rius i embassaments. Són 17 persones més que l'any passat. Segons les dades de Protecció Civil, és la xifra més alta des de l'any 2014. On més persones han perdut la vida ha estat en platges, en concret 27. 11 més han mort en piscines i 5 en aigües interiors. La majoria d'ofegaments en piscines han estat a piscines particulars, comunitàries i d'hotel. Només una va ser en una piscina municipal. Entre les víctimes, la majoria són homes i persones més grans de 60 anys. També hi ha 7 menors d'edat. 3 d'ells van morir a l'inici de la temporada a la platja de la Rabassada a Tarragona. 2 més es van ofegar al Ter, a l'alçada de Manlleu, i les altres dues van perdre la vida en piscines, una a Balaguer i l'altra a Calella.
2: 3Cat Info.
0: La presidenta del Banc Central Europeu adverteix que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Christine Lagarde assegura que Europa hauria d'accelerar la seva inversió en aquesta tecnologia per guanyar en productivitat i evitar dependre dels avenços de la Xina i dels Estats Units en aquest terreny. Segons Lagarde, els estalviadors europeus inverteixen diners en empreses dia nord-americanes i que d'alguna manera n'estan finançant el desenvolupament sense que Europa en pugui recollir els beneficis. Per la presidenta del BCE, la inversió en una IA europea és fonamental per protegir el que ha definit com a model social europeu. Avisa que invertir en una IA estrangera implica també processar informació sota la jurisdicció de tercers països i, per tant, es posa en risc la protecció dels ciutadans europeus. Doncs bé, el preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del crud provinent de l'Aràbia Saudita i malgrat els esforços de Trump per enviar als mercats un missatge de calma. El petroli té tres sortides des d'aquest país. Una és l'estret d'Hormuz, pràcticament bloquejat per l'Iran. Només quatre vaixells l'han travessat des de divendres. Una segona via és a través del Mar Roig. En aquest cas, els atacs hutis aliats de l'Iran els han permès controlar els principals ports de la regió i bloquejar el pas del petroli saudita. I la tercera via és l'oleoducte que va ser atacat divendres amb drons. Era clau per compensar el bloqueig d'Hormuz. Donald Trump ha intentat frenar l'alça dels preus, assegurant a través de la seva xarxa social que el conflicte s'acabarà aviat. El preu del cru ha baixat, però l'efecte de les paraules del president nord-americà s'han esvaït ràpidament i ara torna a encarir-se. El barril de Brent, el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars. Continuem parlant de Trump. Ha patit un revés judicial en el seu intent de restringir el vot per correu a les eleccions de mig mandat del pròxim mes de novembre. El president dels Estats Units va firmar una ordre executiva al març per canviar les regles sobre l'enviament de les paperetes al domicili dels electors. Ho va justificar per combatre el frau electoral, tot i que no hi hagi proves que aquest problema existeixi, i enmig de les veus crítiques que considera que el pla viola la llei electoral i causaria caos en l'enviament de la documentació. Ara el Tribunal Suprem ha resolt contra la iniciativa del govern nord-americà. Quatre dels sis jutges conservadors i els tres progressistes han sentenciat contra els plans de Trump. I encara de l'exterior, els líders independentistes d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord han acordat des de Cardiff demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum. Els seus primers ministres, tots tres independentistes, parlen de moment històric. Londres, Quim Olivares.
11: Mary Lou MacDonald, presidenta de l'Irlanda Sinn Féin, ha enviat aquest missatge al primer ministre del Regne Unit, Andy Burnham.
12: We have the right to referendum.
13: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
11: Els tres reconeixen que cada nació determinarà el moment i la manera d'exercir el dret a l'autodeterminació. També acorden col·laborar en qüestions que afecten la vida real de la gent, com ara fomentar el creixement econòmic, combatre la pobresa infantil o protegir les llengües celtes. Defensen que, com més autogovern tinguin, més podran millorar el benestar de la població. Fins ara, però, Burnham ha dit que no hi ha cap referèndum previst.
0: Continuem amb més qüestions. A partir d'avui, les operadores de telefonia hauran de bloquejar els SMS de les empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial que s'ha creat. És una mesura que el govern espanyol posa en marxa per evitar possibles fraus de l'anomenat smishing, és a dir, missatges que els usuaris reben, suposadament de bancs, empreses de paqueteria i d'altres serveis, o fins i tot de la TGT o Hisenda, però que en realitat envien ciberdelinqüents per obtenir dades compromeses. Per evitar-ho, a partir d'ara els remitents hauran d'estar registrats a la Comissió dels Mercats i la Competència. Hauran de facilitar el nom que utilitzen per enviar l'SMS, el seu àlies i també diverses dades de la companyia o de la institució per verificar que tenen vinculació i, per tant, que l'emissor del missatge és real. A més, la Comissió Nacional del Mercat de la Competència inclòs al seu web un àrea de consulta on qualsevol persona pot comprovar si els àlies dels SMS que rebis són autèntics o no. Ara com ara, hi ha prop de 14.000 empreses registrades i 6.000 companyies més en procés de registre.
14: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
15: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
14: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
16: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
17: Sí! Que m'ha tocat, tia!
16: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria.
18: No, no, no, no, no, no.
16: I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3cat.info.
0: Un quart de 10 del matí. Fem ara atenció a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Carme.
1: Doncs un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i provoca cua al nus de la Trinitat en direcció a Sabadell, que afecta també l'últim tram de la Ronda del Litoral en sentit Besòs. Aturades també a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona i de Mollet a Barberà en sentit sud. A més, hi ha retencions a la B23 a Molins i Esplugues, a l'A2 a Cornellà i a la Ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes i en sentit contrari de Cornellà a Pedralbes. Finalment, un accident a la C1412 a Oliola, a la comarca de la Noguera, obliga a circular en pas alternatiu i això provoca un tram de cua en aquest punt. Pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies i Redós Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona, segons Renfe. I això és tot, tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: La crònica és del Jofre Genuer.
19: Comencem aquest dimarts amb una situació meteorològica d'estabilitat absoluta, ni un núvol de cel serè i de domini del sol, amb unes temperatures que avui prometen ser de ple estiu. De fet, esperem avui que el termòmetre toqui sostre i, per tant, es puguin assolir més valors pròxims als 35 a l'interior, entre els 30 i 35 en general, i a Ponent i Terres de l'Ebre, Vall de l'Ebre, doncs valors que arribin als 37, 38, potser alguna xifra pròxima als 39. Calor de ple estiu, però que té les hores comptades, perquè a partir de demà s'inicia un descens de les temperatures i un canvi de temps. Serà més notable a partir de la tarda vespre, per tant, al matí encara no ho notarem gaire, però demà arriben ruixats i tempestes i amb avisos d'intensitat de pluja, sobretot començant pel Pirineu, Prepirineu, i estenent-se pel nord de les comarques de Barcelona i Girona, arribant al vespre, fins i tot també cap a la costa central, alguns punts de la façana litoral, amb alguna tempesta que pugui ser una mica intensa i entrada a la tramuntana. L'ambient es normalitzarà de cara a dijous i tornarà a la fresca.
0: Més coses de l'actualitat d'aquest dimarts 15 de setembre. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys dissabte al migdia a Vidreres, a la comarca de la Selva. La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. L'home l'hauria amenaçat amb algun objecte i l'hauria agredit sexualment. La policia va rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa per identificar i detenir l'autor. I han condemnat a 6 anys d'internament al menor que va matar ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets i, per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Els sembla que la sentència és baixa. Lleida, per Joan Álvarez.
20: La secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida el condemna a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i a 2 anys de llibertat vigilada. El processat tenia 17 anys en el moment dels fets. La sentència fixa en 241.000 euros la indemnització que el menor haurà d'assumir solidàriament amb els seus pares en concepte de responsabilitat civil. La mare de la víctima, Sílvia Guerrero, ha titllat d'injusta la sentència i ha insistit a reclamar canvis en la llei del menor.
21: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per dos apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment, no pot ser. És molt injust.
20: Recordem que juntament amb unes altres 4 famílies, la mare ja va lliurar el 16 d'abril al Congrés unes 130.000 signatures per demanar una revisió de la normativa per endurir les penes per delictes greus. L'agressió es va produir cap a la 1 de la matinada del 21 d'agost del 2025.
0: Ha quedat estabilitzat l'incendi que des d'ahir cremen una empresa tèxtil de Mataró al Maresme. Dues dotacions dels bombers de la Generalitat i han treballat tota la nit per evitar que les flames afectin altres naus i aquest matí faran una nova avaluació. El foc es va declarar ahir a la tarda i els més de 200 treballadors que hi havia a l'empresa van poder sortir pel seu propi peu. No hi va haver ferits, fins a 13 dotacions van treballar en aquest incendi.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Comença la negociació entre l'Ajuntament del Canal Montsià i els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del Barranc del Llop. A finals de juliol, la Generalitat va atorgar una subvenció de 2 milions a l'Ajuntament perquè adquirís els immobles al Canal Jordi Barranca.
22: Gairebé un any després del 12 d'octubre, data de l'últim aiguat que ho va fer canviar tot, el consistori i els veïns ja han començat les converses que han d'acabar amb la compra de les vivendes. Els veïns afectats, com el Didac Pla, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Són declaracions aquí a 3K. Cugat Info.
3: El que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils. Saber que compres un moble i que aquest moble o el canviaràs perquè t'has cansat del moble o el canviaràs pel vell. No que cada dos anys tinguis que anar canviant mobles, cada dos anys perdis ja siguin tots els records personals, ja sigui tot.
22: Tot i això, lamenten la incertesa que tenen, i és que ells particularment no saben quan començar a buscar el nou immoble.
3: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document, és un document privat i no té cap validesa, és a dir, quan fas el pas? Jo sempre li dic a la dona, el pas només lo podem fer el moment que tinguéssim els diners al compte.
22: L'Ajuntament destaca que s'està avançant més ràpidament del previst en alguns dels tràmits previstos al protocol que el mes de desembre passat van signar amb la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua. A partir de la una, al Catalunya al dia, també sentirem què diu l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera.
0: De Pitti, La maldición de Widow's Bay triomfen a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa en la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys fa història en ser el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
4: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, de Pitt, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldición de Widow's Bay. Aquestes són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala, l'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que la major part de discursos han estat políticament tímids, val a destacar que

l'or a l'Student Academy Award de l'Acadèmia de Hollywood. Aquesta competició és equivalent als Oscars dels estudiants i els atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood. El curt ha quedat seleccionat entre gairebé 3.000 pel·lícules presentades per més de 890 escoles d'arreu del món. Aquest premi, a més, és una porta d'entrada a participar en la gala dels Premis Oscar, que es faran el 14 de març i ho faran la categoria de millor curtmetratge d'animació, ficció o documental. La gala s'ha fet aquesta mateixa matinada a Toronto. La gira mundial des d'Oasis farà parada a Barcelona. El duet de Manchester actuarà a l'Estadi Olímpic el 10 i 11 de juliol de l'any que ve i tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa ja setmanes. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona confirmada a les últimes hores. També se sap que les entrades valdran entre 85 euros i 255, que es posaran a la venda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les.

0: Poc més de 5 minuts per arribar a 2:15.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà ajudar a l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part del seu ADN. Són declaracions al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
3: Sí, con balón y sin balón.
2: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i que l'alternativa a Julián era Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix, en aquest sentit, no té gens ni mica de pressió.
3: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
2: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la 6a jornada. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick. Mentrestant, Joan Laporta, ahir a la nit, va tornar a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or. Ho va fer, com dèiem, aquesta nit passada, després d'un sopar amb Deco i amb l'intermediari Jorge Méndez.
5: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero a mí sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el premio mejor jugador joven del mundo.
2: La 6a jornada de Lliga, com dèiem, comença ja avui, ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a 3 les victòries abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
6: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim i no mirem més enllà de demà ara mateix i després del dia l'eix.
2: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol es jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir, però, la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que té al seu camp i podrà, per tant, tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen també 2 partits més d'aquesta jornada de Lliga de Primera. A 2:15, Elx-Madrid. José Mourinho està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió de l'equip blanc.
7: Jo pido 3.

0: meses los otros piden 10 años. No, cuando digo 3 meses, digo obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
1: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. El seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial, Óscar Sánchez.
2: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien, y estoy convencido que lo vamos a hacer.
1: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la cinquena jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1-2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder.
3: 3Cat Info.
1: I precisament el Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que entre d'altres temes ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. I encara en futbol, a 12 punts més a la segona divisió, el Girona ha comunicat que l'extrem Brian Hill s'ha fet una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. Tot i que el Girona no ha dit quant de temps s'haurà d'estar de baixa, es preveu que pugui estar inactiu entre 2 i 3 setmanes. Mentrestant, ahir es va confirmar a la Lliga Femenina que el partit Barça-Madrid de la 6a jornada jugarà al Camp Nou el pròxim diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda.
3: 3Cat Info.
1: I en bàsquet s'ha confirmat per una banda que la lesió de l'escorta del Barça Darío Brizuela no és greu. El jugador es va lesionar diumenge a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida i se li han fet més proves que han descartat lesions musculars i articulars de gravetat. En canvi, no ha tingut tanta sort el pivot de l'Ilerna Lleida, Tomàs Dianyer. Té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll i haurà de dir adéu a tot el que queda de temporada.
4: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs a les informacions més destacades a aquesta hora. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i va anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. Anirem a Lleida per conèixer un d'aquests centres que el govern vol tenir climatitzat el 2028. Us parlarem també de la inflació, segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. De tot plegat n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. En esports, el del davanter del Barça, Gabriel Jesús, que assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça.
1: En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. D'altra banda, avui comença ja la 6a jornada de Lliga. Cobrirà l'Espanyol al camp del Rayo. El Barça no jugarà fins demà amb el Racing de Santander.
4: I el temps, el serè domini de sol amb temperatures que tocaran sostres. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà, però, arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i descens de les temperatures. Dos quarts de 10 i 2 minuts, el govern aprovarà aquest matí el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Illa més es compromet a arribar al 6% del PIB en educació per superar la crisi. Ho va dir en la conferència que va fer ahir davant més de 800 persones a les Drassanes de Barcelona per marcar el rumb de la segona part del seu mandat. I va ser la va seguir l'Albert Prat.
5: El cap de l'executiu busca un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'Equador de la legislatura. Ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya, on hi són representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
6: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, del producte interior brut del país, destinats a l'educació.
5: El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb la calor sufocant a les escoles.
6: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
5: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts per tenir-los tots equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'aniran fent fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments hi posin de la seva part i avancin tots aquests diners.
4: Un dels 100 centres escolars que el govern vol tenir climatitzats d'aquí a dos anys, el 2028, és l'escola Sant Josep de Calassanç de Lleida. Allà van acabar les classes superant els 30 graus a les aules i ara les han reprès amb la mateixa calor. Tan bon punt puguem, anirem fins allà perquè els nostres companys, Estela Busoms i Ramon Dalmau, ens expliquin com estan allà les coses.
3: 3CAT Info.
4: La inflació continua augmentant i fa sobretot impulsada per l'encariment de l'energia, els carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4% respecte al mateix mes de l'any passat. Són 5 dècimes més que la inflació interanual registrada al juliol i la xifra més alta des de principis del 2023, segons dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada d'un 4,3% de mitjana a l'agost. El que més contribueix a aquesta pujada és, com dèiem, l'encariment de la llum, un 9%, però sobretot de la gasolina, un 17%, i el gasoil, un 30%. Això malgrat les bonificacions fiscals de 10 cèntims per litre que s'aplicaven el mes passat. Aquest mes han canviat i s'han ampliat els 20 cèntims per al dièsel i han baixat els 5 per la gasolina. En el cas dels aliments i les begudes no alcohòliques, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que al juliol. Entre els productes que més pugen destaquen els ous, les llegums o els cítrics, amb increments de preu d'entre el 12% i el 17%. Carles Méndez és professor d'Economia de la UOC.
7: Els preus finals dels supermercats estan definits no únicament per al preu mitjà d'adquisició, sinó que també hi ha uns preus logístics que deriven del preu del combustible, de l'energia, que també estem patint alta volatilitat en el preu de l'energia i que això pot interaccionar en el preu final del supermercat.
4: Les previsions són que la inflació es mantingui alta i s'allargui en el temps. Els últims pronòstics del Banc Central Europeu són que aquest 2026 es tanqui amb una data del 3% de mitjana a la zona euro. Ara se situa en el 3,3% i que es mantingui en el 2,5% l'any que ve. Això és per sobre de l'objectiu del 2% que es marca l'organisme, cosa que pot fer que torni a pujar els tipus d'interès.
3: 3CAT Info.
8: Què queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
9: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
8: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
9: Del 22 de setembre al 18 d'octubre, el Lliure de Gràcia.
10: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. Hi vaig anar concretament dos dies. Vaig entrar a la recepció i vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà a les 8 del matí vaig començar a fer classes d'aquagym.
11: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contactar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
4: Dos quarts i mig de 10, la Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les noves regles donen més poders al govern i responen als esforços del president Xi Jinping de reforçar el control sobre els secrets d'estat, la tecnologia i els treballadors altament qualificats. Les autoritats podran vetar els moviments que creguin que posen en risc la seguretat nacional, per exemple, per la possible fuga d'informació industrial o tecnològica que sigui sensible. La Xina vol mantenir un control estricte sobre sectors com els semiconductors i la intel·ligència artificial, en els quals competeix fortament amb els Estats Units. La nova regulació afectarà funcionaris, membres del Partit Comunista i empleats d'empreses estatals. Al març, les autoritats xineses van impedir sortir de la Xina els cofundadors d'una empresa d'intel·ligència artificial que havia estat adquirida per la nord-americana Meta. Les noves normes han rebut crítiques d'organitzacions de defensa dels drets humans, com ara Amnistia Internacional. Els analistes asseguren que la llei fa retrocedir la Xina cap a la prohibició dels viatges a l'estranger que va prevaldre durant dècades entre els anys 50 i 70. Les restriccions es van relaxar després quan Pequín es va obrir al comerç internacional. I els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar Groenlàndia. Per això els participants de la cimera han demanat a la Unió Europea que prenguin mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
12: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
4: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. A la mateixa cimera, Dinamarca ha dit que confia arribar a un acord amb els Estats Units sobre Groenlàndia.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria de la prova d'aquest any del nivell A1 de català, amb l'examen previst pel 21 de novembre. Des del 2024, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que ampliï l'oferta. Clàudia Roses.
13: El Departament de Política Lingüística, a més, ja ha fet públic el calendari de les proves de certificació per a l'any vinent. Les noves dates inclouen 6 nivells entre el març i el maig i una segona convocatòria al novembre amb la 1 i la 2. No és casualitat que siguin justament aquests dos nivells inicials els que tanquen l'any. Són els més demanats per a les persones nouvingudes i també els que més tensionen les llistes d'espera als cursos del Consorci per a la Normalització Lingüística. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, fa balanç de la situació.
14: Vam fer créixer l'oferta d'aquests cursos fins a 150.000 places, tant al Consorci com mitjançant convenis amb ajuntaments i amb entitats. Fent això, no només hem reduït la gent que no trobava plaça al Consorci del 20% al 5%, sinó que a més hem donat opcions perquè aquest 5% que no havia trobat un curs que li encaixessin els horaris trobés cursos a altres llocs.
13: El departament signa convenis amb entitats i ajuntaments per coordinar l'oferta, però la demanda continua i el dèficit no ha desaparegut a tots els territoris i nivells.
14: Aquest curs que comença ara continuem creixent en oferta de places, tant de cursos propis del Consorci com de cursos finançats pel Departament de Política Lingüística i coordinats pel Consorci amb ajuntaments i entitats. En aquesta combinació, el que volem és respondre de manera més àgil a la demanda i adequar-nos millor a les necessitats dels aprenents.
13: Els que aprenen català de manera autònoma poden accedir als exàmens sense límit de places. El departament també ha simplificat els tràmits per obtenir el certificat. Ara rep a l'instant sense necessitat de cap gestió presencial.
4: Avui comença l'audiència de Lleida, el judici pel conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, s'asseurà al banc dels acusats. La fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública per a Joan Álvarez.
15: Benet va ser durant més de 20 anys el cap de Carreteres a Lleida i el Ministeri Públic li demana 12 anys de presó i 37 d'inhabilitació. També està acusat d'un excap de conservació d'aquesta delegació, a qui demanen 4 anys de presó i 4 d'inhabilitació. Estan acusats de beneficiar una empresa en l'adjudicació de contractes de conservació de carreteres i d'afavorir el cobrament de les factures presentades per aquesta firma sense fer comprovacions, facilitant un aprofitament econòmic. D'aquesta empresa hi ha 2 acusats, per a qui la Fiscalia demana una condemna de 13 anys de presó. També s'asseurà al banc un familiar de Benet que s'enfronta a una petició de 4 anys per blanqueig. Tot plegat és una peça separada del cas Borea sobre presumpta corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que es va destapar fa 8 anys i que va comportar la detenció del president de l'ENS provincial, Joan Renyer. La vista es prolongarà durant 8 jornades. Es preveu que hi declarin una trentena de Mossos d'Esquadra i una vintena de testimonis.
4: Han desplegat una xarxa amb capacitat per enviar 100.000 missatges SMS cada hora que es feia passar per un banc. Hi ha una trentena de detinguts i una seixantena d'investigats. Dos dels quatre centres de trucades eren a Badalona i Terrassa. La resta dels centres, des d'on es posaven en contacte amb les víctimes, eren al municipi madrileny de Carabanchel i a Cartagena, Múrcia. La Guàrdia Civil, que ha coordinat el macrooperatiu, calcula que la banda hauria estafat 1 milió d'euros a diversos clients de l'entitat financera, dels quals n'hauria recuperat una quarta part. La Generalitat restaurarà la tartera de Sol Llola, Picatestats, en una obra que es farà a uns 3.000 metres d'altitud, que serà la de més altura executada mai a Catalunya. L'actuació servirà també per ordenar el pas dels milers d'excursionistes que cada any pugen al cim i protegir una zona molt sensible del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
16: La tartera és el tram del camí que va del refugi de Vallferrera fins al port del Sotlló a 2.910 metres. L'estiu passat, una forta tempesta va provocar una barrancada que va malmetre el sender i des d'aleshores els excursionistes han d'anar per un desviament de més pendent i més insegur en una de les zones més visitades del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Ara, la Generalitat vol aprofitar la intervenció per posar ordre a tot aquest tram. Es marcarà un únic camí principal perquè els visitants no vagin obrint dreceres i així reduir l'erosió que provoca el pas constant de persones. Ho explica el director del parc, Marc Garriga.
17: Una actuació de millora de tot el que és el camí a peu, eliminant dreceres, donant més seguretat als passos insegurs, retenint l'erosió i facilitar un accés més còmode pels visitants i evitar també accidents.
16: I és que la pressió humana afecta especialment l'hàbitat de la sargantana pallaresa, una espècie endèmica del Pirineu i en perill d'extinció. Juan Fernández, tècnic de fauna del parc.
18: Catalunya, la sargantana pallaresa viu per sobre dels 2.000 metres i arriba pràcticament als 3.100. La modificació de l'hàbitat a causa de la freqüentació produïda per senderistes és una de les amenaces més potents.
16: El projecte preveu instal·lar passeres de fusta, consolidar alguns trams, suavitzar els pendents amb graons de pedra seca i millorar els passos rocosos amb cadenes. Les obres seran especialment complexes per l'altitud i la situació remota de la zona i obligaran a instal·lar 3 campaments temporals.
4: 9:45 del matí, fem una pausa i fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem, per tant, dades pel que fa a carreteres i transport públic. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
19: Bon dia, Carme. Retencions a l'AP7 de Castellbisbal a Sant Cugat per un vehicle avariat en sentit Girona. El vehicle és al voral i no talla cap carril, però el trànsit s'alenteix en aquest punt. A la C58 encara hi ha aturades per entrar a Barcelona a Montcada i a la mateixa C58 retencions de sortida per un vehicle avariat que talla un carril. A més, a la B23 continua la cua a Molins i Esplugues i a la Ronda de Dalt retencions des del Nus de la Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a Pedralbes en sentit Besòs. La Ronda del Litoral també va molt plena encara des de Santa Coloma fins a Ciutat Vella. I pel que fa al transport públic, a la línia de Rodalies R2 Sud, els trens circulen amb retards que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència que afecta la infraestructura a l'estació de França de Barcelona, segons informa Renfe. Això és tot, tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
3: El temps.
4: Amb el sofre genuè.
20: Aquesta matinada les temperatures han baixat dels 25 graus al barri del Raval de Barcelona, han tornat a alguns valors tòrrids de manera molt local, també a Portbou gairebé 25, i en general l'ambient és menys fresc en dies enrere, més suau, però encara amb temperatures força acceptables. De fet, al Pirineu el termòmetre ha arribat a situar-se a prop dels 9, 10, 11 graus als valors més baixos, és el cas, per exemple, del Pont de Suert. Avui esperem que els termòmetres toquin sostre. Calor intensa de ple estiu arreu del país entre els 30 i 35, i de fet a Ponent, Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre, a Terres de l'Ebre, les zones més càlides del territori, doncs pot haver-hi xifres que arriben als 37, 38, potser algun valor pròxim als 39. Una jornada de so, de cel serè i de tranquil·litat, però és la darrera, perquè demà s'inicia un canvi de temps, sobretot a la tarda. Potser el matí encara no sotarà, però a la tarda començaran a aparèixer nuvolades embruixats al Pirineu i s'estendran de nord a sud per les comarques de Girona, Barcelona, de cara al vespre arribant també a la costa central, localment amb alguna tempesta que pugui ser intensa. De fet, hi ha avisos d'intensitat de pluja en aquest sentit demà a la tarda, vespre, amb molta precaució per aquest canvi de temps brusc que farà baixar les temperatures i, sobretot, de cara a dijous ens durà un ambient un altre cop molt fresc i suau amb entrada de la tramuntana. Per tant, acabarem la setmana amb un ambient més propi de setembre, gairebé de tardor.
0: I've always known I was born to dominate your sex and avenge my own.
21: Is there anything I could do to help?
4: El reconegut director de Les Amistats Perilloses i alta fidelitat al britànic Steven Frears vindrà al Bages pel Festival Internacional de Cinema Social. Us ho avança aquesta emissora. El Clam es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre. Ens ho explica la nostra corresponsal al Bages, la Nàtia Dell.
22: És un dels realitzadors més inclusius i prestigiosos del cinema contemporani. Té més de 80 guardons internacionals, incloses 3 produccions nominades a l'Òscar a la millor pel·lícula, Les Amistades Peligroses de Queen i Filomena. El cineasta britànic vindrà al Cinemes Bages Centre de Manresa el 23 d'octubre per la seva inauguració, on rebrà el Premi d'Honor i l'endemà impartirà una masterclass. Durant el festival es projectaran algunes de les seves creacions més socials, com ara Mi Hermosa Lavanderia i Negocios Ocultos, on retrata amb cruesa la multiculturalitat, el racisme, l'homosexualitat i les desigualtats a la Gran Bretanya de l'era Thatcher. El Clam també reunirà estrenes catalanes de 3 dels títols més guardonats aquest any a festivals de cinema internacional, pel·lícules que posen el focus en temes socials com el racisme, el menysteniment institucional i el trauma infantil.
4: Gràcies, Nati. La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica BBC Studios compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originàriament en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment de 3CAT produït per Incís TV i presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, més coneguda com a Dulceida. L'escriptor i editor Ramon Mas combina misteri i ciència-ficció en la novel·la intimista Sempre és massa tard. L'obra s'endinsa en el drama d'un pare que abandona la seva família. La particularitat és que ho fa sense haver-ho decidit ell i és, per tant, tan víctima com la dona i els fills. El protagonista és en Nofre, que mentre passeja cau en una escletxa temporal i quan pot tornar ja han passat 15 anys. Quan intenta recuperar la família ja és massa tard, com explica Mas a aquesta emissora.
23: Del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans, que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. No és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
4: En Nofre, que el mateix autor el qualifica com a un personatge pusilànime que es deixa arrossegar per la vida, té una addicció que l'ajuda a superar el dia a dia, l'addicció a la ficció.
23: Els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'abadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé en la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona, no? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
4: En aquesta història sobre les relacions familiars, Ramon Mas s'allunya del seu llibre anterior, Els murs invisibles, una obra autobiogràfica i personal que tractava sobre el suïcidi d'un amic seu. Sempre és massa tard, el publica l'altra editorial. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada al teatre familiar. És una iniciativa impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
24: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
4: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que comptarà amb 46 espectacles programats de 42 companyies diferents.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: Passa endavant pel futur Museu Thyssen de Pintura Catalana Sant Feliu de Guíxols al Baix Empordà. L'Ajuntament ha tret el projecte a concurs amb una primera fase d'obres que costarà més de 9 milions d'euros i amb l'objectiu cobrir portes l'any 2028. Sant Feliu de Guíxols, Fèlix Martín.
1: Finalment, el projecte es treu a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'aquest any amb un termini d'execució de 18 mesos.
2: La primera fase, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
1: La primera fase del futur monestir de les Arts de Sant Feliu de Guíxols ha de ser una realitat el 2028.
4: I hem de parlar també de Conchita Badia. Londres ha tancat els actes de l'any dedicat a aquesta persona amb un concert d'homenatge a l'Església de Saint James. La gira internacional, que ha recorregut 10 països, ha reivindicat la figura de la soprano i pianista Barcelona, musa i intèrpret de referència de compositors com Pau Casals, Enric Granados o Robert Gerard. Mireia Domènech és la comissària de l'any, Conchita Badia, i Besnetada, la cantant.
5: Conchita Badia, en el moment de la Guerra Civil, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. Ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure,

0: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
1: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
0: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
2: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: A 3CAT Info.
3: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
7: Eudald Serra, bon dia.
8: Bon dia. El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assumeix amb naturalitat la competència que té amb Rafinha i assegura que podrà ajudar l'equip aportant moltes coses. Afirma que pressionar forma part també del seu ADN. Són declaracions en una entrevista concedida al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
10: Crear caos.
9: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
10: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
9: Sí, con balón y sin balón.
8: El brasiler també ha explicat que va acceptar l'oferta del club blaugrana sense pensar que ell no era la primera opció i l'alternativa a Julián Álvarez, que finalment no va acabar fitxant. I afegeix en aquest sentit que no té gens ni mica de pressió.
9: La pressió més alta, en mi opinió, que un jugador pot tenir és vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazário. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
8: Gabriel Jesús i la resta dels seus companys faran aquest matí l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou el Racing de Santander en partit de la sisena jornada. Després hi haurà la conferència de premsa de Hansi Flick. Mentrestant, Joan Laporta ha tornat a reivindicar la figura de Lamine Yamal per guanyar la pilota d'or el mes que ve. Ho ha fet aquesta nit després d'un sopar amb Deco i amb l'intermediari Jorge Méndez.
11: Vamos por todos los jugadores del Barça, los nominados, está Cubarsí como jugador joven, está Rodri, está tal, pero Lamine sí que es cierto que los méritos los ha hecho con el Barça, ya lleva dos o tres jugadores, el mejor jugador joven del mundo.
0: 3CAT Info.
8: La sisena jornada de Lliga comença ja avui, ho farà amb el partit que jugarà l'Espanyol a Leganés davant el Rayo Vallecano. Després de la victòria de dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanquiblau Manolo González vol continuar guanyant i, si pot ser, allargar fins a les tres victòries abans de l'aturada de seleccions de la setmana que ve.
12: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
8: L'extrem Jofre es baixa per aquest partit per unes molèsties al pubis. El partit Rayo Espanyol jugarà encara a l'estadi de Butarque, a Leganés. Ahir la Comunitat de Madrid va aixecar la suspensió al Rayo per les deficiències que tenia al seu camp i podrà tornar a jugar a Vallecas, però a partir del 10 d'octubre. El Rayo Espanyol començarà a les 7, i com sempre podreu seguir la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I avui es juguen dos partits més d'aquesta sisena jornada de primera. A 9:15, Elx-Madrid, el tècnic dels blancs, José Mourinho, està convençut que en 3 mesos es podrà veure la millor versió del Madrid.
13: Si yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor.
8: I abans, a les 8, l'Alavés rep el València, que diumenge va destituir el tècnic Carlos Corberán. Al seu lloc l'ocupa provisionalment el fins ara entrenador del filial valencianista, Óscar Sánchez.
14: Sí que es verdad que veo un equipo muy responsabilizado. Me ha sorprendido que tengan el hambre que he intentado yo transmitir. Hay muchos momentos que había que controlarles, porque le veo al equipo con muchísimas ganas de ir mañana a Mendizorroza, competir bien Estoy convencido que lo vamos a hacer.
8: Mentrestant, ahir tot just es va tancar la cinquena jornada de Lliga amb un marcador Villarreal 1 Betis 2. El Betis se situa segon a la classificació, empatat amb el Madrid amb 12 punts i a 3 del Barça, que és el líder. I encara en futbol, un apunt més. El Barça ha de saber avui si el Camp Nou serà la seu de la final de la Champions del 2029. Aquest matí es reuneix a Salònica, Grècia, el comitè executiu de la UEFA, que entre d'altres temes ha de triar l'estadi que acollirà aquesta final de la Champions. A més del Camp Nou, l'estadi de Wembley de Londres també aspira a acollir-la. En bàsquet, una notícia que s'ha sabut fa ben pocs minuts, el València acaba de fer oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić. Mirotić, recordem, ha estat exjugador del Madrid, del Barça, del Mónaco, del Milà, entre d'altres. D'altra banda, s'ha confirmat que la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu. El jugador es va lesionar a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilern en Lleida i ahir se li van fer més proves que van descartar qualsevol gravetat. No ha tingut la mateixa sort el pivot de l'Ilern en Lleida, Tomandi Añé. Té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre, que es va fer divendres davant el Girona, i es perdrà tot el que queda de temporada.
0: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys en prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial, on competeixen amb els Estats Units. El servei de barques de l'Estany de Puigcerdà es podria mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament treballa amb aquest objectiu com a atractiu turístic davant dels bons resultats de visitants d'aquest estiu. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. Segons avança 3Cat Info, el director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat rebrà el Premi d'Honor del CLAM i impartirà una classe magistral.
1: Esports.
2: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui a jugar l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: I el temps, sol i calor de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre els 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda amb l'arribada de ruixats i tempestes.
1: 3Cat Info.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona t'acompanya.
5: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
6: De dilluns a divendres, de 10 a 1, tic-tac. El batec d'Argentona.
7: Tic-tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 15 de setembre, celebrem el Dia Internacional de la Democràcia, una jornada que ens convida a recordar que la democràcia no és només anar a votar cada cert temps, és molt més que això. És poder expressar-nos amb llibertat, escoltar qui pensa diferent, respectar els drets de tothom i participar en les decisions que afecten la nostra comunitat. La democràcia ens parla de llibertat, igualtat, respecte, diàleg, pluralitat i participació. Valors que no hauríem de donar mai per descomptats i que en el nostre dia a dia podem ajudar a construir des de casa, des de l'escola, des de la feina, des de les entitats i també, esclar, des de la ràdio. Perquè una democràcia és més forta quan tothom té veu, quan sabem escoltar i quan entenem que discrepar no ens converteix en enemics. Avui, doncs, a Tic-Tac parlem de democràcia i dels valors que la fan possible i ho fem amb una pregunta per començar el dia. Què podem fer cadascun de nosaltres perquè la nostra societat sigui una mica més lliure, més justa i més participativa? Comencem, això és el Tic-Tac de Ràdio Argentona. I com sempre, comencem amb el repàs dels temes que avui tractarem al llarg del programa fins a la una del migdia. Parlarem de democràcia, però també de participació ciutadana, de cultura i també d'alimentació. Escoltarem Josep Lladó, que va ser el primer regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Argentona després de la dictadura franquista. Amb ell reflexionarem sobre què és la democràcia i què va significar recuperar les institucions democràtiques. També entrevistarem a Joan Miquel Pasqual, el nou defensor del Vilatà d'Argentona, per conèixer les seves funcions i els reptes que assumeix en aquesta nova etapa. Sílvia Cantos ens presentarà la nova temporada d'Històries a Ràdio Argentona, un programa que parla de literatura i llibres en tots els seus àmbits. A la roda d'associacions coneixerem l'entitat Jubilats Facultatius d'Argentona i descobrirem la seva activitat. I a les 12 del migdia, Míriam Mires ens parlarà de l'alimentació infantil. Després continuarem amb l'espai Alimenta't amb Ciència, on posarem el focus en les fake news sobre alimentació i aprendrem a distingir la informació rigorosa dels falsos mites. I acabarem, com sempre, amb les nostres efemèrides, recordant què va passar tal dia com avui, abans de donar pas a l'informatiu migdia a la una. Doncs tot això i molt més, avui al Tic-Tac de Ràdio Argentona, i ara passem al temps.

0: Avui a Argentona tindrem una jornada molt tranquil·la i assolellada, amb el cel serè durant tot el dia i sense previsió de precipitacions. Les temperatures pujaran al llarg del matí i passarem dels 26 graus del matí fins a arribar als 30 graus al migdia i a primera hora de la tarda. A partir de llavors, els termòmetres aniran baixant progressivament fins als 24 graus durant la nit. Pel que fa al vent, serà feble amb velocitats d'entre 2 i 11 km per hora i anirà perdent força cap al vespre. En resum, dia assolellat, sec i càlid amb temperatures màximes al voltant dels 30 graus i mínimes de 24 graus. I ara passem a conèixer la predicció del temps a tot el territori. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est, ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte a les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.

I després de conèixer la previsió del temps, ens toca ara fer un repàs de la situació del trànsit al Maresme. A primera hora d'aquest dimarts, la situació del trànsit està marcada principalment per diverses obres i treballs de manteniment que afecten diferents carreteres de la comarca. A Argentona, a la B502, hi ha calçada restringida entre els quilòmetres 1 i 1,8 en sentit nord. A l'Ella, la BP5002 també presenta restriccions en el quilòmetre 15 en ambdós sentits per treballs de neteja. En aquest mateix punt, a l'accés a la C32, hi ha obres de construcció d'una rotonda. Pel que fa a la C32, hi ha sondejos entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar entre els quilòmetres 93 i 95 amb afectació en tots dos sentits. A la Nacional 2 les afectacions són més extenses i obres entre Montgat i diversos punts del Maresme amb treballs de jardineria que avui es fan entre les 7 del matí i les 3 de la tarda. També hi ha afectacions a l'altura de Mataró entre els quilòmetres 647 i 656. Finalment, a Sant Pol de Mar hi ha obres en un tram de la Nacional 2 en el quilòmetre 664. En total, trànsit informa de nou afectacions per obres al Maresme. Per tant, es recomana circular amb precaució i estar atents a les restriccions, especialment durant les hores de més afluència.

Fem ara un repàs dels titulars, de les principals portades als diaris de Catalunya. Comencem per La Vanguardia, en aquest diari d'aquest dimarts. Un dels grans titulars és el de Salvador Illa, que dona per superada una dècada de paràlisi i adverteix de l'auge extremista. El president de la Generalitat va fer ahir balanç de la meitat del mandat davant 840 representants del món econòmic i de la societat civil. En matèria educativa, Illa va posar sobre la taula el compromís d'arribar al 6% d'inversió en educació, a més d'un pla de climatització de les escoles públiques que començarà amb 100 milions d'euros i un centenar de centres prioritaris. I en l'àmbit tecnològic, el diari destaca la cursa entre els Estats Units i la Xina per la intel·ligència artificial, que s'està convertint en un dels grans fronts de batalla geoestratègics i tecnològics entre les dues superpotències. La pugna per dominar aquesta tecnologia, segons el diari, està dificultant també qualsevol intent d'establir-ne un control internacional. Al Periódico de Catalunya, la portada posa el focus en dos assumptes. D'una banda, Catalunya regularà l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral. La Generalitat prepara mesures per anticipar-se als efectes de l'automoció i la IA poden tenir sobre els llocs de treball i les condicions laborals en un moment en què aquestes tecnologies avancen ràpidament. I en un àmbit molt més quotidià, el diari destaca que els carregadors de cotxes elèctrics provoquen cada vegada més disputes a les comunitats de veïns. La instal·lació i l'ús d'aquests punts de recàrrega genera conflictes sobre espais comuns, places d'aparcament i qui ha d'assumir les despeses. El diari Ara, la portada d'aquest dimarts, destaca la intel·ligència artificial com un nou front de tensió entre els Estats Units i la Xina en una cursa per dominar una tecnologia que ja té un fort component econòmic i geopolític. I en clau catalana, el gran titular és Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El president vol obrir una ronda de contactes amb els partits i els agents educatius per buscar un acord de país amb el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació. També planteja climatitzar tots els centres públics en els pròxims 5 anys amb una inversió de fins a 2.500 milions d'euros. El Punt Avui, la portada d'aquest dimarts, obre amb una declaració històrica a Cardiff. Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han signat un acord conjunt en defensa del dret d'autodeterminació. La declaració suposa un pas poc habitual perquè els tres territoris uneixen forces per reclamar el dret a decidir el seu futur polític en un moment en què el debat territorial torna a guanyar protagonisme al Regne Unit. El diari també destaca en portada l'ONU busca un nou rumb en un context internacional marcat per grans tensions i nous reptes globals. Quatre candidats aspiren a rellevar Antonio Guterres al capdavant d'un organisme que necessita adaptar-se a unes tensions geopolítiques que no tenen res a veure amb les de la seva fundació.

I ara passem a conèixer els titulars de les principals notícies que afecten Argentona. I és que aquesta setmana s'està celebrant la Setmana de la Gent Gran, organitzada pel Patronat de la Vellesa i l'Ajuntament. És la 75a edició d'aquesta festa, que ja s'ha convertit en una tradició a Argentona. Avui, dimarts 15, l'activitat ha començat a 9:15 amb gimnàstica a la plaça Nova, seguida, novament, de la dansa terapèutica. Ja a la tarda, a les 6, el Casal de la Gent Gran acollirà el quinto, el Cross. Dimecres 16, la plaça Nova serà l'escenari d'una sessió de ball des de les 11 fins a 12:15 del migdia. De cara a la segona meitat de la setmana, el dijous 17 de setembre tindrà un matí actiu a la plaça Nova amb gimnàstica a partir 9:15 i dansa terapèutica a 11:15. Ja a la tarda, a les 5, es projectarà una sessió de cinema al centre parroquial. I per divendres 18, la cita serà a 6:15 de la tarda a la sala amb la celebració del Gran Quinto. El cap de setmana de Cluenda començarà el dissabte 19 de setembre a les 10 del matí amb el torneig de bitlles catalanes al centre parroquial. El punt final el posarà el diumenge 20 de setembre a la Gran Festa de la Vellesa. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa. Continuarà a les 10 amb una cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala d'Argentona i es tancarà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació del DJ Manel, també a la sala. Cal recordar que fora d'aquesta setmana, el dijous 1 d'octubre, hi haurà una excursió programada a Montserrat. Per a més informació, sobretot el calendari d'actes, us podeu adreçar al telèfon 673 92 00 64. Ahir va arrencar oficialment el curs escolar per als cicles formatius a tot Catalunya i Argentona ho va fer amb unes xifres que consoliden l'oferta formativa del municipi. Pel que fa als cicles, el primer curs s'inicia amb un total de 30 alumnes matriculats al primer curs. Aquest curs cal sumar també els 23 estudiants que continuen la seva formació a segon curs després d'haver superat amb èxit el primer any. Paral·lelament, també comença el curs el programa de formació i inserció al PFI, una iniciativa impulsada amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Argentona i que té la seva seu a les antigues escoles de Sant Miquel del Cros. Aquest curs, el PFI, comptarà amb un bon nombre d'estudiants repartits en tres especialitats pràctiques. 15 alumnes s'han inscrit al PFI de pastisseria, 12 cursaran l'especialitat de jardineria i 16 es formaran en l'àmbit de l'electricitat. I atenció a totes les famílies d'Argentona amb nadons o que estan esperant un fill, perquè s'han obert oficialment les inscripcions per a una nova edició de l'Espai Multifamiliar. Es tracta d'un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. Un punt de trobada acollidor per compartir experiències, resoldre dubtes sobre el desenvolupament infantil o el benestar emocional i viure la criança en comunitat amb el suport de professionals. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny del 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's avui mateix estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona i recordeu que les places són limitades.

El Centre d'Estudis Argentonins ens proposa per dijous converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites a les 10 del matí i a 11:45. El preu de la ruta és de 5 euros i gratuït per als menors de 12 anys. Aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial.

Són les 10 i 22 minuts. Hem fet el repàs dels serveis d'aquí a Argentona i a la comarca i ara el que fem és escoltar en Raimon.

0: Per parlar de democràcia, avui volem mirar enrere, tornar a un moment que per a molts argentonins i argentonines va significar obrir una nova etapa després més de 40 anys de dictadura. Som l'any 1979, el país en viu la transició i per primera vegada des de la Segona República els ciutadans poden escollir democràticament els seus representants municipals. Argentona, el 3 d'abril de 1979, gairebé 3.000 persones, el 74,7% del cens, van anar a votar. Tres candidatures competien per governar el municipi, la candidatura d'Argentonins Independents, la CUPA i Convergència i Unió. Van ser una de les eleccions viscudes amb molta il·lusió, però també amb intensitat política. La candidatura d'Argentonins Independents va ser la més votada i va obtenir 6 regidors davant dels 5 de la CUPA i els 2 de CiU. Però el resultat va obrir unes negociacions postelectorals que van acabar portant Jordi Suari a l'alcaldia, convertint-se en el primer alcalde de la democràcia a Argentona. Aquell primer ajuntament democràtic estava format per persones que després d'anys sense poder escollir lliurement els seus representants locals començaven a construir una nova manera de fer política municipal. Entre aquells primers regidors hi havia Josep Lladó i Pasqual, poeta, estudiós de la història i les tradicions d'Argentona i una persona profundament vinculada a la cultura del nostre poble. Lladó va assumir la regidoria de Cultura en aquell primer consistori democràtic en representació de Convergència de Unió Democràtica de Catalunya. Anys més tard, recordant aquell moment, explicava que havien entrat a l'Ajuntament amb molta il·lusió i amb la voluntat de fer realitat allò que durant la dictadura havien somiat. També va participar en la transformació dels símbols franquistes del municipi i en la recuperació d'una nova mirada sobre la memòria col·lectiva. Avui volem escoltar la seva veu. Volem saber la seva opinió del que significa la democràcia per a les persones que la van viure arribar al poble, què esperaven d'aquell nou ajuntament i, sobretot, què és la democràcia per a Josep Lladó avui, més de 4 dècades després d'aquelles primeres eleccions. Escoltem-lo.
1: Certament va ser, doncs, jo diria, un alliberament, no? Es va poder fer dintre de les possibilitats que hi havia, un govern argentoní, un govern doncs, que vetllava per al poble i que tenia el seu pensament en el poble. Això no vol dir que tothom pensés igual en el govern, naturalment, perquè si no ja no seria democràcia. Hi havia diverses opinions, diverses maneres de pensar, però, exercia el caràcter demòcrata que ha de tenir un govern. El sistema d'actuar, jo crec que el sistema democràtic d'actuar ja és molt que puguis escoltar les opinions diverses i puguis triar aquella que a tu encaixa amb el teu pensament.

0: No, va ser un canvi pel poble, pel votant i principalment, per molt principalment, pel que exercia un càrrec dintre el consistori. Un ajuntament, no sé, per dir un nom, un ajuntament durant, un ajuntament suari, era, al meu punt de vista, molt diferent. Una de les coses que diferenciava més un ajuntament de l'altre era el jo quiero, no? Imposar. Exacte, de canviar l'ajuntament i tot el que això va requerir en aquell moment.
1: Parlem d'en Jordi Suari, que va ser el primer alcalde democràtic d'aquí a Argentona a les eleccions del 1979, que va sorgir escollit, i vostè va ser el seu regidor de cultura. Vau ser els
0: cultura, sí.
1: De cultura. Vau ser dos regidors del partit que anàveu junts.
0: Però això mateix. Era l'únic partit de dos regidors.
1: I tot i així...
0: I vam assolir el poder gràcies a pactes, això sí, esclar.
1: La política de pactes forma part de la democràcia.
0: Sí. Ara, jo crec que les decisions, per això hi ha els ajuntaments i hi ha els sistemes de govern, no? Les ha de prendre el qui governa. Aleshores, el poble hi pot dir la seva. I al poble li pot agradar o no li pot agradar. Però la decisió l'ha de prendre. Millor si aquesta decisió el governant, el regidor, la pren també d'haver-la escoltat del poble, que no el duri pel seu propi criteri, sinó perquè hagi captat una opinió general.

through a crack in the wall.

0: La Defensoria del Vilatà d'Argentona inicia una nova etapa amb el nomenament de Joan Maria Pasqual Martí com a nou defensor per un mandat de 5 anys. Pasqual pren el relleu d'Elsa Flores, que va ocupar el càrrec des de 2022. La figura del defensor té com a principal funció vetllar pels drets dels ciutadans davant l'administració municipal i actuar amb independència i objectivitat. Per això estem encantats d'avui tenir aquí els estudis de Ràdio Argentona en Joan Maria Pasqual. Hola, bon dia, Joan Maria.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè ens expliquis una mica la funció del defensor del Vilatà. Sabem que existeix aquesta figura a l'Ajuntament, però exactament com el podem fer servir als ciutadans d'aquí a Argentona?
1: Bé, abans d'explicar-te una mica tot això, voldria remarcar que ara ja fa 25 anys que existeix aquesta figura. El 2001 es va fer el primer reglament de defensoria del Vilatà i des d'aleshores han passat 4 o 5 defensors o síndics. Hi va haver-hi el senyor Merino, el senyor Musterós, la Mercè Bailac i l'Elsa Flores i ara actualment jo.
0: Que són mandats de 5 anys?
1: 5 anys prorrogables a un altre mandat de 5, o sigui, és un màxim de 10 anys.
0: I les candidatures, doncs, hi ha una espècie d'eleccions o de procés de selecció? Com funciona?
1: Sí, això és elecció del ple municipal, però abans s'obre a tota la ciutadania.
0: Aleshores, tothom s'hi pot presentar.
1: Sí, exacte. No fa falta ser un jurista ni llicenciat en dret per poder exercir de defensor a Vilatà. Més aviat, amb algun fòrum en el que he estat, recomanen en pobles de la nostra mida no ser-ho per una sèrie de motius que tampoc ara és el cas. Però bé, aleshores es presenten les persones que volen i el ple municipal és el que decideix quina és la persona més adient o persona que creu més adient per ocupar el càrrec.
0: En aquesta ocasió, quantes persones s'hi han presentat?
1: Dues persones.
0: Dues persones.
1: Una altra persona és jo mateix.
0: Hi ha interès, però poc, però n'hi ha d'interès de vilatans per tenir aquest càrrec, no?
1: Sí, sí, sí. A l'anterior, si no recordo malament, que va ser fa 5 anys, si no recordo malament, van ser 4 o 5 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: En aquell moment. Aquesta vegada han estat dues.
0: El ple d'escull, per tant, el candidat, l'escull al ple, però el defensor del Vilatà es considera un treballador de l'Ajuntament, llavors?
1: No, que va, en absolut. Està totalment al marge de l'Ajuntament. És independent. No té cap sou, és a dir, és una feina voluntària. I precisament podríem dir que els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament. És a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Clar, perquè es tracta això de defensar el Vilatà davant de l'administració pública, no? I per tant, clar, no estaria bé de cobrar un sou. Per tant, és totalment voluntari, però físicament a on et podrien trobar la gent?
1: Sí, sí. A la pàgina web, a part d'haver-hi un telèfon, hi ha un correu també, però jo habitualment els dijous a la tarda estic a l'Ajuntament i també hi seré els dilluns al matí. Però jo tinc disponibilitat per altres hores. És a dir, si una persona té interès en contactar amb mi o en reunir-se físicament amb mi, si em telefona, segur que arribarem a un acord per trobar-nos. No, per sort tinc disponibilitat, estic jubilat d'altres feines, per tant, em puc dedicar a això.
0: Això està bé, sabem sí. Que un defensor del Vilatà té temps per nosaltres. Recordo el telèfon, que igualment trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament d'Argentona, però ja l'avanço pels nostres oients que ara puguin pensar que estan interessats a contactar amb vostè, és el 663-08-2554. Bé, quina funció en concret té el defensor del Vilatà? Ara jo tinc una problemàtica amb l'Ajuntament, però quins tipus de problemes són els que vostè podria solucionar o ajudar-nos a solucionar?
1: Sí, mira, primer m'he imprès el que és la pàgina web de l'Ajuntament on diu el que hi ha i després ho explicarem una mica.
0: Val.
1: Diu, el defensor del Vilatà és una institució de servei a les persones que té per finalitat vetllar per la defensa i reconeixement dels drets de la ciutadania en les seves relacions amb l'Ajuntament i les empreses, organismes i concessionaris que en depenen. serveix com a mecanisme de garantia pel respecte als drets i el compliment de les obligacions en el marc de l'actuació administrativa. El defensor actua amb independència i objectivitat sota criteris de justícia i equitat, és a dir, no rep instruccions de cap autoritat i compleix llurs funcions en total independència i autonomia, i per tant, exclusivament segons el seu criteri, les normes vigents i el sentit comú. No és un càrrec polític ni un empleat municipal, que és el que em preguntaves.
0: Sí.
1: Aleshores, clar, això és la teoria. I aleshores aquí.
0: Anem a la realitat.
1: La realitat. Posaré uns exemples on es pot actuar. Els he repartit en 5 o 6 apartats. Un l'he titulat Espai Públic i Civisme. O sigui, hi ha una cosa important, que perquè el defensor habilitat actuï, primer hi ha d'haver-hi l'interessat, ha d'haver fet una instància o una reclamació a l'Ajuntament, i que aquest no l'hagi contestat, o l'hagi contestat amb uns termes de que no li agradin, o la persona estigui en desacord. O sigui, això, perquè si el procediment ja està en tràmit, el defensor no pot actuar. Mm. Posaré un exemple. Una persona es queixa de que té una senyal tombada davant de la porta a casa seva que li impedeix sortir. Si m'ho diu a mi sense comunicar-ho abans a l'Ajuntament, i l'Ajuntament és el que ho pot fer, per tant pot fer que l'Ajuntament avisi la brigada i pom, i la posi en recte.
0: Sí.
1: I aleshores, o sigui, primer ha d'haver-hi hagut una primera actuació per part de municipal, si és que actua, que a vegades no sempre s'actua. Dic això com a norma general, cal haver presentat primer una queixa a una instància formal a l'Ajuntament i no haver rebut resposta, o bé que la solució portada no hagi estat satisfactòria. Això és bàsic. Jo he començat ara el mes d'agost i en algun cas la persona no s'havia dirigit abans a l'Ajuntament. Aleshores, podríem dir que he hagut de rebutjar el cas perquè no complia, no havia fet els passos adequats.
0: Però ja li ha indicat, doncs, el que havia de
1: exactament,
0: fer, que també és
1: sí.
0: un servei, no? Una ajuda. Val.
1: Per exemple, d'espai públic, una cosa que es podria encaixar, que ara he vist a les xarxes que hi ha una de les queixes per soroll excessius de locals d'oci.
0: Ah, sí?
1: o de terrasses. Hi han hagut últimament unes
0: sí,
1: queixes.
0: Sí, ho hem sentit.
1: Si la queixa aquesta es tramita a través de l'Ajuntament i l'Ajuntament no actua o la persona que es queixa no hi està d'acord, aleshores és quan podria actuar el defensor de la Vilatà, doncs, demanant unes medicions de soroll, si es compleix la normativa, si el local té permisos per tenir música amb un volum determinat, etc. Altres tràmits podrien ser de retards quan una persona demana un permís d'una llicència d'obres que hagin passat 6 mesos i no han respost. Aquí s'hi pot intervenir anant a investigar aviam què és el que passa, perquè clar, l'interessat, si no té permís, tampoc es pot posar a fer l'obra directament perquè podria estar sotmès a una sanció. Són coses d'aquest tipus. Per exemple, tracte desconsiderat per part, podríem dir, que algú es queixi que la policia municipal li ha posat una multa de males maneres i ell s'ha queixat dient que el de davant també hi era i no l'han multat, etc. Després de fer el recurs, si encara no hi està d'acord, és quan es pot dirigir al defensor. A vegades tenim, amb el jutge de pau, tenim coses que es sobreposen. A vegades no només és contra l'Ajuntament, sinó que hi ha coses individuals. Hi ha una cosa amb la que no pot actuar és quan un treballador de l'Ajuntament té unes discrepàncies amb l'Ajuntament. Aquí,
0: amb els treballadors,
1: amb els
0: no,
1: treballadors
0: eh?
1: Municipals no es pot actuar.
0: Però ho entenc com vostè és com una figura de connexió entre l'Ajuntament i els vilatans.
1: I de
0: mediació.
1: Mediació també, sí.
0: L'any 2025 es van tramitar 24 expedients. Això li sembla a vostè que és una quantitat gran o creu que hauria d'haver-n'hi més? En el, no, que n'hi hauria d'haver. A veure, quan hi ha expedients és perquè hi ha queixes i això tampoc no es vol, no? Però doncs som quasi 13.000 habitants aquí a la població i de vegades se senten queixes, com ho ha dit vostè ara, per internet o per les xarxes socials, però no s'acuta el defensor de Vilatà.
1: Sí, la veritat, a veure, jo quan em presento davant d'algú sempre dic, espero no veure't, ni que em vinguis a veure per res. Crec que el jutge de pau no, però el defensor de Vilatà o síndic de Greuges ha estat una figura una mica oblidada, no promocionada, que jo crec que pot ser important i pot fer una feina que està bé, però 24 queixes, jo crec poques.
0: Poques, no?
1: Poques. Moltes vegades també ha de depèn de la disponibilitat de la persona. Si el defensor no té massa temps per dedicar-se a això, doncs possiblement tampoc, si, no ho sé. A mi em sembla de que han estat poques, però si miro anys enrere, més o menys ha anat per aquests nivells, però, clar, la població ha anat creixent, jo crec i pensava que n'hi haurien més. De totes maneres, aquest mes d'agost, que jo vaig començar el mes d'agost per situar-me, durant el mes d'agost me'n van arribar 6.
0: Ah.
1: És a dir, que si 6 ho multipliquem per 12 en dona 72. Ja no és el mateix que 24. Algunes són repeticions o modificacions d'alguna queixa anterior, però durant el mes d'agost això me n'han arribat 6. Algunes ja les hem solucionat. Eren qüestions legals, més que res.
0: Clar, que és l'altra qüestió, doncs, d'aquestes queixes, quantes se'n poden arribar a solucionar? És a dir, quina és l'efectivitat que un defensor de Vilatà pot realment tenir?
1: No t'ho sé dir.
0: Clar, és una cosa també molt subjectiva, depèn de la queixa, no?, de la situació. Però vaja, la pregunta potser seria, li fan cas, l'Ajuntament fa cas del defensor de Vilatà?
1: A veure, durant aquest mes que he estat aquí m'han fet cas, m'he anat a he consultat o he parlat o he explicat queixes a dos regidors diferents i els dos m'han atès perfectament i s'ha solucionat el tema. Els dos s'han solucionat.
0: Dels 6 que tenia de queixes, no? Ha dit que
1: sí,
0: tenia...
1: perquè els altres no depenen directament de regidors, sinó que és una discrepància de...
0: Bé, és igual, però sí. Del 6 diu que els ha solucionat tots.
1: Dos, que són els que he parlat amb els regidors.
0: Uh-huh.
1: N'hi ha altres que tenen una llargada. De que, sí. Per exemple, n'hi ha un que ho puc explicar perfectament, és una persona que es queixa que a la casa del seu costat el seto envaeix totalment la vorera. Això té un procediment a Medi Ambient. Ja s'ha fet el primer requeriment. Després... Té els seus plaços i té les seves sancions si no compleix, però clar, és una cosa que igual tarda mesos.
0: Clar,
1: la persona torna a insistir, el mes de març va fer una queixa i ara el mes d'agost ha tornat a fer, quan és un procediment que està en marxa.
0: Bé, de vegades és aquesta seguretat de saber doncs, que hi ha algú que se n'ocupa, no? Que ara li dic al defensor perquè potser m'ajudi que el procés no quedi oblidat. Podria ser també una idea que el Vilatà podria tenir, no? D'aquests processos llargs que no saps massa bé si avancen o no.
1: Sí. Jo, amb totes aquestes persones, m'he posat en contacte amb elles, per dir que sí, amb alguns he parlat personalment, altres per via WhatsApp o via correu, però sempre els he ofert la possibilitat de venir-me a veure, que moltes vegades, parlant directament, dius, escolta, i això si s'hagués fet així o es pot fer d'aquesta altra manera, es pot arribar a solucions. No, és una qüestió de mediació en molts moments. I jo ho recalco molt perquè ho considero important.
0: Dèiem que no, fins ara no hi ha hagut poques queixes. Falta una mica més la promoció, fer conèixer aquesta figura. Vostè com creu que podríem fer conèixer la figura del defensor de Vilatà? Quines són les accions que es podrien fer?
1: Mira, per exemple, ara, aquesta setmana passada, he vist que un ajuntament del Vallès ha estat creant uns tríptics per entregar en el ciutadà, no sé si a nivell de tot el municipi ho desconec, però que existeixi això, el coneixement, un tríptic només explicant què pot fer, què no pot fer, on el pot trobar, per què serveix, per què no serveix. Crec que per aquí vaig començar a fer un esbós del que podria ser. Moltes vegades tot està fet, no hem d'inventar massa, és allò de copiar i modificar una mica i ens serveix. Les grans ciutats tenen molta propaganda i aleshores es tracta d'aprofitar el que a Argentona no tenim disponibilitat de dissenyar coses d'aquest tipus, doncs aleshores aprofitem el que ja tenen els altres. I amb això l'altre dia m'hi vaig posar a veure si podia... que inclús hi ha un fòrum de síndics de greuges on estem els síndics de tots els pobles de Catalunya, de tots els pobles que en tenen. I inclús allà fan aquestes coses. I aleshores només n'has de dir, porta'm en 100 i te'ls porten.
0: Clar.
1: Clar.
0: Aprofitar allò que deia vostè, no? Aprofitar
1: sí, sí, sí.
0: Gent que altres llocs que ja fa temps que ho estan fent. Hi ha pobles que no tenen síndic de greuges. No és obligatori?
1: No, és voluntari això. Argentona l'any 2001 va prendre la decisió de fer el reglament i nomenar un síndic o un defensor a Vilatà i així s'està.
0: Molt bé. Què el va aportar a vostè a acceptar aquesta responsabilitat? Perquè, de fet, és una responsabilitat, no? Quan la gent ve a vostè per queixar-se i no? Té aquesta mediació amb l'Ajuntament, què el va portar a prendre aquesta decisió?
1: Sí, mira, jo a la legislatura passada era regidor. Aleshores va ser una legislatura molt accidentada, amb pandèmia al mig, i em va quedar un mal regust de coneixent l'administració com la conec ara, sent del poble de sempre. Va aparèixer això de que hi havia la possibilitat de presentar-me perquè creia que podia donar servei a les persones i així ho vaig fer. Així ho vaig fer, perquè creia que no havia donat tot el que podia donar al servei dels argentonins. Val la pena dir això, que sigui jubilat i disposo del temps per poder-ho fer.
0: Clar, juga amb un avantatge des que, com que ja ha estat com a regidor, doncs ja coneix com funciona l'administració, que també és una qüestió, no?
1: Saber
0: tots aquests passos, aquests procediments, tot això que de vegades el Vilatà pensa, mare meva, vols dir que no m'estan aquí encerronant, no m'estan oblidant, i vostè doncs fa aquest procés de mediació molt més fàcil i molt... Una mica és l'Ajuntament que sigui més transparent, no?
1: Sí. A més, hi ha l'avantatge el fet d'haver estat regidor, de que conec l'equip de govern actual, i no és el mateix un defensor que, com l'anterior, que no era del poble, no coneixia quasi bé, que no pas jo, que puc anar allà i dir, escolta, Josep, joder, arregla això, que podeu fer, que no costa res. El tracte és diferent, també.
0: És que, clar, com dèiem, això, que el poble ha crescut i també l'Ajuntament ha crescut i cada vegada ens sembla als vilatans que és més difícil accedir, no?, a l'Ajuntament. Per tant, sí que crec que la figura del defensor de Vilatà o síndic de greuges, podem dir igual, té el mateix significat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, a molts llocs és síndic de greuges, també síndic de greuges local. El fet de que a nivell de Catalunya sigui el síndic de greuges, doncs fa de que si mantenim el mateix nom, a mi m'agrada més, però bé, si és defensor o vilatà és així, però en canvi el correu electrònic municipal parla de sindicatura de greuges, és a dir que fem servir els dos termes.
0: Funciona d'igual manera. Ja per acabar, perquè el temps també s'acaba, quines són les seves expectatives? Aquests 5 anys, quin és el seu propòsit? Ja ho hem parlat, d'ajudar a tramitar les queixes dels ciutadans d'una manera més assequible, més còmoda, però vostè té alguna proposta o idea al cap?
1: A veure, jo també vaig estar preguntant com havia evolucionat la sindicatura durant des del primer any que es va crear. I a nivell d'arxivístic no existeix massa documentació. Aleshores, a part de tractar els temes de que vinguin correctament, hi ha una cosa que voldria dir, que quan, si jo no puc per desconeixement o tractar un tema, puc accedir a un fòrum local on hi ha tots els síndics, o puc anar al síndic de Greuges de Catalunya perquè m'ajudi, en el qual existeix un departament que és per ajudar les sindicatures locals. Aleshores, el que no voldria, de cap de la manera, és que es quedessin queixes o sense respondre. Que a vegades l'Ajuntament ha pecat d'això, de no respondre instàncies, de retardar-se, de... També crec que a la pàgina web on està ubicat la sindicatura Greuges no és el més adequat perquè, hosti, per trobar-la jo, em va costar.
0: Ah, miri. Sí.
1: Em va costar, ara clar, la trobaria seguida, però dic que potser hauria de tenir un espai específic pels dos, pel síndic de Greuges i pel jutge de pau. Pels dos.
0: Per ser un accés més directe, més fàcil a la pàgina web, no?
1: Exactament. I el que sí voldria dir és on no puc actuar. On no puc actuar? No puc actuar en conflictes entre particulars.
0: Això, o sigui, dos veïns que s'enfadin, res.
1: Exacte. Hi ha hagut casos aquests a l'anterior, d'un cas de divorci que hi havia discussions entre la parella i van anar al síndic de Greuges perquè el solucionés. No és el tema aquest. I tampoc actuacions contra d'altres administracions, o sigui, contra, jo què sé, la companyia d'electricitat o la companyia d'aigua, sí, perquè és municipal, o, no sé, la companyia de gas. En aquests casos no es pot actuar perquè ja existeix uns altres procediments dintre de que queixes a les mateixes companyies, etc.
0: Doncs molt bé, ho deixem aquí. S'ha acabat el temps. Crec que ho hem explicat prou bé i prou clar. Joan Maria Pasqual, li desitgem tota la sort del món en aquest nou projecte com a defensor del Vilatà d'aquí d'Argentona. Fins la propera, que passi un bon dia.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: En punt les 11 del matí. La inflació segueix pujant impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, d'un 4,3% al mes d'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial on competeixen amb els Estats Units. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui mateix els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre així el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. Avui comença l'audiència de Lleida al judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet. La Fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. I The Pit es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie. Esports. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou en partit de la 6a jornada de Lliga. Han acabat, parlarà Hansi Flick. L'estadi Blaugrana precisament podria ser elegit avui per la UEFA com a seu de la final de la Champions del 2029. També hi opta l'estadi de Wembley de Londres. La 6a jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elche Madrid.
0: El temps, sol i calor de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre en valors entre els 30 i 35 graus i fins i tot més a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, que arribaran ruixats, tempestes i baixada de temperatures.
2: Trescat Info.

0: Ràdio Argentona enceta nova temporada i també enceten noves temporades els diferents programes que formen part de la graella de la ràdio. Avui parlarem amb la presentadora i productora d'un programa que ja té història en aquesta casa i que justament aquest programa s'anomena Històries. Hola, bon dia, Sílvia Cantos.
1: Hola, molt bon dia.
0: Avui t'entrevistem perquè, esclar, el teu programa és molt especial, forma part de la graella de Ràdio Argentona ja fa anys. Quants anys fa, concretament, ara per recordar-ho, a l'audiència?
1: Doncs mira, nosaltres enguany encetarem la que serà la setzena temporada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ja anem a més 15. Aquesta última temporada no vam emetre, vam fer una pausa per agafar aire i ara sí, aquest mes de setembre arrencarem la que serà la setzena temporada, 16 anys.
0: A partir de... perquè emeteu els dimarts a les 6 de la tarda, a partir de quin dia us podrem escoltar?
1: A partir del dimarts dia 22.
0: Molt bé, doncs a partir del dimarts 22, a les 6 de la tarda, Històries. Tu ets la presentadora i productora, però tu parles en plural, no? Hem tornat, tornem... qui són la resta de persones que formen part del programa?
1: Sí, de fet, Històries som tota una comunitat de malaltes de la literatura i, de fet, tenim la Mireia Martínez, que és la nostra comiquera particular, com sempre diem, i amb ella doncs descobrim les novetats i curiositats, a més de les notícies del món del còmic i de la novel·la gràfica, i alhora també ens posa al dia de la literatura per als més petits de casa, la lectura per la primera infància, que nosaltres hi creiem molt i la treballem molt al programa. També tenim a la Pepi Bruguera, que és una llibretera de Vilassar de Mar, de la llibreria Índex, i ella doncs és la nostra llibretera de capçalera, ens porta en activitats i novetats diverses, presentacions de llibres, clubs de lectura i altres activitats que fan. També tenim la Eva Moreno, que és terapeuta i sexòloga, i és nosaltres sempre li diem, és la col·laboradora més sexy, i amb la seva secció, que és Lletres Vermelles, ens posa al dia de títols relacionats amb sexualitat, amb educació sexual i també amb erotisme. Per tant, amb ella presentem llibres d'assaig per aprendre sobre la nostra sexualitat i també novel·les doncs, picantones, que també està bé. I llavors encara tenim a la Diana Gasol, que és la col·laboradora que és una experta en novel·la negra i ella doncs ens posa al dia amb thrillers, llibres de misteris, de cos i crime, tot allò relacionat amb la novel·la més fosca ens ho porta la Diana. I la nostra col·laboradora més jove fins ara, ens fa molta il·lusió, és la Dunia Revilla. Ella és una jove molt, molt, molt gran lectora i estic encantada perquè crec que aporta al programa doncs aquesta mirada dels lectors joves, que a vegades doncs els adults ens queda una mica esbiaixada aquesta mirada, i ella doncs amb la seva perspectiva única ens posa al dia de les propostes juvenils, i jo crec que aquí millor que una lectora jove per posar-nos al dia d'aquestes propostes.
0: Presentant-nos les teves col·laboradores, ja entenem que és un programa que abarca molts àmbits, per no dir tots, de la literatura.
1: Sí, de fet ens movem en tots els aspectes dels llibres, perquè hi creiem molt, i llavors des de l'assaig, a la novel·la, la poesia, els contes, la literatura infantil i juvenil, per descomptat, vull dir, una mica tot. I, de fet, aquest any incorporem una nova col·laboració, per primera vegada un home, perquè fins ara, com has vist, teníem tot de col·laboradores. Tindrem el Josep Socorregut, ell és arqueòleg i músic, i s'incorpora a l'equip de l'Històries per aportar una nova secció, de la que encara no us puc avançar massa, perquè ell ens ho vol... posar en perspectiva el primer dia que vingui el programa, però sí que us puc dir que parlarem de les històries que hi ha darrere de les cançons.
0: Ah,
1: una cosa que fins ara no l'hem explotat.
0: Sí, De fet, hi ha moltes cançons que les seves lletres són autèntiques meravelles, no?, de literatura.
1: Absolutament.
0: No? Hi ha cançons que més val no escoltar la lletra, però n'hi ha d'altres que les lletres t'inspiren.
1: Ja que taralegem i que si ens aturem a analitzar una mica el que expliquen, potser no la cantarem igual.
0: Millor no saber de què parlen. Bé, tens molts col·laboradors, però els grans protagonistes suposo que són els escriptors, també, no?
1: Sense cap mena de dubte. Ells són les estrelles i són la raó de fer aquest programa. I estem molt contents perquè realment hi ha... Jo afirmaria sense dubte que el bo i millor de la literatura catalana que es fa aquí a Catalunya passa per l'estudi de Ràdio Argentona i per l'Històries. I per dir-te només alguns noms que ja tenim lligats, de fet començarem la temporada amb la Care Santos, també vindrà la Laura Cera, la Susana Hernández, la Blanca Busquets, l'Alejandro Palomas, la Sílvia Soler, l'Oriol Canals, la Laia Aguilar, el Jordi Campoy, vull dir, fantàstics, és a dir, tenim dos dels grans premis que de fet es concedeixen ara aquesta setmana. Els Premis Ciutat de Girona, tindrem el Jordi Campoy, que és el guanyador del Premi Prudenci Bertrana de novel·la, i la Laia Aguilar, que ha guanyat el Premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil. Per tant, grans històries per comentar aquí al programa.
0: Tu com a bibliotecària que ets, Sílvia, no? I vens aquí a presentar totes les actualitats de la literatura catalana, com ho veus? Com ens trobem actualment la literatura catalana?
1: Jo crec que estem molt bé. A veure, es publica, és cert que es publica moltíssim, moltíssim, de fet és impossible cobrir tot el que es publica perquè les mateixes llibreries tenen autèntic problema per tenir les taules de novetats al dia, perquè és que
0: sí, però
1: cada setmana apareixen...
0: Per què es publica tant? Perquè
1: doncs
0: cal
1: això és el gran dilema. Sí. Hi ha qui creu que s'hauria de publicar menys, hi ha qui creu que està bé. També és veritat que ara hi ha molta autopublicació a través de plataformes i de xarxes. Doncs hi ha molta gent que s'autopublica. Jo no crec massa en l'autopublicació, perquè certament una novel·la necessita un editor. Tu pots tenir una història, tenir un relat, tenir fins i tot uns personatges, una trama, però és molt difícil que un sol sigui capaç de construir una novel·la. Necessites la visió de l'editor, necessites la revisió dels correctors i realment, si no hi ha totes aquestes feines de tots aquests perfils professionals invisibles però imprescindibles de la producció dels llibres, el que ens trobem és que acaben arribant a les llibreries a vegades llibres que no estan ben fets,
0: ja,
1: que podrien ser grans
0: no
1: novel·les
0: bona.
1: Però no estan ben treballats. I aleshores jo crec que entenc que a vegades doncs, el desig de publicar és molt gran i a vegades la pressa, doncs, en lloc de deixar-te el temps de madurar, potser de formar-te una mica més, potser d'esperar a trucar més portes, doncs porta gent que, bueno, que decideix invertir uns diners propis per publicar. Però després jo crec que el resultat, evidentment, hi ha alguna ocasió que hi ha una carambola i després les editorials van a buscar aquest autor per treballar-lo com a editorial. Però això és molt poc habitual. La gran majoria de casos són productes que estan inacabats, podríem dir. No és que siguin mals llibres ni males històries, és senzillament que els hi falta feina a fer.
0: És que la figura de l'editor és una mica desconeguda pel públic en general, no? Com la definiries
1: desconeguda?
0: Tu?
1: Sí, digues, perdona.
0: No, volia preguntar com definiries tu la figura de l'editor, quina feina concretament fa?
1: Per mi l'editor és qui converteix una història en una novel·la. Així, molt resumit.
0: Molt clar, però és molt clar, sí, com ho has definit, no? És allò
1: per
0: que deies,
1: és imprescindible.
0: Potser una novel·la escrita és un diamant en brut fins que no...
1: Sí.
0: que no es pot posar a la venda, no?
1: Sí, perquè, per exemple, jo mateixa, quan jo he escrit, jo he passat una proposta a la meva editora i la meva editora ha sabut veure coses que jo no havia sabut veure i aleshores no és que ella m'acabi de fer la novel·la, però ella sí que em diu, fixa't en això, per què no desenvolupes aquesta trama o dona-li més veu a aquest personatge. O, a vegades són detalls, però aquests detalls et desperten a tu com a autor doncs, tot un camp nou per recórrer, uns camins que doncs, no havies sigut capaç de veure per tu mateixa i per això per mi és tan important que tinguis aquest acompanyament d'un editor.
0: Tot i que els autors també tenen fama de ser primmirats, no? Que no es pot tocar en cap punt i coma, no?
1: Hi ha de tot, sincerament. Jo sóc una autora que em deixo molt aconsellar, perquè confio molt en el saber fer professional dels que t'envolten. I, evidentment, hi ha coses que penso, no, jo aquest personatge o aquesta escena vull, no me la toqueu. Però en general, jo de fet sempre m'he trobat amb editora que ella sempre m'ha dit, pues et proposo això, però l'última paraula la tens tu. Per tant, no sé, potser jo he estat amb la sort d'estar sempre molt ben acompanyada.
0: Tornem al teu programa, Històries. Mm. Hi ha algun escriptor que tu t'agradaria portar aquí als estudis de Ràdio Argentona, però que no ho has aconseguit o que creus que seria que és difícil aconseguir-ho?
1: Doncs...
0: No, hem passat tots.
1: Prepotent, però et diria que tots els que m'agradaria que passessin han passat.
0: Ah, molt bé.
1: I alguns d'ells diverses vegades, clar, és el que té, que fa 16 anys que estem aquí al programa, no? Doncs que han publicat diversos llibres. I sí que és veritat que, per exemple, et diré que autors de més pes en la nostra literatura, que la primera vegada que van participar al programa ho van fer per telèfon, perquè, bueno, érem un programet d'una ràdio i això, però, bueno, sembla que van quedar, doncs, prou contents amb les entrevistes que els hi hem fet i el tracte, doncs, que han tingut aquí a l'Històries i a Ràdio Argentona, i després han anat vinguent, i amb alguns tinc la sort de poder dir que hem fet amistat, a més, per tant, la veritat és que No n'hi ha cap que no hagi vingut encara, que nosaltres volguéssim que vingui.
0: Ah, clar, perquè potser n'hi ha d'altres que no voleu que
1: vinguin. Clar, no és que no vulguem, però potser n'hi ha de molt coneguts, però potser no ens han cridat prou l'atenció per convidar-los.
0: Quin és, per això, aquest escriptor conegut, de pes, que quan dius el nom tothom el coneix, que ha passat per aquí a Ràdio Argentona?
1: Sí, home, jo he de reconèixer, perquè és que no ho puc negar, que tinc una debilitat molt gran pel Xavier Bosch. Mm. O sigui, jo les seves novel·les m'enamoren. I totes i cadascuna d'elles, des de la primera trilogia que va fer de novel·la més periodística i d'investigació amb el Dani Santana com a protagonista, a després des de l'Algú com tu, que va ser una novel·la que em va robar el cor i que he llegit unes quantes vegades i rellegit, totes i cadascuna de les que ha publicat em tenen el cor molt robat. Clar. I ha vingut el Xavi unes quantes vegades, sí, de fet cada vegada que ha publicat ha vingut al programa.
0: Molt bé, doncs l'esperem al proper llibre, a veure si el torna a passar per aquí i el podem saludar.

0: llibres que tenim en paper, però sí, que ells prefereixen llegir. El meu fill mateix té 23 anys, ell llegeix amb el mòbil sempre. Jo li dic, però agafa...
1: Inclús amb el mòbil, tan petit,
0: No, 23, 23 anys.
1: No, no, amb 23 anys que llegeix amb un mòbil. El mòbil sí, no és la tablet, que és més gran, no?
0: No.
1: El mòbil és, com es diu, la pantalla és molt petita, tot i així llegeix, ja.
0: I llegeixen allà, i jo li dic, però agafa el llibre de paper, i jo li regalo sempre llibres, els llibres que a ell li agraden, doncs li regalo, però segueix llegint en digital, perquè ell s'hi ha habituat i llavors llegeix. Per tant, a vegades veiem els joves amb el mòbil, és que només estan amb el mòbil.
1: Ah, clar,
0: bueno, sí. Compte, és que a vegades el mòbil no és sinònim sempre de que estiguin jugant o perdent el temps. Que moltes vegades sí, però no sempre, vull dir, tampoc no podem generalitzar.
1: Clar, deies que sou moltes, tens moltes col·laboradores, amb la sort d'aquest any tenia un col·laborador, però també les estadístiques diuen que les dones, les noies, són més lectores que els homes.
0: Sí, això és, no es pot correcte, negar, vull dir, tant les noies joves com el lector adult i si diem ja el veterà, les dones són molt més lectores, només cal fer una passejada per als clubs de lectura. Nosaltres a la Biblioteca de Vilassar tenim clubs infantils, juvenils i d'adults, i la immensa majoria de participants són dones. Sí, sí, això és molt cert.
1: Ja per acabar, m'agradaria preguntar-te, com a bibliotecària de Vilassar, com bé dius, bé, a les bibliotecàries esteu de reivindicació, també esteu doncs, reclamant una mica millores en el vostre lloc de treball. En el teu cas, hi estàs d'acord o passa això només a l'àrea metropolitana de Barcelona?
0: A veure, en principi la reclamació és del conjunt de bibliotecaris i bibliotecàries de Barcelona, del Consorci.
1: Sí.
0: Clar, jo depenc de la Vilassar de Mar i la majoria de biblioteques, per exemple, d'aquí del Maresme, depenem de Diputació i dels nostres ajuntaments.
1: Sí.
0: Jo, en el meu cas particular, et diré que nosaltres, doncs, jo penso que tenim força bones condicions, però, evidentment, si les companyes de Barcelona estan en unes condicions que no són les mateixes que nosaltres i defensen el dret a que se'ls iguali, evidentment no puc estar més d'acord amb elles.
1: No, volem conèixer també la situació, no?, d'aquí de... Sí. Ara mateix parlo amb tu, la bibliotecària de Vilassar, aquí al Maresme, si s'està vivint el mateix
0: que aquí,
1: Barcelona.
0: Sí, aquí jo crec que, en general, el conjunt de bibliotecaris i bibliotecàries, doncs home, no tenim les millors condicions del món, però dintre de tot el que hi ha, jo penso sincerament que, si més no a Vilassar de Mar, les nostres condicions són força bones.
1: Perfecte, me n'alegro de sentir-ho. Sílvia Cantos, presentadora i productora del programa de literatura Històries, que s'emet a partir del 22 de setembre, els dimarts a les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Argentona. Encantats de que hagis tornat, que puguis continuar molts anys més aquí presentant-nos les novetats editorials escrits en català. I bé, doncs només cal dir a reveure i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies i moltes ganes ja de tornar a trobar-nos amb els oients de la ràdio.
1: Molt bé, que passis un bon dia. Adéu.
0: Igualment.

0: Avui volem conèixer una mica millor una entitat que agrupa professionals de la salut que, tot i haver deixat enrere la vida laboral, continuen molt vinculats a la vida social i ciutadana d'Argentona. Parlem de l'Associació de Facultatius Jubilats, una entitat que posa l'experiència i els coneixements dels seus membres al servei de la comunitat, especialment en àmbits relacionats amb la salut i el benestar. Per conèixer-los una mica millor, avui ens acompanya en Josep Anton Capdevila, responsable de divulgació de l'associació. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Per començar, què és exactament l'Associació de Facultatius Jubilats d'Argentona i com neix la iniciativa?
1: Bueno, és del Consorci Sanitari del Maresme. Això va sortir d'una necessitat que vam tindre els metges que ens anaven jubilant. L'any 2015 ja començaven a haver-hi metges jubilats. Veníem tots d'una promoció de metges del Baby Boom, que era una situació en què hi havia molts metges i ens va tocar a tots jubilants més o menys per la mateixa edat, la mateixa època. Això en l'Hospital de Mataró representava perdre la història de l'hospital, perquè la majoria d'aquests metges hem estat part constitutiva de l'antic Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena, de l'Aliança i posteriorment de la fusió del Consorci. I a mesura que ens jubilàvem, aquesta història es anava perdent. Això és un motiu. El segon motiu era tindre una relació entre nosaltres que pogués anar més enllà de la jubilació per fer activitats de diferents caire, que ara en parlarem. I també perquè volíem mantenir una situació de presència enfront amb l'hospital, no? Que no s'oblidés tota la història de l'hospital, dels metges que van contribuir al desenvolupament de la sanitat del Maresme, de fet, perquè és paral·lel.
0: És a dir, que no és una associació exclusivament d'aquí Argentona?
1: És de tots els professionals superiors, llicenciats, que se jubilen en el Consorci del Maresme.
0: Sí, i teniu actuació en diferents poblacions.
1: I actuem en l'àmbit del Maresme central, de fet, a l'àmbit del que és la mateixa atenció hospitalària del Consorci Sanitari del Maresme, el Maresme Central, des de Calella fins a Masnou o Alella.
0: Llavors, les vostres activitats estan relacionades o estan mitjanament organitzades pel Consorci Sanitari del Maresme?
1: Estem reconeguts pel Consorci, de fet tenim la nostra seu a l'Hospital de Mataró i fem activitats en els nostres estatuts, ja consta, de col·laboració amb l'hospital. Estem disposats a col·laborar amb el que faci falta, en la formació, amb la dels residents o d'estudiants i amb la investigació també, si fa falta. I a més, si volen tindre consells de la nostra experiència, perquè realment aquest país és una mica trist que quan te jubiles, ja abans de jubilar-te, les empreses en general no tenen en compte la capacitat de la gent que ha estat treballant allà, no? I sembla que ets vàlid fins al dia tal i a partir del dia tal no és que no siguis vàlid, és que se t'oblida. I penso que és una pèrdua importantíssima de talent, això, no? I una miqueta reivindiquem això. Reivindiquem això. A més, volem nosaltres continuar les nostres relacions interpersonals dintre d'una associació, perquè fem diverses activitats, i també volem revertir una mica els nostres coneixements a la població en general. Ja no volem entrar en competència amb altres metges que estan en plena activitat, sinó volem col·laborar a difondre conceptes de salut i prevenció de la salut, que això fa falta a la població, no?
0: És a dir, que us dediqueu principalment a la prevenció i donar suport de formació a residents de l'hospital, però mai com a metge, no?
1: Evidentment, ja entenem que ja no estem a la pràctica habitual, però tenim una sèrie de coneixements que es tenen que aprofitar, poden aprofitar, i a més no ens costa gaire a nosaltres fer això, no? Totes les nostres activitats les fem altruísticament, disfrutem moltíssim xerrant, perquè al metge li agrada molt xerrar, i realment fent xerrades ens ho passem bé, i penso que d'aquesta manera contribuïm a difondre conceptes de salut i a previndre malalties. perquè avui en dia la situació del malalt davant del metge ha canviat. Abans era una relació molt paternalista. Anaves al metge i el metge més o menys era un ordeno y mando. En canvi, ara és diferent. Ara el malalt té accés a informació, a vegades informació que no és correcta, però...
0: els metges s'enfaden, Si vens i dius, he buscat informació per internet.
1: Els metges s'enfadaran, però la cosa és que està canviant. I el malalt ha de ser partícip de la solució del seu problema. No pot ser que el malalt vagi allà i faci tot el que li diu el metge sense dir ni piu. Ha de poder opinar. Ha de poder opinar sobre la seva malaltia, ha de poder opinar sobre la seva salut, i en el fons s'ha de responsabilitzar d'ell mateix, no? I per tant, amb això, pues, necessiten una sèrie de coneixements, que és el que intentem fer. Fem xerrades de tot tipus, amb la idea de que la gent prengui termes mèdics, prengui conceptes de medicina, estigui més capacitat per poder prendre decisions conjuntament i dirigit sota la supervisió d'un professional metge, ja, evidentment, però d'una forma activa, no una forma passiva.
0: Això em recorda que abans, no? Parlàvem de l'abans, teníem el metge de capçalera, el metge del poble, aquí teníem el conegut doctor Calvo,
1: sí,
0: que ja ens coneixia la família, els pares, els fills, els tiets, ja hi anaven, i per tant coneixia tot l'àmbit mèdic que pogués haver dins la família, que també podia afectar, potser en aquell moment que et trobes malament. Sí. I avui en dia doncs, és molt més freda la relació amb els metges.
1: Les coses estan canviant, estan canviant. Ja no és un metge només que dictamina, sinó que és un equip assistencial, per començar. Ja és el metge, l'infermera, l'auxiliar, el psicòleg, assistent social, nutricionista. El metge ja treballa en equip, la cosa ja ha canviat la relació metge-malalt, i a més el malalt ha de dir la seva. Perquè si no diu la seva, no entén el que li passa, no pot opinar, no pot decidir sobre ell mateix, no?
0: Aprofito que el tinc aquí als estudis de Ràdio Argentona per preguntar-li aquesta evolució de la relació metge-pacient, però també de l'evolució de la intel·ligència artificial. Uh-huh. Es parla molt de que s'estan desenvolupant aquesta intel·ligència artificial de tal manera que en un futur no gaire llunyà, potser, la gent ja tindrà el metge a casa, és el robot o el que sigui, en què posis una goteta de sang i et dirà, doncs, et falta ferro, et falta no sé què. Com ho veu tot això? Com està evolucionant?
1: Jo crec que la intel·ligència artificial aporta moltes avantatges i en aportarà en el futur. Però avui per avui encara no pot ser la base de la medicina en el sentit d'intentar fer un diagnòstic i un tractament. Es necessita encara perfeccionar moltíssim. I, de moment, la intel·ligència artificial no agafa la mà al malalt, no sap quina temperatura té, no sap quina olor té, no sap si té la melsa grossa o la té petita, no sap si té un buf... Bé, totes aquestes coses...
0: Ah, no ho sé, aquests robots, que fan aquí una radiografia, et podran veure...
1: Sí, sí, anirà, segur que anirà millorant i cada vegada serà més precís. Però avui per avui... no és així. I el problema de fer, com dius, una radiografia i prendre decisions és que a vegades fas una radiografia i trobes coses que no tenen res a veure amb el que t'està passant. I corres molt el risc que et tractin d'una cosa que no és res del que t'està passant.
0: Tot i així, tenint en compte les grans llistes d'espera dels serveis d'urgències dels hospitals, en què també es diu que sovint la gent acut als hospitals o al servei d'urgències sense la necessitat tan urgent, es podria pensar que la intel·ligència artificial, doncs, mira, podria ajudar?
1: Pot ajudar, però avui no hi ha una certesa.
0: Encara no.
1: No hi ha una certesa. Vaja, jo no em basaria només en la intel·ligència artificial. Tot i que té el futur molt bo per davant, no?
0: És que
1: ja veurem quin punt, fins a quin punt arribarà a ser determinant o no.
0: És que és un tema que en seguirem parlant, no? Recurrent, perquè afecta tots els àmbits de la societat, el nostre dia a dia, i que creiem força interessant. Però el que és cert és que el coneixement que teniu vosaltres, els facultatius jubilats, realment tants anys treballant... vostè quants anys va exercir com a metge?
1: 45 anys.
0: 45 anys, eh? En quina especialitat?
1: Medicina interna.
0: Medicina interna. Vostè és de Argentona?
1: Jo sóc de Barcelona, però com si fos d'Argentona. Ja ho he fet tot aquí a Argentona. Ja visc aquí des de l'any 83 i em sento argentoní de soc arrel.
0: Exercit a l'Hospital de Mataró?
1: A l'Hospital de Mataró, sí, sí.
0: Doncs aquesta associació, a quin any es va crear?
1: Bé, hem dit que l'any 2015 vam notar aquesta situació de que ens jubilàvem.
0: Sí.
1: El 2017 vam constituir l'associació amb estatuts aprovats per la Generalitat.
0: I quants metges o quants
1: actualment
0: professionals?
1: Actualment tenim 80-85 associats.
0: Déu-n'hi-do.
1: De totes les branques de la sanitat, el que ens permet oferir en l'aspecte de divulgació un ventall molt alt de possibilitats de xerrades, no?
0: Doncs voldríem saber quines activitats més concretament porteu a terme i sobretot aquí a Argentona.
1: Bé, he dit, doncs, que un dels motius era trobar-nos entre nosaltres, doncs, bueno, mantenim activitats periòdiques de reunió dels jubilats per fer discutir coses que ens poden afectar professionalment o laboralment, coses serrells que podien quedar amb el consorci. També per fer activitats lúdiques, evidentment, és una associació de jubilats, per tant també fem activitats lúdiques i culturals. I després,
0: però això ho feu entre vosaltres.
1: Entre nosaltres.
0: Ah, sí.
1: I després, a la societat, el que fem...
0: Sí, què ens aporteu?
1: Són xerrades divulgatives. Mm. Xerrades divulgatives,
0: sí.
1: Que la fem per tot el Maresme, la fem altruísticament, allà on ens ho demanen, que poden ser casals de la gent gran, com aquí a Argentona, pot ser regidories de sanitat o de benestar, com és a Mataró o és a Arenys de Munt, pot ser aules d'extensió universitària, com passa a Mataró, i de quan en quan aquí a Argentona també hem col·laborat amb l'aula d'extensió universitària, per fer xerrades bàsiques de prevenció de la salut, per exemple, dieta saludable, o és una, importància de les vacunes, és una altra, o bé d'explicar conceptes bàsics, què puc veure jo amb una analítica general, què tinc que saber d'una analítica general. Clar, tu has parlat de la intel·ligència artificial, però, bueno, si no saps el que és la hemoglobina, els leucòcits...
0: Ja m'ho explicarà,
1: el colesterol,
0: ja m'ho explicarà el robot.
1: I això, no. Bueno, el robot t'ho explicarà, però tu no sabràs com interpretar-ho, perquè tu en el teu telèfon pots exigir la teva salut. I abans que el metge visiti per veure la tornada d'aquests anàlisis, tu la teva salut ja tens l'analítica, i la tens plens d'asteriscs.
0: Ai, ja t'espantes.
1: I llavors ja... Bueno, pues, intentem pues, que la gent sàpiga una miqueta de què va totes aquestes coses i el que té que pensar i deixar de pensar. Per exemple, aquí a Catalunya, un altre exemple és els codis sanitaris. Aquí a Catalunya s'ha fet un esforç molt important els darrers anys per establir unes normes d'actuació uniformes i urgents i coordinades per una sèrie de patologies que el temps és vida. Si tu t'agafa un infart de miocardi, el temps és vida. Si te l'arreglen a mitja hora o una hora, perfecte. Clar, si estàs a la porta de l'hospital, t'ho podran fer. Si estàs a la muntanya, és més difícil. Però el més greu de tot això, codi infart, codi ictus, codi sepsis greu, és que la població no té ni idea de que existeix això, ni tan sols sap com posar-ho en marxa. O sigui, hi ha tot un mecanisme de coordinació de metges, de bellugar ambulàncies, enviar metges a llocs, fer que els hospitals estiguin coordinats per fer la millor medicina que es pot fer, i la població no sap quan ho ha de posar en marxa.
0: Aquests primers auxilis,
1: que és,
0: no?
1: Que és la qui ha de posar en marxa tot aquest mecanisme.
0: És essencial perquè...
1: I per això és una de les coses, una altra de les xerrades que fem és aquesta, per exemple, no?
0: Doncs ho trobo molt interessant, però em dieu que aquí a Argentona principalment feu xerrades al casal d'avis?
1: Sí. A veure, nosaltres ens hem ofert a tothom i hem fet molta propaganda, tenim una pàgina web, hi ha molta gent que ens coneix, tothom que ens demana ajuda o contacta amb nosaltres i anem allà on ens demanen. No? La major resposta és el casal de la gent gran, de tot arreu, eh? Més que les regidories de sanitat, això és curiós, però bueno, és així. Però, evidentment, que encara que el fem al casal de gent gran, no va dirigit només a gent gran, perquè la prevenció precisament és per joves. La gent gran, la prevenció ja és una miqueta massa tard, per dir-ho d'aquesta manera, ja és actuar. I això és una de les coses que trobem a faltar, però també la gent jove està menys motivada, és així.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. La gent jove està menys motivada per aquests problemes de salut.
0: Quins són els problemes de salut que us trobeu en el casal d'avis, que és més recurrent, que tenen doncs, més preguntes,
1: bé, sempre,
0: que els preocupa més, vaja?
1: Sempre pregunten i a vegades s'acaba convertint en un consultori mèdic, cosa que no és la nostra intenció que sigui així, no? Però, per exemple, el tema és de l'osteoporosis, de l'artrosis, de les pròtesis, de l'anticoagulació, de la dieta, doncs són temes recurrents.
0: Avui en dia, el nivell de vida, d'edats, no?
1: Sí.
0: que arribem a viure més anys que abans. Ara ho parlàvem, feia poc, en una entrevista que amb el Patronat de Bellesa, que tenim més gent argentona amb més de 100 anys, eh? I que tenir avis de 90 anys cap amunt doncs, ja s'ha convertit en una normalitat. Per tant, doncs, quan parlem de gent gran, és un ventall més gran, també, no?
1: Sí, sí.
0: Volia parlar també doncs, de tenir més gent gran. Viu bé la gent gran? O sigui, arribem amb una bona qualitat de vida?
1: El tema de quan és gent gran ja és difícil, no? Abans era el 65, la jubilació,
0: exacte, sí.
1: però ara si hi ha gent de 100 anys ja és més de la meitat de la vida, gairebé, quasi la meitat de la vida que et consideres gent gran. A veure, l'important no és l'edat biològica, sinó és l'edat... l'important és l'edat biològica, no l'edat cronològica. Mm. I clar, l'important és posar vida als anys, no anys a la vida.
0: Mm-hmm. Molt interessant aquest concepte.
1: Per tant, el que hem de fer precisament és prevenció. En quant a les malalties, és fer prevenció, perquè si arribes a... Hi ha malalties que no pots previndre, però si arribes amb una arteriosclerosis, home, i estàs en una demència arteriosclerosica, doncs la qualitat de vida és dolenta i no té massa sentit fer 100-101 anys si no t'enteres de res i ets una nosa més que un acompanyant el rest de la família, no? Per tant, això s'ha de previndre i precisament pues, tot el que és la dieta, la prevenció de l'arteriosclerosi, l'osteoporosi, tot això és fonamental per tenir una bona qualitat de vida quan vas posant anys, no?
0: És una generació que ha arribat als 90-100 anys que ve d'una vida, si tirem enrere...
1: Doncs, una vida dura.
0: Una vida dura,
1: sí.
0: Que gràcies a les noves investigacions científiques i tecnològiques doncs, potser s'ha pogut permetre que arribin també a allargar la vida.
1: Sí.
0: Però ara vostè em parla de que les generacions actuals de joves no es cuiden.
1: Bé, jo no dic que no es cuidin, jo dic que estan,
0: no
1: estan menys interessats en que els hi fem xerrades de salut, no? Suposo que, com tot, sempre hi ha problemes a totes les èpoques i totes les edats, no? Però, home, la gent, diem que no es cuida, però fan més esport que mai. Abans potser la feina era molt física i ara
0: és
1: una feina més psíquica, per dir-ho així, o més darrere una pantalla, no? Que sentat a la cadira. Però la gent fa esport, això està claríssim, no? I tenen conceptes de la dieta. Però en quant a xerrades, pues, també els interessaria, perquè el que és un codi infart o un codi sepsis probablement no ho saben.
0: Clar, realment és molt interessant això que comentes.
1: I el tema de les vacunes, vaja... Nosaltres, evidentment, som pro vacunes a tope, no?
0: Clar, que també és una altra qüestió, no?
1: Clar,
0: avui en dia
1: hi ha molta gent que per fake news, pues, des del nostre punt de vista, ells diran el contrari, per fake news pues, no es volen vacunar, passen.
0: Passen davant de la vostra experiència, doncs informació que han rebut per internet, doncs de fons no fiables potser, o sí, no ho sabem, no?
1: Jo només puc dir-te a tall d'exemple que si avui hi ha un brot de sarampió, es morirà molta gent pel sarampió, perquè el sarampió de nano és una malaltia important, però bueno, es passa bé, però el sarampió d'adult té més del 50% de mortalitat, i si hi ha gent que no està vacunada, pues se la juga. A part de que m'agradaria veure quan triguem a diagnosticar un sarampió actualment, perquè fa tant de temps que no se'n veu cap, que l'experiència, la gent més jove ho té una mica cru.
0: Però bé, estem vacunats de sarampió quan estem bueno, petits.
1: Els que estan vacunats, sí.
0: Sí, i els que no, sí, no? Podria...
1: Aquest és un tall d'exemple, només.
0: Quines són les vacunes que vostè creu que s'haurien de...
1: Bueno, hi ha un calendari vacunal molt clar de la Generalitat de Catalunya.
0: Sí, vull dir que estem cobrint les necessitats que ens cal.
1: Sí.
0: Però hi ha la vacuna de la grip, que diuen que cada any s'ha de fer. Vostè hi està d'acord?
1: Jo hi estic d'acord, amb els supòsits que s'ha un de vacunar, sobretot més de 65 anys, embarassades, gent amb cardiopaties i pneumopaties, aquests fonamentalment. I com més vacunada estigui la població, millor. La grip és una malaltia que en aquestes poblacions que he dit és greu, en poblacions més joves no és tan greu, però l'any 2009 va haver-hi un canvi de la soca de la grip que no teníem vacuna, això és un inconvenient, que va haver-hi una gran mortalitat, va ser com un Covid en petit.
0: No se'n va parlar gaire perquè...
1: Sí, se'n va parlar. Sí, el 2009, sí, sí.
0: El 2009.
1: Sí, sí.
0: Ens hem de vacunar del Covid?
1: Vacuna
0: encara?
1: Del Covid. La vacuna del Covid va ser el que ens va treure de la situació de pandèmia. La Generalitat ens aconsella que sí, que són la gent que en saben, i per tant ens hem de vacunar.
0: Tots o només
1: les... Ens hem de vacunar del Covid, sí, sí. Està indicat per la Generalitat, que són la gent que tenen més experiència.
0: Ja per acabar, perquè el temps passa aquí a la ràdio, podríem xerrar hores i hores amb vostès sobre el tema medicina.
1: Hem derivat una mica la cosa.
0: No, però clar, quan són temes interessants, bé, és la informació que surt, no?, de la vostra associació, la divulgació, amb el tema del Covid, no?, que també s'ha comprovat que hi ha gent que pateix el post-Covid, aquest cansament, però és difícil de diagnosticar.
1: Sí, és una situació difícil perquè no hi ha un marcador, no hi ha una cosa que digui, això és... Sabem que aquella persona ha passat el Covid, això ho podem demostrar i saber-ho, no? Però si el que li passa és pel Covid o no, és excloure altres malalties. I amb aquesta exclusió, pues, s'arriba a pensar que és el Covid. Algun dia arriba a haver-hi un marcador de veritat que digui que això és un post-Covid, que no s'ha de negar. Hi ha molta gent que ho ha patit i ho està patint, això.
0: Clar, és dur per algú que ho pateix i que, com que no es coneix, doncs, doncs es nega una mica o no es reconeix. Creu vostè que l'Hospital de Mataró, perquè és el que ens toca de més a prop, o el Centre d'Atenció Primària d'Argentona, cobreix les necessitats mèdiques sanitàries d'Argentona, dels argentonins?
1: Jo crec que sí que les cobreix.
0: Hi ha deficiències?
1: Podríem fer-ho millor, segurament, però sí que les cobreix. I Argentona té un gran avantatge, que té que el Centre d'Atenció Primària està format per personal que depèn directament de l'hospital, amb el qual el contacte, la relació, les derivacions són molt més fàcils que no en un centre d'atenció primària que sigui de l'ICS, que llavors no és el mateix. Aquí és la mateixa empresa.
0: És el pare gran és la mateixa empresa, vull dir, té una relació.
1: Els metges són els mateixos, hi ha interrelació entre els metges, no? Entre les infermeres, el personal va d'un lloc a l'altre, vull dir, això és un gran avantatge.
0: Hi ha alguna necessitat o millora concreta que vostè cregui que seria important?
1: Que la millora jo per mi són dues coses, no? Una és que intentar que les derivacions siguin més ràpides, que les llistes d'espera siguin menors, això és una reclamació. I segona, que hi hagi una comunicació millor en tots sentits. A vegades es creen confusions perquè no parlem prou amb el malalt està desinformat i llavors això crea pues, mals entesos, que si hi hagués una millor comunicació pues, s'estalviarien. Això. També aquestes dues coses també va relacionat al fet que si tu estàs pendent de que et visitin a l'hospital, doncs no estaria malament que et diguessin quanta falta, com està la llista d'espera.
0: És allò, una atenció una mica més humana o propera, no?
1: Bueno, no és per falta d'humanitat que es fa això.
0: Bueno,
1: es fa perquè
0: la paraula no era correcta.
1: No hi ha l'estructura, la infraestructura, o que s'hi dediqui el xip a arreglar aquesta cosa, no?
0: Josep Anton Capdevila, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres el paper dels professionals facultatius jubilats i gràcies per fer aquesta feina de divulgació de la prevenció sanitària. Esperem tornar-lo a tenir aquí als micròfons del Tic Tac.
1: Com vulgueu.
0: Gràcies i bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona.
2: Trescat Info.

0: Les 12. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per a l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. El govern català aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys en prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat del país per millorar el sistema educatiu. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat l'alça dels preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes descobreix l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els ports esportius. S'ha provat en 5 espècies i una ha donat uns resultats que han sorprès els mateixos investigadors. L'Ajuntament del Canal Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per la compra dels immobles. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Esports. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. La final de la Champions del 2028 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnich. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou, en partit de la sisena jornada de Lliga. Han acabat per l'ara Hansi Flick. La sisena jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elche Madrid.
0: Tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
2: 3CAT Info. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: menjar bé per viure millor.
1: Doncs avui iniciem la primera sessió de la secció de dietètica d'aquí del programa Tic Tac de Ràdio Argentona. Ho fem com sempre amb la Míriam Mires. Hola, bon dia, Míriam.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser aquí amb nosaltres una vegada més. Ja ets una veterana del programa, per tant, no cal fer massa presentacions. Els nostres oients segur que ja et coneixen. Avui, per això, encetem temporada amb un tema que és d'actualitat perquè fa tot just uns dies que ha començat el nou curs escolar i segur que molts dels oients són mares i pares i sempre ve aquest dubte a l'inici de curs, però també durant el curs, o ho estem fent malament o no amb l'alimentació infantil. Especialment, què esmorzem a casa? Què posem a la motxilla? Què és l'adequat per als nens a l'alimentació, especialment tenint en compte això, no? Que van a l'escola i passen dies, doncs, hores a classe i després amb activitats extraescolars.
2: Jo crec que el setembre és un moment fantàstic per recuperar una miqueta les rutines. Hem de pensar que venim de diferents horaris, no? Durant l'estiu anem a dormir més tard, no? Mengem gelats, estem més, han fet més àpats fora de casa, no? Aleshores, aprofitar la tornada a l'escola va molt bé per posar una miqueta d'ordre, no? I m'agradaria començar, sobretot, amb un missatge molt important, i és que no necessitem fer-ho perfecte, no? La nutrició és molt més senzill que tot això. El que necessitem és recuperar, no? Doncs, progressivament, els hàbits una altra vegada. Perquè la salut del nen no depèn només del que menja un dia, no? Un dimarts, per exemple, un dia en concret, depèn sobretot del que fem habitualment a casa. I avui, doncs, m'agradaria donar, doncs, unes eines que siguin bastant pràctiques, no? Perquè puguem fer una miqueta a casa.
1: Això està bé perquè de vegades, com deia, no? Els pares anem una mica perduts, ens pensem de vegades que ho fem bé, però potser no cal o exigim massa als nens amb l'alimentació.
2: Hi ha un punt, no? Que si parlem, per exemple, de què esmorzem a casa, no? O l'àpat més important del dia és l'esmorzar, no? Això és una frase que hem sentit tota la vida i hem de pensar, és realment així? Nutricionalment no necessitem, doncs, considerar que un àpat concret sigui més obligatori que un altre, no? O més important. El que hem de pensar és tot el conjunt, no? Això és el que ens interessa, el conjunt de l'alimentació, en aquest cas, del nen. Què vull dir amb tot això? Doncs és molt important pensar què és el que el nen menja durant tot el dia, no? Què és el que menja durant tota la setmana i quina qualitat té aquesta alimentació. També és molt important poder observar si aquest nen dorm, descansa, no? Si la seva son és reparadora, el seu nivell d'activitat. Hi ha nens que són més nerviosos, hi ha nens que són més tranquils, no? Per necessitat. El seu consum, no? Hi ha nens que mengen més quantitat de fruites, de verdures, no? Aleshores, no cal obsessionar-nos específicament si amb un únic àpat, no? Amb l'esmorzar. Aleshores, a la pràctica sí que hem de pensar que la franja del matí és molt important, no? Perquè, sobretot quan anem a l'escola, perquè si tenim els nens que es lleven a les 7 del matí, tenen unes hores, no? D'activitat escolar per endavant. Aleshores, hem d'intentar organitzar aquesta franja. A mi m'agrada dividir-la, doncs, com en dues parts. La franja, per exemple, d'esmorzar a casa i la de mig matí, que és la que fan a l'escola. No necessàriament un nen ha de menjar abans de sortir de casa, i això és una cosa, doncs, que m'agradaria compartir-la, no?
1: Ah, clar, perquè és això, han d'anar esmorzats a l'escola, no? Pensaríem els pares.
2: A vegades pensem que és obligatori, no?, haver d'anar esmorzat a l'escola. Hi ha una pregunta, doncs, molt interessant, no? Perquè hem de fugir una miqueta d'aquests extrems, no? En molts nens, esmorzar abans d'anar a l'escola és una molt bona opció, no? Ja que passem tota la nit sense menjar i doncs, té tota una, per endavant unes activitats, no? Però això no significa que tots els nens obligatòriament hagin de fer un esmorzar, sobretot complet, no? A les 7 del matí. Ja que sí que és veritat que hi ha nens que es lleven amb molta gana, no? Se'n van a dormir molt d'hora, no? O sopen un poquet o molt aviat, i hi ha altres nens que es lleven i diuen pues, que no tenen gana. I això sí que és veritat que ho hauríem d'escoltar, no? El que no hem de convertir és que l'esmorzar doncs, sigui una batalla o una guerra, no?
1: Perquè ho és, de vegades, allò que els nens, això que dius, no? Es lleven i no tenen gana i els pares, és que has de menjar, perquè et preocupa realment que es passin moltes hores sense haver menjat. Però, és clar, hi ha un altre tema, no? Que si es lleven tard, o sigui, prefereixen dormir més que no pas llevar-se més d'hora per fer el gran àpat i això.
2: Exacte. No?
1: Però s'ha d'individualitzar com tu ben dius, no? Cadascú la seva tendència. Com seria un bon esmorzar, Míriam?
2: Si fem un exemple una miqueta pràctic, no? Doncs imaginem que un nen es lleva a les 7 i quart del matí, no? I entra a l'escola doncs, a les 9, no? Que és l'horari que normalment fem aquí. Doncs imaginem que es lleva i el nen encara no té gana, no? Doncs el que no necessitem és obligar-lo a prendre això típic, no? Un bol de cereals, no? O unes galetes i un suc, no? Que això, encara que no tinguis gana, sempre com que entra, no? Entra més o menys bé. El que podem fer és algo una miqueta més senzill. Doncs a casa doncs podem donar un iogurt natural, simplement, no? Amb aquest nen que no acaba de tenir gana. Preferiblement sense sucres afegits, una petita torrada, no? Amb un bon oli d'oliva o simplement un got de llet, si el nen pren habitualment. Què podem portar, no? Què podem afegir doncs, al segon esmorzar, el de l'escola? Doncs un petit entrepanet, no? Amb un complement, que podria ser, per exemple, una fruita. Ara és època, per exemple, de comencen les mandarines, no? Pues amb una mandarina, podem tallar mig plàtan, val? Sí que és veritat que si el nen no té gana, no? A primera hora del matí, el que podem fer és doncs, fer un esmorzar escolar una miqueta més complet, no? Pues afegir uns fruits secs o que sigui una miqueta més complet el condiment de dins de l'entrepà, fer un entrepanet de truita amb formatge o alguna cosa així, no? Per tant, no? El que és important és observar, sobretot, el nen, no? Perquè una cosa és dir que no té gana quan es lleva, val? I una altra cosa és dir que és que no menja res durant totes les hores que arriba a l'escola, no? I que arriba a casa esgotat de gana, perquè no ha menjat res durant tot el matí, que hi ha alguns casos que passa, que qui no s'ha trobat que torna a l'entrepà, no? Que
1: sí,
2: a la motxilla.
1: Sí, és que no he tingut temps d'esmorzar perquè, clar, estava jugant amb els amics, el que
2: exacte.
1: Sigui, en aquell moment no tenen gana, no?
2: No, se n'obliden, tenen una altra prioritat, no? Aleshores, doncs, hem d'individualitzar una miqueta, no? I observar sobretot, no?
1: Però va relacionat el rendiment escolar amb menjar bé, no?
2: No? Aquí, doncs, bueno, hem de ser una miqueta prudents, no? Perquè no podem ser tan simplistes, no? No podem dir si no esmorza, el nen no rendirà o no rendeix, no? El rendiment escolar, doncs, depèn de moltes altres coses. Depèn de les hores de son, no? De la qualitat del descans, de l'alimentació sí, però del nivell d'activitat física, no? De donar una mica d'activitat a aquest nen, de l'entorn familiar, no? De l'estat emocional del nen, o sigui, s'han de mirar diverses coses. No podem dir que aquest rendiment només s'enfoca al que menja durant el matí. Per tant, jo no preguntaria només si esmorza, sinó com és el seu descans i com és el seu matí, no? Aleshores, doncs, sí, investigaria doncs, una miqueta més, no? Preguntant doncs, a quina hora sopa, quina és la quantitat, això també és important, eh? Quina és la quantitat que de menjar, de volum, que menja abans d'anar a dormir.
1: Sí, amb activitats extraescolars que de vegades tenen, no? Que van a sopar a les 10 de la nit.
2: Exacte, o que arriben tan cansats que no tenen gana i s'adormen.
1: Ah, clar, aquesta és l'altra.
2: Aquesta és una altra, també passa, no? Quan són petits. Aleshores, doncs hem d'investigar doncs una miqueta. També hi ha un punt que a vegades doncs, no tenim en compte, que és llevar-nos 5 minuts abans de sortir de casa. No? Aleshores, doncs, és normal no tenir gana immediatament quan ens llevem.
1: Sí.
2: I potser doncs, modificar només la rutina familiar també ens pot ajudar bastant, eh?
1: Però hem de menjar cereals al matí a casa, és allò el tip, no? Els cereals és que t'ho cura tot, els cereals.
2: Ja, yeah. Bueno, quan vas al supermercat sí que és veritat que trobes aquests passadissos sencers, no? De
1: sí.
2: Productes destinats als nens, que sembla que siguin inclús alguns molt saludables, no? Perquè hi ha alguns que el tema del màrqueting, no? Doncs podem llegir rics en calcio, rics en ferro, no? Amb vitamines, amb cereals, no? I això automàticament pensem, ai, això deu ser bo per al meu fill. El que sí que hem de fer és mirar, doncs, que és mirar bé l'etiquetatge, no? Del producte, no? I al final, doncs, afegir aquests cereals, doncs, s'haurien de mirar puntualment, no? No vol dir que no siguin no saludables, no? Però que els hem de deixar de prendre, no? El que hem de fer és doncs deixar-los per un consum doncs més ocasional, no? Com igual si parlem dels brioixos, no? O de les galetes, doncs no hem de prohibir. Perquè al final un nen pot anar a un aniversari i menjar pastís i menjar galetes i menjar doncs això, cereals o el que sigui, però bueno, hem de fer que sigui com una excepció, no? El que ens interessa és què és el que passa cada dia, no? Per això es trenca, no? L'educació nutricional.
1: Però això que deies també, no, dels màrquetings d'aquestes empreses d'alimentació, no? Que hi caiem tots per la vista en el producte, doncs, sobretot els nens, no? Que si t'acompanyen al supermercat, ja veuen el nino a fora i diuen, ai, que xulo aquest producte, i tu llegeixes com a mare, ah, porta calci, ah, doncs mira, i guanyem tots dos, no?
2: Aquest és una mica saludable, no?
1: Sí, aquest deu ser una mica saludable. Hem de ser més crítics, potser, amb el que triem pels nostres fills.
2: Sí.
1: Quines idees ens donen per mig matí? Per endur-nos a l'escola ens havies dit una entrapada truita, però clar, també de vegades això costa de fer al matí, no?
2: Sí, a veure, idees per esmorzar, sobretot quan els nens són més petits. Al final, doncs, una torradeta petita amb tomàquet i oli d'oliva, això podria estar perfecte, formatge fresc, una peça de fruita, una torradeta amb crema de cacauet i plàtan.
1: Sempre parles d'una torradeta.
2: Sí.
1: Un panet, una llesca de pa. No ho recomanaries? És la torrada?
2: No t'entenc, perdona.
1: Sí, perquè dius torrada.
2: Torradeta, un entrepanet petit.
1: Un entrepanet petit,
2: sí,
1: vull
2: sí,
1: dir
2: sí,
1: que el pa
2: sí.
1: També pot ser una llesca de pa,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, em refereixo
1: a això.
2: És que
1: dic, ara no
2: perdó.
1: Sé que sigui... No.
2: Sí, sí, sí.
1: No
2: sí,
1: faltaria,
2: sí.
1: Míriam.
2: Cap problema. Al final, mira, si una família no sap a vegades què preparar, fruita i un complement. Mm-hmm. Al final, el pa nutricionalment... no és molt ric amb nutrients, no? Però bueno, ens ajuda també doncs, a estar una miqueta més tips durant el matí, no?
1: Aquesta és l'altra, sí, perquè la fruita que sembla que al cap d'una hora
2: exacte.
1: Ja tens gana.
2: Al final els nens tenen una activitat, no? Estan molt actius durant el matí i donar un entrepanet, doncs cap problema. El que hem de vigilar, el que sí que posem una miqueta a dintre, podem, ara, doncs, el que dèiem, no? Un entrepà petit amb una mandarina, una pera petita, doncs, amb trossets de formatge, no? També, inclús amb un tàper petit, doncs una mica de pa amb crema de cacauet, es pot posar una poma, no? O sigui, no cal complicar-ho gaire, tampoc, eh?
1: No, i també això que dius, no? Una mica de varietat i equilibri en la dieta.
2: Sí.
1: I la fruita, perquè he sentit que la fruita porta bastant de sucre. Hi ha gent que pensa que menjar fruita és molt sa, però clar, massa fruita, si porta tant de sucre, com ho veus, això?
2: Bueno, nutricionalment hem de prioritzar sempre la fruita sencera. El que sí que hi ha una cosa molt típica, no?, que sobretot en els nens se'ls dona, que són els sucs, no? Els sucs, bueno...
1: Els sucs envasats, vols dir, no?
2: No, inclús el suc preparat, no? Al final, nutricionalment, no funcionen de la mateixa manera. Quan mengem una taronja sencera, no?, doncs ens aporta aigua, fibra, vitamines, la masticació ens ajuda a regular més la sacietat, no? En canvi, si nosaltres, per exemple, prenem un suc, no?, estem utilitzant, diverses taronges, aquí sí que els nivells de sucres, doncs, augmenten, no? I què passa? Aquí estem, doncs, les bevem en molt poc temps. 4 taronges amb una franja de 2 minuts,
1: sí,
2: no?
1: Segons, sí.
2: No? 10 minuts, no, segons. No? Aleshores, aquí hi ha un punt que perdem l'estructura original de la fruita. Aleshores, hem de prioritzar la fruita sencera. Vull dir, no hi ha cap problema. Passa el mateix amb els envasats que comentaves, no? O sigui, que siguin 100% fruita o sense sucres afegits, no els hem d'utilitzar com una beguda, per exemple, habitual. El que hem de prioritzar és l'aigua. Per beure, s'ha de beure aigua, principalment.
1: Aigua amb gas?
2: Amb els nens petits normalment els hi costa, eh?
1: Sí.
2: Però no hi hauria problema, però portar una ampolla a l'escola perquè puguin beure aigua. La hidratació ens oblidem moltes vegades i és molt i molt important. Val?
1: I sobretot cal tenir en compte, suposo que, esclar, els nens aprenen per hàbits, no? I els hàbits, el que veuen a casa o a l'escola, és un exemple per ells, i doncs els hàbits poden ser positius o negatius segons... Segons com,
2: sí,
1: no? Segons el que fan els pares també a casa.
2: Sí,
1: no?
2: Exacte. Els adults som el principal exemple. El que no podem fer és dir-li 100 vegades a un nen menja fruita quan tu mai en menges, no? O sigui, difícilment ell ho farà. O podem dir beu aigua quan nosaltres normalment estem bevent sempre refrescos, no? El nen aprèn molt de què els expliquem, però aprenen sobretot també del que beuen.
1: Exacte. Per tant, això, que l'aprenentatge dels nens no és una cosa només de l'escola, sinó també des de casa, pel que fa sobretot de l'alimentació. Tinc una pregunta. Mm. Tu què penses en que sigui obligatori a les escoles que els nens s'acabin el plat a l'hora de dinar?
2: Bueno, aquí doncs investigaria una miqueta més, per el que parlàvem abans. Hi ha nens que... O sigui, això d'obligar a un nen, igual que a un adult, a menjar, no?, alguna cosa, s'hauria d'analitzar, i jo entenc que les llevadores que hi ha

0: posen més, no? Aleshores, tenir una miqueta de control, no? És molt important, també, tant per les dues bandes.
1: Estem acabant aquesta secció de la nutrició amb la nostra nutricionista, la Míriam Mires. Parlem de l'alimentació infantil. Tens algun altre, un punt final, una reflexió que en puguis transmetre als nostres oients sobre aquest tema?
0: Doncs m'agradaria, doncs, per acabar, no? Doncs, dir que l'alimentació infantil, doncs, no s'ha de convertir en una preocupació ni un conflicte familiar, no? Que moltes vegades en moltes cases passa, no? El que hem de pensar, no? Per exemple, és fer que un nen pensi que hi ha aliments bons, no? O sigui, no hem de fer que un nen pensi que hi ha aliments bons i que hi ha aliments dolents, no? Uh-huh. El que hem de fer és intentar, doncs, que progressivament aprengui, doncs, a reconèixer, no? A aliments nous, no? A que provi cosetes noves, no? Que hi ha nens que tenen poca varietat, que no els hi agrada res, no? Al final, jo a consulta ho he treballat alguna vegada, no? Doncs va, anem a fer un joc cada setmana. El nen ha d'anar acompanyant, no? També, acompanyar a comprar, també és important. Esculls un aliment nou i el anem introduint, el proves, pot no agradar-te, no passa res, la setmana següent en provem un altre, no? I així, doncs, escoltar, doncs, una miqueta, no? També, tant és bo que ens ajudin familiarment, no? a preparar un dia, doncs, un sopar, no? A tenir aquest contacte amb els aliments, no? I que puguin escoltar una miqueta quan tenen gana i reconèixer quan estan tips és molt important. Evidentment, doncs, poden anar a un aniversari, menjar un tros de pastís, menjar galetes tranquil·lament. O sigui, l'educació nutricional no és ensenyar, no és estar tot el dia, doncs, prohibint.
1: Doncs estar oberts, ensenyar als nens a estar oberts també de provar nous aliments. També hi ha trucs que tenen les mares i els pares a l'hora de cuinar,
0: Sí.
1: De posar la verdura d'una manera...
0: Sí, amb dibuixets, no?
1: O amagada, que hi ha ceba, no, i la tens allà triturada.
0: Exacte.
1: Però bé, són trucs que de vegades calen, perquè és que si no sembla que hi ha nens que no menjarien res. Moltes gràcies, Míriam Mires, per tota aquesta informació que realment és molt útil. Ja diem, ara comença l'escola, és una bona excusa pels pares i mares d'anar implementant aquests nous hàbits d'alimentació perquè els fills ho aprenguin, intentar, doncs, cuidar la salut dels nostres fills, que és el nostre futur.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies i que passis un bon dia, Míriam. Adéu i fins la propera.

Cada setmana a Ràdio Argentona obrim una finestra a la ciència per parlar d'una cosa tan quotidiana i tan important com és la nostra alimentació. Arriba Alimenta't amb Ciència, una secció que neix amb l'objectiu d'aclarir dubtes, desmuntar falsos mites i posar llum a les nombroses fake news que circulen sobre nutrició i aliments i salut. Perquè en un àmbit que afecta directament el nostre benestar, tenir informació rigorosa i basada en l'evidència científica és clau per prendre bones decisions sobre què mengem. Ho fem amb la veu d'investigadors i professors de referència de les universitats i centres de recerca de Catalunya, amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Com hem dit, cada setmana, els dimarts, a Ciència i Alimentació, sense mites i sense soroll. Comencem Alimenta't amb Ciència.

0: És probable que en obrir un iogurt s'observi una petita quantitat de líquid a la superfície i algunes persones el llencen sense saber massa bé per què ho fan. No hi ha cap problema en consumir-lo. Aquest líquid és part del iogurt i s'anomena sèrum. Essencialment, és aigua de la llet que no ha quedat integrada en el iogurt. Conté components en solució com la lactosa, que és el sucre de la llet, ja que els bacteris no l'usen tota durant la fermentació, àcid làctic procedent de la fermentació de la lactosa, algunes proteïnes sèriques, vitamines i minerals. Per tant, nutrients propis de la llet. El iogurt s'obté gràcies als bacteris làctics que fermenten la lactosa. La fermentació acidifica de manera progressiva la llet i això provoca la coagulació de les proteïnes majoritàries, les caseïnes, que formen una xarxa tridimensional, un gel, que atrapa la resta de components. El component majoritari de la llet és l'aigua, en conté aproximadament un 88%. Quan una petita part d'aquesta aigua s'escapa de la xarxa proteica, es produeix el fenomen que anomenem sinèresi i pot aparèixer aquesta capa superficial de líquid. Per aconseguir retenir el màxim d'aigua, s'apliquen diverses estratègies. Una és l'augment del contingut en sòlids. El més habitual és fer-ho afegint llet en pols, però també s'aconsegueix concentrant la llet. El tipus de bacteris que s'utilitza també pot contribuir a retenir aigua, ja que alguns tenen la capacitat de sintetitzar polisacàrids a partir de la lactosa durant la fermentació. Els polisacàrids són grans molècules que tenen aquesta capacitat de lligar aigua. Pràcticament totes les etapes del procés estan dissenyades per millorar la retenció d'aigua. Per exemple, es fa una pasteurització molt intensa per incorporar el màxim de proteïnes sèriques a la xarxa de caseïnes. En la llet crua, les proteïnes sèriques estan dissoltes en l'aigua que conté la llet. La pasteurització alta en desnaturalitza la majoria i causa que s'uneixin a les caseïnes, de manera que passen a formar part de la xarxa quan es produeix la coagulació. Aquesta xarxa té més punts d'interacció, és més homogènia i això permet que l'aigua quedi més ben repartida en tota l'estructura i tendeixi menys a escapar-se'n. L'homogenització del greix és una altra etapa rellevant. Causa que el greix passi a participar activament en la formació de la xarxa tridimensional, de manera que també augmenta els punts d'interacció de la xarxa i millora el repartiment i la retenció de l'aigua. Una altra etapa important és el refredament que cal fer per aturar la fermentació i evitar la sobreacidificació del iogurt. El refredament ràpid afavoreix la sinèresi, de manera que cal trobar l'equilibri per refredar prou ràpidament com per aturar la fermentació, però sense augmentar la sinèresi. No tots els iogurts pateixen sinèresi. D'una banda, és més probable que aparegui líquid a la superfície de iogurts ferms que en iogurts batuts. Els iogurts ferms han fermentat dins l'envàs i per menjar-los hem de trencar el gel amb una cullera com quan mengem flam. En canvi, els iogurts batuts han fermentat en un tanc, s'han batut i després s'han envasat. Quan els mengem tenen una consistència semblant a la d'una crema. En aquests iogurts batuts, la batuda es fa en unes condicions que garanteixen que l'aigua quedi ben repartida en tota l'estructura i és més difícil que se separi. D'una altra banda, l'aparició de sèrum és més probable en iogurts desnatats que en iogurts rics en greix. Ja he comentat que la presència de greix després d'homogenitzar millora la capacitat de retenir aigua. I finalment, el que li passi al iogurt durant l'emmagatzematge i el transport també pot causar o augmentar la sinèresi. Per exemple, les oscil·lacions de temperatura o els cops durant el transport o el fet que la temperatura augmenti durant prou temps com perquè es reiniciï la fermentació afavoreixen la sinèresi. Per tant, que hi hagi líquid a la superfície no és un indicador de mal estat o d'una mala conservació, ja que la sinèresi és un fenomen propi dels gels, les seves causes són múltiples i en alguns iogurts és pràcticament inevitable. Només si trobem una quantitat inusual de líquid, per exemple, quan fins i tot hi ha líquid entre la paret de l'envàs i el iogurt, podem sospitar que el transport o la conservació no han estat correctes.
1: Tic-tac, el batec d'Argentona. Amb Francina Suari.

Tal dia com avui, viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. Ens n'anem a l'Amèrica Central i retrocedim fins al 1821. Aquell 15 de setembre, cinc territoris de l'antic imperi espanyol, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua, proclamen la seva independència d'Espanya. Un sol acte que dona origen de cop a cinc nacions noves i que cada any aquests països celebren com la seva gran festa nacional. I un dels grans girs de la història de la medicina també va passar un 15 de setembre, el de 1928. El bacteriòleg escocès Alexander Fleming torna de vacances al seu laboratori de Londres i troba, per pura casualitat, que una floridura ha crescut en una de les plaques que havia deixat oblidades i que aquella floridura havia eliminat els bacteris del voltant. Aquell descobriment accidental portarà uns anys després a la penicilina, el primer antibiòtic modern que canviaria per sempre el tractament de les infeccions i salvaria milions de vides. I acabem amb una data molt més recent i molt més sacsejadora. El 15 de setembre de 2008, el banc d'inversió nord-americà Lehman Brothers es declara en fallida. És, encara avui, la major suspensió de pagaments de la història dels Estats Units i el moment que molts analistes assenyalen com el detonant simbòlic de la gran crisi financera mundial que va marcar tota una dècada.

L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pascual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també parlarem de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia la tercera ronda de la Copa Catalunya. I el temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 29 als 32 graus. Però demà tindrem un canvi de temps que portarà xàfecs que poden ser localment intensos. Comencem.

0: L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Aquesta actuació al centre argentoní forma part d'una primera fase d'urgència dotada amb 100 milions d'euros. L'objectiu final del govern és estendre la millora de la climatització a la totalitat dels més de 2.500 centres públics de tot Catalunya abans del 2031. La inversió global superarà els 2.500 milions d'euros. Amb aquesta mesura, el centre podrà escollir entre diverses opcions d'adaptació tèrmica per respondre a les necessitats concretes del seu edifici i garantir unes condicions adequades a les aules durant els mesos de més calor. Per tal d'accelerar els treballs, el pla del govern requereix la col·laboració de diputacions i ajuntaments que podran avançar el finançament de les obres per iniciar les actuacions de manera més ràpida a tot el territori. La iniciativa respon a les demandes de la comunitat educativa local que fa anys que reclama solucions als episodis de calor extrema que dificulten la docència i l'aprenentatge a finals i principis de curs. De fet, a final del curs passat, l'equip directiu de l'Institut d'Argentona es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema i així garantir un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Joan Maria Pasqual assumeix el càrrec de defensor del Vilatà d'Argentona amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Joan Maria Pasqual Martí ha començat oficialment el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà, agafant el relleu d'Elsa Flores. La institució, que enguany compleix 25 anys des de la creació del seu primer reglament el 2001, manté la seva missió principal, vetllar pels drets dels veïns davant l'administració local de manera totalment independent, objectiva i voluntària. Pasqual, escollit pel ple municipal d'entre dues candidatures ciutadanes, ha remarcat que la figura del defensor no rep cap sou ni forma part de la plantilla de l'Ajuntament, fet que garanteix la seva autonomia per mediar en els conflictes de la ciutadania amb la gestió municipal.
1: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament, és a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Perquè el defensor pugui intervenir, és imprescindible que el ciutadà hagi presentat prèviament una instància o queixa formal a l'Ajuntament i que no hagi rebut resposta o aquesta hagi estat insatisfactòria. Pasqual pot actuar en àmbits com l'espai públic, sorolls, retards en llicències d'obres o desacords amb sancions. En canvi, la institució no pot intervenir en conflictes entre particulars, litigis amb altres administracions o empreses privades, ni en disputes laborals del mateix personal municipal. Després d'un 2025, on només es van tramitar 24 expedients, el nou defensor considera que cal promoure més la figura del síndic, ja que molts veïns desconeixen el servei. Durant el seu primer mes al càrrec, el mes d'agost, ja ha atès 6 sol·licituds. La ciutadania que ho necessiti pot contactar amb el defensor del Vilatà directament a l'Ajuntament els dijous a la tarda i els dilluns al matí. També pot sol·licitar una cita prèvia per telèfon al 663 08 25 54 o també mitjançant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Podeu escoltar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. I en plena Setmana de la Gent Gran, avui ens fixem en una entitat comarcal que organitza diverses activitats al Casal de la Gent Gran d'Argentona. És l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme que treballa activament per evitar que es perdi la memòria històrica de la sanitat comarcal i per oferir eines de salut a la ciutadania. A través de xerrades divulgatives i altruistes, aquesta vuitantena de professionals retirats ensenya la població a interpretar analítiques, entendre millor el seu cos i saber com activar protocols d'urgència vital com el codi infart o el codi ictus. Des de l'entitat recorden que la prevenció no és només una qüestió de la gent gran, sinó que cal començar des de la joventut per poder garantir una bona qualitat de vida en el futur. L'associació va néixer l'any 2015 i es va constituir oficialment el 2017 per agrupar actualment 80 o 85 professionals jubilats de totes les branques del Consorci Sanitari del Maresme. L'entitat busca no perdre el coneixement acumulat pels metges i revertir aquesta experiència en la ciutadania sense fer competència als professionals en actiu. Josep Anton Capdevila és el responsable de divulgació de l'associació.
2: Entenem que ja no estem a la pràctica habitual, però tenim una sèrie de coneixements que es tenen que aprofitar, es poden aprofitar, i a més no ens costa gaire a nosaltres fer això, no? Totes les nostres activitats les fem altruísticament, disfrutem moltíssim xerrant, perquè al metge li agrada molt xerrar, i realment fent xerrades ens ho passem bé, i penso que d'aquesta manera doncs, contribuïm a difondre conceptes de salut i a previndre malalties.
0: Des de l'associació valoren molt positivament la relació entre el CAP d'Argentona i l'Hospital de Mataró, però reclamen una reducció de les llistes d'espera i una comunicació més pròxima amb el malalt.
3: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit important de la temporada. Al llarg de les últimes setmanes han entrenat i jugat partits amistosos per afrontar la nova temporada a la Lliga Elite. El darrer partit va ser el passat cap de setmana, que van perdre 2-1 contra el Sabadell B a domicili. Els quadribarrats inauguren aquest cap de setmana la Lliga Elite, però abans tenen una altra matxa important. Avui juguen la tercera ronda de la Copa Catalunya i van al camp de la Llàntia, a partit únic. Així ho destaquen el president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa.
4: Sempre l'equip inferior, de moment, per nivell de categoria, ja que estem més amunt, llavors anem al camp de l'equip més petit. Que en aquest cas és la Llàntia, entre cometes, vull dir, estem allà, nosaltres estem aquí, però vull dir, ara estem a Elit i ells estan a tercera catalana.
5: És un partit únic, si perdem, pues ja estem eliminats de la Copa Catalunya.
0: Aquest partit es jugarà aquest vespre a les 8 al camp de la Llàntia.

La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta nova temporada, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data per la inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre la setmana vinent, el dia 22 de setembre, i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre, es va obrir ahir, i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Anem ara a l'agenda cultural.

0: Comencem la setmana de la gent gran. Aquesta tarda la cita és a les 6 al Casal de la Gent Gran amb el Quinto al Cross. Demà la música i el moviment seran els protagonistes a la Plaça Nova, també dins la jornada de la gent gran, amb una sessió de ball des de les 11 del matí i fins a 1:15 del migdia. Dijous, gimnàstica a partir d'un 9:15 i dansa terapèutica a 11:15 a la Plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També dijous, el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, també estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres, la sala acull el Gran Quinto de la Setmana de la Gent Gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:15. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes en la Setmana de la Gent Gran. Al punt final, aquesta setmana de la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. La previsió meteorològica aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca, amb temperatures que baixaran lleugerament. La màxima no superarà els 32 graus, però de cara a demà ve un canvi de temps que ens portarà xàfecs, que fins i tot podrien ser localment de forta intensitat i abundants. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants, aniran demà dels 16 als 22 graus, però sí que notarem el descens de les màximes, que oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. La matinada de dijous no es descarta encara algun plogim, però durant el dia aniran desapareixent i les temperatures es mantindran. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 15 de setembre.

L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pasqual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també hem parlat de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. I el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia, la tercera ronda de la Copa Catalunya. I fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Farrés i a la redacció i locució qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona.
1: Amb els temps que corren, és el millor que pots escoltar.
0: Ràdio Argentona.
1: Els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamo solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

0: El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El Consell de Ministres ha aprovat aquest migdia els primers 1.700 milions d'euros per iniciar l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, Joan Botà.
2: Uns diners que serviran per la primera fase d'aquesta ampliació, sobretot per engrandir la T1 i per modernitzar la T2, però també per tirar endavant les mesures que han de compensar l'impacte ambiental del conjunt del projecte. El gruix de l'ampliació, amb l'allargament de la tercera pista, arribarà a partir del 2032.
0: Madrid, Paula Brujats.
3: És un pas endavant a l'ampliació de l'aeroport del Prat que no arribarà fins al 2032 i si Europa no avala el projecte, el govern espanyol i el català tiren endavant l'ampliació malgrat el rebuig dels socis de Salvador Illa i la decisió també obre un xoc dins del govern espanyol perquè Sumar s'hi oposa, el ministre Óscar Puente ho rebaixa.
4: La ampliación de pista del aeropuerto del Prat es un desideratum, sin duda, que está en el ánimo del gobierno de Cataluña, de la Generalitat Valenciana y también del gobierno de España, por mucho que sí haya una discrepancia en esta cuestión.
0: De seguida sentirem totes les reaccions. El dia que la Generalitat també ha aprovat el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país en 5 anys.
2: Un anunci que va fer ahir el president Salvador Illa a la conferència per encarar la segona meitat del seu mandat. El govern ha allunyat avui l'horitzó per arribar a la inversió del 6% del PIB en educació compromesa pel president i ho fia a tenir un nou finançament.
0: Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
5: Sí, el govern assegura que des del 2009, quan es va establir aquest objectiu del 6%, el pressupost d'ensenyament pràcticament no s'ha mogut. Sense concretar calendari, la portaveu Sílvia Paneque admet que el creixement serà gradual i dependrà també del nou finançament. Des de l'oposició, Mònica Sales, de Junts, creu que tot plegat és propaganda.
6: Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni en dos ni en tres. Ha de ser gradual.
7: Ben fum, que no sap gestionar. I per tant que el primer que hauria de fer és fer autocrítica per mirar de solucionar els reptes que Catalunya té avui.
0: Al Catalunya Migdia sentirem com ha rebut la comunitat educativa aquesta crida del govern el dia en què també és notícia, una altra vegada, una inflació desbocada dels preus.
2: Que van pujar un 4% el mes passat a Catalunya, sobretot per l'encariment dels carburants i l'electricitat del cistell de la compra. El que més puja tornen a ser els ous, a més dels llegums i els cítrics. El BCE no descarta noves pujades dels tipus d'interès davant d'aquesta inflació.
0: I a la cultura repassarem la gala dels Premis Emmy aquesta passada matinada.
2: On han triomfat The Pitt i La Maldició The Widow's Bay. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons.
0: Sempre quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
8: Bon dia.
0: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions de l'any 2029.
8: L'estadi Blaugrana tornarà a ser la seu d'una final de la Champions 30 anys després.
9: Que la UEFA ens hagi escollit dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
8: Al Catalunya Migdia sentirem el president del Barça, Joan Laporta, també Hansi Flick, la prèvia del partit de demà amb el Racing de Santander al Camp Nou. I avui a partit de l'Espanyol, juga a les 7, s'enfronta al Rayo Vallecano a Butarque.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs cal destacar les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, en direcció Girona, per un vehicle avariat a la Ronda Adal, i la B20 sud a Cornellà, en direcció Sitges, a causa d'un accident que talla dos carrils, i la Ronda Litoral entre Fòrum i Vila Olímpica, direcció Llobregat.
0: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: De moment, calor. Dic de moment perquè demà canvi de temps, no?
12: Doncs sí, demà canvi de temps. Ara explicarem una miqueta els tempos perquè el canvi més important arribarà a darrera hora del dia. De moment, efectivament, calor amb majúscules. Ara mateix alguns punts ja del Priorat, de l'Ebre, 35-36 graus i entre 29 i 34 gran part de Catalunya. Calor, per tant, que toca sostre. Demà disminueix de 2 a 5 graus a moltes comarques, tret del Camp de Tarragona i de l'Ebre. I demà la nit matinada i dijous encara disminuirà més i tornarem a deixar enrere aquesta bufetada càlida de les últimes 2-3 jornades, sobretot. I atenció a la pluja, perquè demà al matí no caurà, sol, alguns núvols que aniran arribant, però demà a la tarda les primeres tempestes al Pirineu Oriental i entorn poden ser fortes i demà a la nit en alguns punts també del litoral i prelitoral central, Catalunya central, localment amb intensitat molt alta i avís taronja.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 6 minuts. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat avui el pla d'inversions d'Aena fins l'any 2031 i destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'ampliació de l'aeroport, però sí que preveu els diners per activar l'obra a partir de l'any 2032. El govern espanyol i el govern català tiren endavant, doncs, l'ampliació, tot i el rebuig dels socis de Salvador Illa, de veïns i d'ecologistes. Anem a la Moncloa, que és on s'ha anunciat aquesta inversió. Paula Brujats, bon dia.
13: Què tal, bon dia? Ni l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit estan pressupostades de moment, però els 1.700 milions que s'aproven avui són per obres orientades a aquesta futura ampliació del Prat. El gran gruix dels diners d'aquestes inversions és de moment per ampliar la terminal 1, per renovar i modernitzar també la T2, i també hi ha diners per comprar terrenys, per indemnitzacions, per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. Està, per tant, tot encarrilat per una ampliació del Prat que el ministre de Transports, Òscar Puente, defensa, però que condiciona a tenir l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
13: I si arriba aquest aval, l'inversió definitiva pel Prat no arribaria fins al 2032. El pròxim pla d'inversions d'Aena, la falta d'acord polític en el govern de Pere Aragonès, va encallar l'ampliació del Prat, que després ha recuperat Salvador Illa i que és un compromís del seu govern. El calendari per aquesta ampliació del Prat es manté com estava, però on hi ha canvis avui és en les taxes aeroportuàries. Finalment pujaran un 0,33% per passatger.
4: És a dir, nuestras tarifas aeroportuarias, nuestras tasas seguirán siendo de las más competitivas, si no las más competitivas de Europa, porque es evidente que el incremento es muy contenido.
13: Pujan menys del que volia Aena, però és més del que volien les companyies que estan en peu de guerra contra Aena i també contra el govern espanyol per l'augment d'aquestes taxes.
0: Doncs pràcticament de seguida que s'ha conegut aquesta decisió del govern espanyol d'iniciar tots els tràmits i les primeres inversions previs a l'ampliació de l'aeroport del Prat, hi ha hagut reaccions. Des de l'àmbit polític, els més beligerants contra l'ampliació de l'aeroport del Prat són els mateixos socis de govern de Pedro Sánchez. El ministre Ernest Urtasun, dels Comuns, per exemple, assegura que faran tot el possible per impedir aquesta ampliació.
14: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones, con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
0: A Catalunya, mentrestant, la Generalitat celebra l'acord i Esquerra Republicana ho aprofita per tornar a reivindicar la governança catalana de tots els aeroports del país. Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament.
15: El 49% que no és pública dicta les prioritats dels governs en els que Esquerra Republicana no hi està d'acord respecte a l'aeroport i l'ampliació. Cal que Catalunya tingui capacitat decisòria i, per tant, formi part de la governança del sistema aeroportuari català.
0: Això des de l'àmbit polític. Des de l'àmbit econòmic, la Cambra de Comerç de Barcelona, que és una de les entitats que avala l'ampliació de l'aeroport, creu que el pla aprovat avui es queda curt i que dins d'aquest quinquenni d'actuacions ja haurien de començar les obres d'ampliació de la tercera pista i de la terminal satèl·lit de l'aeroport. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra.
16: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és sumament prioritària, que és l'inici d'obres.
0: I pels que estan en contra de l'ampliació, recordeu que diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra aquesta ampliació del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats. Joan Manuel de Llano és un dels seus portaveus.
17: Des d'aquí acusem el govern de la Generalitat, l'Estat i Aena de fer negacionisme climàtic i d'actuar de manera irresponsable per defensar cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: I mentre el govern espanyol prepara els aeroports del futur, el govern de la Generalitat es proposa impulsar el transport de mercaderies en tren. Un transport via tren de mercaderies que actualment no arriba ni al 3% a Catalunya. Això és el que vol fer el govern amb la creació de 4 terminals ferroviàries a l'Empordà, al Penedès, a l'Ebre i a Lleida. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou. Quan estaran, però, operatives aquestes noves terminals ferroviàries de mercaderies, Joan García?
2: L'objectiu és que estiguin a punt el 2031 amb una inversió de la Generalitat de 127 milions d'euros. Es tracta de fomentar que una part de la càrrega que es transporta en camió, que ara és del 97%, passi el tren fins a arribar a moure en ferrocarril una quota mínima del 10%. Tots els projectes de terminal ja han completat els estudis previs i tenen una demanda: vitivinícola, agroalimentària, de fusta, de pinso i cereals o de cotxes. El govern sosté que a partir dels 100 quilòmetres en tren és la manera més rendible de transportar les mercaderies.
0: Però no només sobre mercaderies ha pres decisions el govern avui, perquè també ha posat fil a l'agulla als anuncis que va fer ahir el president Salvador Illa en la conferència que va fer de mig mandat. Avui el govern ha aprovat el pla per climatitzar la totalitat dels centres educatius públics del país en els pròxims 5 anys. Sobre el compromís d'invertir en educació el 6% del PIB, el govern admet que serà gradual i fixa l'horitzó en la pròxima dècada. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalan.
18: Bon dia. El govern posarà en marxa el pacte de país sobre educació, un dels anuncis que va fer ahir el president, encara que es mantingui obert el conflicte amb una part dels sindicats dels docents. El president es vol reunir en els propers dies amb els grups parlamentaris, també citarà els d'extrema dreta, per començar a perfilar l'acord de país, que estarà obert, de fet, a tota la comunitat educativa i altres actors socials. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha admès que el compromís del president que el pressupost d'ensenyament arribi al 6% del PIB és gradual i passarà també per tenir un nou model de finançament. No hi ha, doncs, compromisos de calendari, encara que a la conferència el mateix president fixava ahir l'horitzó de la pròxima dècada.
6: Això ha de ser un increment gradual. Això es va aprovar amb una llei el 2009. Del 2009 al 2026 no hi ha hagut un increment evident ni substancial de recursos a l'àmbit de l'educació. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual.
18: El govern ha aprovat aquest matí el pla per climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya. En els pròxims 5 anys, el curs que ve, la Generalitat n'assumirà el primer centenar. El govern explorarà la col·laboració amb empreses privades per mobilitzar els 2.500 milions d'euros d'inversió que caldran per climatitzar tots els centres. També avui s'ha donat llum verda a la creació d'un Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per anticipar l'impacte de la IA en l'ocupació.
0: Però aquest pla per climatitzar les escoles no va ser l'únic compromís que va anunciar ahir el president Illa en aquesta conferència sobre educació. Però l'acord de país per superar la crisi en educació al país, que ahir va proposar el president Illa en aquesta conferència, ja neix coix com a mínim a nivell polític. Junts per Catalunya hi participarà, però avisa que aquest pacte nacional no el pot liderar un govern que, segons el principal partit de l'oposició, ha fracassat estrepitosament en les polítiques educatives. El Partit Popular i la CUP han deixat a l'aire la seva assistència a aquesta cimera. Parlament, Marta Corbalan, bon dia.
19: Hola, bon dia. El Pacte Nacional per a l'Educació que ha defensat el president Illa ha començat a trontollar abans de ser una realitat. A hores d'ara, només Junts i els socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, a banda del PSC, han garantit que hi participaran. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, però ha fet aquest avís.
20: Creiem que no té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país, doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó, que és la que ja ser la protagonista en el fracàs de l'educació al nostre país i, per exemple, molt concretament, en el fiasco de les proves PISA.
19: La portaveu parlamentària del Partit Popular, Lorena Roldán, ha posat condicions per participar-hi.
21: Per poder parlar d'educació i de model educatiu aquí a Catalunya, per nosaltres és imprescindible que s'acatin les sentències lingüístiques, que és el model de conjunció lingüística, com vostès bé saben, i que es respectin els drets dels alumnes i de les famílies.
19: La CUP no decidirà si participa d'aquest acord de país fins que no tingui més detalls de la proposta i Vox veu impossible arribar cap acord amb el govern sobre el model educatiu.
0: Recordem que qui liderarà aquest debat sobre l'educació, anunciat ahir pel president Illa, serà el Consell d'Educació de Catalunya. Bé, doncs aquest Consell es marca com a objectiu recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i superar l'actual clima de confrontació. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB que recull la llei d'educació, però que no s'ha executat en 17 anys, Sara Canyete.
10: Sí, el president del Consell d'Educació, Juan Manuel del Pozo, explica en declaracions a Catalunya Ràdio que el diagnòstic dels problemes del sistema educatiu està fet i que ara es tracta d'anar un pas més enllà i pactar les solucions. I posa d'exemple l'escola inclusiva.
1: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
10: I poca confiança per part dels sindicats que mantenen la confrontació amb el govern. Des de USTEC, que és el majoritari, s'atribueixen a les protestes del curs passat que el govern s'avingui ara a parlar d'aquest 6%, però diuen que no cal dilatar el procés amb debats. Iolanda Segura n'és la portaveu i són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant doncs, totes les mesures que, no, que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no cal perdre el temps, entrem ja a negociar.
10: I des del Consell d'Educació que reconeixen que tot plegat està en una fase molt embrionària i que no hi ha un calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés de debat.
0: I encara sobre un altre dels compromisos anunciats ahir pel president Illa, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, considera que el pla de climatització del govern és un primer pas per adequar les residències de gent gran a les altes temperatures que patim al país i que patirem en els pròxims anys, però demana més inversió pel sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de centres, alguns dels quals també per persones amb discapacitat. A més, donarà crèdits tous per la resta d'equipaments privats en places públiques. Marriera.
22: El director general d'ACRA, Antoni Vidal, creu que la millora de la climatització de les residències hauria de ser una prioritat i demana al govern incrementar els recursos en dependència. Són declaracions al Catalunya al dia de 3 Catinfo.
23: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem doncs, que la dependència doncs sigui una prioritat de país.
22: Tot i que la gent gran és el col·lectiu més afectat per les onades de calor actualment, no és obligatori que les residències estiguin climatitzades. La norma, però, obliga a no superar els 27 graus de temperatura ambient.
0: Mentrestant, la Federació de Gremi d'Instal·ladors de Catalunya alerta que els ventiladors no són una solució per climatitzar les escoles i que el sector té un problema greu de manca de treballadors. En declaracions a Catalunya Ràdio, el president de FEGICAT, Raül Rodríguez, recomana apostar per l'aerotèrmia i les plaques solars enfront dels ventiladors a les aules.
24: No baixa la temperatura de les aules, és moviment de l'aire i millora de la sensació tèrmica. I a més, que si arribem a temperatures que ratllen els 35-40 graus, el que ens diu l'evidència científica és que, a més, el ventilador provoca l'efecte contrari, que és l'increment de la temperatura corporal.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, una cosa més abans de la publicitat. L'encariment dels carburants fa pujar amb força la inflació. Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% al mes d'agost en comparació amb ara fa un any. Són 5 dècimes més que el mes de juliol i és la xifra més alta des de començament de l'any 2023. Girona és la demarcació on més s'ha notat aquest augment, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, Jordi Canal.
25: L'increment de preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles, és el principal motiu del repunt de la inflació. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també tenen la culpa els marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de l'UGT.
5: ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
25: El preu del petroli als mercats internacionals alimenta les previsions que auguren una inflació elevada fins al 2028. El cru està car, més de 105 dòlars al barril Brent, perquè el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'hi ha afegit ara nous atacs dels hutis del Iemen als vaixells que transiten pel Mar Roig.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses.
7: Catalunya migdia.
8: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
9: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
11: 20 anys construint junts. Obramat.
12: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
26: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
11: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
27: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
28: Uns cabells preciosos per ser del club amb el 2x1 en tots els productes Pantene. Si en compres dos, n'acumules un al pròxim xec estalvi. I això són calerons per tu. Fins al 23 de setembre.
29: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
30: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
31: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
29: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
32: Per on anava, pobre home, estic amb un espet de pa a terra, pobre.
29: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2/4. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar multes de fins a 750 euros el fet d'anar per la ciutat amb vel integral, que tapi tota la cara. Ho inclourà la normativa de civisme, que es votarà al pròxim ple, però que de moment no té els suports necessaris. Lleida, Noelia Caselles, l'argument de l'equip de govern socialista per prohibir el burca i el niqab és garantir els drets de les dones.
33: Sí, així com l'any 2010 aquesta mateixa prohibició es va argumentar amb un tema de seguretat, ara es canvia el focus. L'ha explicat Carme Valls, que és la regidora de Polítiques Feministes.
34: Nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida, en llibertat, sense imposicions, sense dependències ni aïllaments.
33: L'excepció per anar amb la cara tapada serien els centres de culte, els moments socialment acceptats i l'exercici de drets fonamentals. Quan aquesta prohibició la va aprovar el govern de l'alcalde Àngel Ros, el Suprem la va acabar tombant. Ara l'alcalde Fèlix Larrosa confia que sigui diferent.
35: Lo que nosaltres ens hem de preocupar és sobre si fem una bona feina i presentem el document d'acord a lo que se'ns reclama des del punt de vista dels serveis jurídics municipals. No li preguntaré al president del Tribunal Constitucional què pensa.
33: Avui la modificació de l'ordenança s'ha debatut en comissió. El PSC hi ha votat a favor, Esquerra, el PP i el Comú en contra, i Junts i Vox s'han abstingut. La Rosa assegura, però, que continuaran negociant fins al ple del dia 25.
0: I mentrestant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, vol retirar la nacionalitat espanyola a aquells immigrants que cometin delictes greus com ara assassinats o formar part d'organitzacions terroristes. Aquesta és la proposta que el Partit Popular portarà al Congrés i que, si governa, està decidit a implantar. Vox els acusa de copiar-los la idea. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
36: Hola, bon dia. Feijóo està decidit a retirar la nacionalitat als immigrants que cometin crims, formin part d'organitzacions terroristes o siguin reincidents en abusos sexuals o autors d'assassinats amb agreujants. Defensa que obtenir la nacionalitat és un acte de confiança, no un tràmit administratiu, i per tant és necessari, diu, regular-ho.
37: Va a ser un projecte de llei que va actualitzar la, en mi opinión, frivolidad con la que a veces España otorga las nacionalizaciones, y sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa qué atenerse.
36: Un enduriment de la política migratòria dels populars que Vox celebra amb retrets. La portaveu Pepa Millán acusa els de Feijóo de copiar els postulats de la formació d'extrema dreta.
1: Y nos alegramos de que se sume a nuestros postulados, porque eso mismo que dice el Partido Popular de endurecer los requisitos para la concesión de la nacionalidad y ampliar los supuestos para su pérdida, es lo mismo que llevamos nosotros diciendo desde que entramos a este Congreso por primera vez.
36: I per la ministra portaveu Elma Saiz, el PP i Vox van de la mà en política migratòria.
2: Intuyo que en estos últimos días el señor Feijóo está teniendo encuentros con señora Abascal y quizás están escribiendo, diría, a cuatro manos el programa electoral, porque ya no distinguimos los diferentes globos ondas si vienen del Partido Popular o de Vox.
36: Si arriba a la Moncloa, Feijóo també endurirà els requisits per accedir a la ciutadania. Imposarà als estrangers coneixements de l'idioma, un examen i respectar els valors, diu, democràtics i constitucionals.
0: El gegant tecnològic Meta respon avui davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel tancament de la seva oficina a Barcelona l'any passat. La matriu de xarxes com ara Facebook va acomiadar 2.000 persones. Els demandants consideren que va ser un moviment il·legal per desplaçar la producció a altres

0: No existe ningún plan maquiavélico, como se expone de contrario. La decisión del despido, de nuevo, vino motivada por Meta, el cliente principal, que dejó y dijo que dejaba de pedir la moderación de contenidos en Barcelona.
1: Les empreses demandades asseguren que els acomiadaments es van pactar amb el comitè d'empresa i que van estar aprovats per la gran majoria de treballadors. El sindicat demandant, però, denuncia mala praxi i connivència dels sindicats majoritaris que també estan demandats. Enrique Leiva, advocat del sindicat FIS, l'organització que presenta la demanda, considera que el cas va més enllà d'un simple conflicte laboral.
2: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i poder d'aquesta forma aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Penso que això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
1: Els demandants demanen la nul·litat dels acomiadaments i la readmissió de la plantilla i calculen que si la demanda prospera, l'impacte econòmic per l'empresa pot superar els 90 milions d'euros.
3: D'aquí a 2 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida la informació internacional.
4: Catalunya migdia.
5: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
6: Ei, perdona, una estrella.
7: Ei, una estrella.
6: Perdona, una estrella.
7: Una estrella.
6: Què? Un crit valent?
8: Vinga, tots units fent força.
7: Una estrella! De seguida.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
9: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
10: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
11: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 30 segons seran 2:45 de la tarda. La Xina endureix a partir d'avui les restriccions als seus ciutadans per poder viatjar fora del seu país. Podrà vetar la seva sortida si creu que es posa en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. És un intent més del president Xi Jinping per mantenir el control sobre sectors com ara la intel·ligència artificial i per poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
12: Bon dia. La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma entra en vigor avui, però simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema i figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública.

0: durant mesos sense ser acusats o jutjats.
1: I als Estats Units, revés judicial a Donald Trump en la seva croada per restringir el vot per correu. El Tribunal Suprem, que és de majoria conservadora, ha rebutjat la mesura cautelar que havia demanat la Casa Blanca per aplicar la norma en les eleccions del novembre. Un tribunal inferior ja ho havia rebutjat i ara la màxima instància ha refermat el veto sense entrar encara, però, en el fons de la qüestió. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Si la justícia hagués donat la raó a Trump, ens trobaríem davant d'un agreujament de la crisi democràtica que travessen els Estats Units. Aquest pot ser un dels factors que han contribuït a que 4 dels 6 jutges conservadors del Tribunal Suprem nord-americà, incloent-hi el del president, hagin votat en contra dels interessos de Donald Trump i del seu objectiu d'empoderar l'Agència de Correus dels Estats Units per impedir el vot per correu de milions de ciutadans. La majoria demòcrates, que són els que més l'utilitzen. Des de l'oficina electoral nord-americana han advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden, després que els demòcrates van incórrer en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers. De fet, Donald Trump repeteix insistentment que ha guanyat les eleccions en 3 ocasions. Es dona la circumstància que l'actual president dels Estats Units forma part del terç de l'electorat nord-americà que vota per correu.
1: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa, un minut, i de seguida, la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
8: Per què?
7: Tres bessones? Bessones són dues!
8: Ah.
7: Tres són trigèmines!
8: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
7: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
9: Hòstia, és veritat això?
8: És veritat, té raó.
7: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia. Passen 4 minuts de 2:15.
11: Welcome back. Took some time. Well, so else is going to get this place to the 4th of July.
1: The Pit, que és això que sentim, però també La maldició de Widow's Bay. Aquestes són les dues sèries que han triomfat a la gala dels Premis Emmy, celebrada aquesta matinada passada a Los Angeles. La primera guanya per segon any consecutiu com a millor sèrie dramàtica i la segona s'imposa a la categoria de comèdia i s'endú fins a 6 guardons. L'actor Matthew Rhys ha estat el primer d'aconseguir 2 premis com a intèrpret principal en una mateixa gala. Corresponsal als Estats Units, Oriol Serra.
2: Les aventures i desventures en un hospital de Pittsburgh, és a dir, The Pit, i la barreja de comèdia i terror en una illa de Nova Anglaterra, és a dir, La maldició de Widow's Bay, són les grans triomfadores d'aquesta edició dels Emmy Awards. A més, totes dues han guanyat els premis a millor actor. Matthew Rhys pel seu paper protagonista a Widow's Bay i Noah Wyle per The Pit, sèrie que també ha produït. Un Wilde que ha agraït així el reconeixement.
12: Vaig créixer a Los Angeles, sóc fill de Hollywood, em van educar en una televisió i els cinemes van ser el meu lloc de culte. Això és tot el que sempre havia volgut fer i aquest és l'únic club al qual he volgut pertànyer. Gràcies per acceptar-m'hi.
2: Aquest ha estat un dels moments més colpidors i memorables de la gala. L'aparició en directe de l'actor Michael J. Fox, que ha fet un discurs en reivindicant la seva fundació dedicada a combatre el Parkinson. Tot i que els discursos han estat políticament tímids, val a destacar que aquests premis de la televisió han guardonat el programa The Late Show, fulminat aquest mateix any pels tentacles de Donald Trump.
1: I més premis? Perquè l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, ha aconseguit per primera vegada el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanjin Gijmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels premis Òscar. Òscar Callau.
13: El premi per al curt de l'escac és el Golden Student Academy Award, després de superar gairebé 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món. És el primer d'aquests guardons que aconsegueix l'escac, considerada una de les 15 millors escoles de cinema del món per la revista The Hollywood Reporter. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
14: Vinc d'un poblet molt petit als Alps Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
13: Els estudiants guardonats podran optar, doncs, a competir en la 99a edició dels Premis Òscar.
1: I ara un anunci. Perquè el cineasta britànic Stephen Frears anirà al Bages per recollir el Premi Honorífic del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. És una informació que us avança aquesta emissora. El Festival Clam, que es farà a Manresa i a Navarcles del 23 d'octubre a l'1 de novembre, distingeix el director, entre d'altres, de les Amistats Perilloses per ser un dels creadors més inclusius, més provocadors i més prestigiosos del cinema contemporani. Durant el certamen es projectaran les seves pel·lícules més socials, que retraten la multiculturalitat, el racisme, les desigualtats o l'homosexualitat al Regne Unit de l'era Thatcher.
15: Què et sembla?
1: I deixem l'audiovisual per parlar de teatre, perquè els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta'm al Teatre, dedicada a les arts escèniques creades per nens i per famílies. Clàudia Roses.
16: La iniciativa la posa en marxa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que ha triat aquesta data perquè coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants. Òscar Rodríguez, de la Comissió Familiar de DETCA, ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio.
17: És una iniciativa col·lectiva que té com a fita principal posar els infants i els joves en el bell mig de l'acció cultural. El que volem és fomentar la seva participació i la participació de les famílies en les arts escèniques.
16: En total, 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya, que inclourà 46 espectacles programats de 42 companyies diferents. Porta'm al Teatre té la col·laboració de 3CAT.
1: I ara ens mudem per anar al Liceu. Un liceu que obre temporada el 25 de setembre amb això que sentim, una Aida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta, ha dit, pertorbadora. Barcelona, Montse Camps.
18: Shirin Neshat ofereix una interpretació molt personal que ja va presentar al Festival de Salzburg amb reaccions del públic diverses, amb una posada en escena minimalista i imatges de fons. Ens parla de dones situades entre el fanatisme religiós i la tirania política. La famosa marxa triomfal d'Aida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es trasbalsa. Aida diu és antiguerra i defensa així la seva proposta.
19: I don't want to be apologetic.
20: No vull disculpar-me davant d'algú que diu, com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari? Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
19: But art is a reflection of reality.
18: Les sopranos Anna Netrebko i Anna Pirozzi com a Aida encapçalen el repartiment de l'espectacle sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, que es podrà veure fins al 15 d'octubre.
1: I una cosa més abans dels esports, perquè s'acaba de saber que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura Espanyol. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicat per Proa. El jurat ha reconegut la seva capacitat per transitar amb la mateixa genialitat des del llenguatge ple de denúncia fins a la delicadesa de l'espai domèstic. El Premi Nacional de Poesia està dotat amb 30.000 euros.
21: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
22: Bona tarda.
1: Amb protagonisme pel Camp Nou i per la Champions.
22: Perquè 30 anys després el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions. Serà el 2029.

0: Camp Nou encara està en obres. El club, de fet, preveu dues temporades més per acabar l'estadi, però ja se sap que el maig del 2029 l'haurà de tenir perfecte l'estadi, perquè la UEFA ha anunciat aquest matí que la final de la Champions del 2029 es jugarà al Camp Nou. Ramon Salmorrer.
1: És un dia important pel Barça i també pel mandat de Joan Laporta, que ha convertit la reforma de l'Spotify Camp Nou en un dels pals de paller del seu projecte electoral. Avui, la UEFA, el comitè executiu de la UEFA concretament, ha escollit la candidatura del Barça per davant de Wembley i, per tant, serà la final de la Champions de la temporada 2028-2029, la qual cosa suposa un enorme orgull, segons explica el mateix president del Barça als mitjans del club.
2: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. Dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
1: L'Allianz Arena de Múnich, la temporada 27-28, serà el que acollirà la final de la Champions. A tot això, serà la tercera vegada que es disputa una final de Copa d'Europa al Camp Nou. La primera, la temporada 89, amb victòria pel Milan contra l'Este Aua de Bucarest, i la temporada de 1999, en aquella final icònica entre el Manchester United, que va ser campió, l'equip d'Àlex Ferguson, contra el Bayern de Múnich.
0: Doncs Joan Laporta, content, satisfet perquè la final de la Champions del 2029 sigui al Camp Nou, i també content Hansi Flick. Content per aquesta notícia, que és molt bona pel Barça. No sabem si ell s'imagina el 2029 a la final jugant-la, ell com a entrenador del Barça al Camp Nou, o, vaja, si encara serà l'entrenador, vaja, d'això no sé si n'ha parlat avui a la prèvia, Ramon, d'aquest partit que juga demà davant el Racing de Santander, on segur que ha parlat, això sí, de les declaracions de la mina al voltant de la pilota d'or.
1: Sí, sobre el tema del Camp Nou ha dit que estava molt content, que l'han d'informar els responsables de comunicació del club i que era un tema important pel Barça. Després no ha volgut entrar en detall de si ell seria a la banqueta aquell dia o no, però ha deixat evident que la Champions és un objectiu del club. I sobre les declaracions de Lamine Yamal a l'Universo Valdano, Hansi Flick entén que la personalitat de Lamine al terreny de joc també es trasllada a l'hora de reivindicar-se i postular-se per guanyar la pilota d'or. La seva autoconfiança, que tant els ajuda de la gespa, diu el tècnic, també el porta a ser atrevit en el seu discurs mediàtic. I Flick ho compra, tot i que també diu que ell preferiria una altra cosa.
3: Per mi crec que ell és honest i té molta confiança en ell mateix. Ho està ensenyant en aquest inici de temporada com n'és de bo. És excepcional, és part d'això. Jo no preferiria això, però ell ho ha fet i té la confiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal com a jugador, és un reconeixement important.
1: Hi ha hagut moltes preguntes, Laia, sobre el tema de la pilota d'or, fins al punt que Hansi Flick, en un moment de la roda de premsa, ha vingut a dir, no ho ha dit amb aquestes paraules, però que tinc ganes que s'acabi ja tot aquest tema de la pilota d'or. I també li han preguntat si entenia que el Barça com a club s'estigués posicionant mediàticament d'aquesta manera tan clara i tan evident en la pilota d'or, i ell ha dit per què no, és un dels nostres jugadors i entenc perfectament que un club com el Barça, Laia, ho hagi de fer.
4: Was it today or was more...
3: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Queda clar, escoltant Hansi Flick, en aquesta resposta sobre les rotacions de cara al partit de demà, que ara mateix el tècnic no té una idea molt clara sobre si ha de fer o no moltes rotacions, perquè, com sentíem el primer que ha dit, és que avui ha estat un entrenament de càrrega molt suau, tenint en compte que al Barça li queden dos partits, aquest i el del Pizjuán, dissabte a les 9 de la nit, abans d'una aturada especialment llarga de dues setmanes i mitja aturada de seleccions. I a tot això, avui qui s'ha entrenat amb el primer equip, a banda de Jesse Bisibu, aquest extrem del filial que està en dinàmica del primer equip, ha estat Hamza Abdelkarim, que serà el protagonista d'aquesta tarda, perquè a partir de 5:45 se celebrarà el seu acte de renovació com a futbolista del Barça.
0: Encara ens queda escoltar un protagonista més del Barça, amb el Salmurri, però abans, ara que parlàvem d'aquest partit que jugarà demà 2:15 al Camp Nou, Barça Racing de Santander, aquí hem sentit, és el tècnic del rival, José Alberto López Abitubac.
3: L'entrenador del Racing no ha volgut aclarir si farà rotacions demà al Camp Nou, però alhora ha descartat que facin regals a l'equip blaugrana. José Alberto també ha insistit que seran valents.
5: Complicado, una salida muy difícil por el momento que atraviesa el rival, que creo que está en un excelente momento como así indican sus números, pero nosotros vamos allí a intentar ser valientes, ser reconocibles, ser un Racing atrevido como el que vemos siempre, sabiendo que va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero también va a haber otros momentos en los que vamos a poder jugar y atacar. Entonces, bueno, en esas dos situaciones creo que tenemos que saber movernos y interpretar muy bien lo que tenemos que hacer en todas las fases del juego.
3: José Alberto ha lluitat al Barça i ha desvelat també què diferencia el conjunt blaugrana respecte d'altres equips, fins i tot els del màxim nivell.
5: Te podría destacar pues muchas cosas, ¿no? A nivel ofensivo creo que manejan todos los registros para poder hacerte daño. A nivel defensivo es un equipo que también te somete en las presiones tan intensas que hacen tras pérdida, que parece que nunca te da descanso, nunca te da respiro, ¿no? Y esa es la mayor diferencia que tiene con respecto a otros equipos, independientemente de que sean de su mismo potencial.
3: En el seu retorn a primera, el Racing ha firmat una arrencada esperançadora i és desè amb 7 punts.
0: I dèiem que encara havíem de sentir un protagonista més del Barça perquè ja al tot costa vam poder escoltar i conèixer una mica més un dels fitxatges d'aquesta temporada, Salmo, Gabriel Jesús.
1: Que va reivindicar el seu moment futbolístic, diu que els problemes de genoll queden absolutament enrere, va celebrar el rendiment de Rafinha, un dels seus millors amics al vestidor, i va reconèixer que s'està adaptant especialment bé en un grup que diu és un dels aspirants a la Champions, juntament amb el Paris Saint-Germain, amb l'Arsenal, amb el Manchester City, amb el Real Madrid i amb el Bayern Múnich. A tot això, Gabriel Jesús va reconèixer que el Barça el signa per actuar com a nou, com a davanter centre pur, i es va definir d'una manera molt concreta, tenint en compte el que pot aportar en aquesta temporada com a blaugrana.
6: Pero claro que he aprendido mucho más con Pep que solo eso, ¿sabes? Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabes? De caos, nada.
7: Crear caos.
6: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
7: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos.
6: Sí, con balón y sin balón.
0: Doncs moltes ganes de veure aquest caos que diu Gabriel Jesús que crea el camp. Això al Barça, però és que avui juga l'Espanyol. Obre la sisena jornada de Lliga, l'Espanyol juga contra el Rayo Vallecano, el Rayo que ja sap, el Rayo que podrà tornar a jugar a Vallecas a partir del 10 d'octubre, però avui, per tant, encara no ho pot fer, i per això el partit es juga a Butarque, Madrid, Sergi Andreu.
8: Doncs sí, s'ha viscut aquests últims dies a Vallecas, al club vallecà, amb una certa malamaror, polèmica, incertesa, perquè volien jugar fos com fos a Vallecas, finalment el partit serà a Butarque. El malestar existeix també entre la directiva i la part de l'afició, tant és així que hi ha una crida de les penyes perquè avui l'afició no assisteixi a Butarque, i per tant imaginem que hi haurà poca assistència a Leganés. Manolo González, que ja té transcendència el fet de jugar a Butarque, diu que l'escenari no el traurà complicitat al partit, que no li traurà, no serà un partit menys complicat perquè es jugui a Butarque, algun Rayo que a més té l'amenaça dels 6 gols del seu davanter centre Sergio Camello.
9: És enganyós els punts que tenen, han jugat a camp del Barça, a camp del Madrid, i de fet han competit bé els dos camps. És un equip complicat que fa les coses bé, ataca amb molta vertigen, i això també t'ho dona, doncs, aquesta confiança i aquesta que tenen menys por a fallar que uns altres. I en aquest aspecte és un equip que, ja et dic, que demà tocarà estar molt ficat i no concedir. Si concedim ocasions, ho patirem de veritat demà.
8: Un Rayo que és 16è, ha fet 4 punts de 15, l'Espanyol n'ha fet 7 de 15 i és 8è, Jofre Carreras s'ha quedat a Barcelona, molèsties al pubis, un Espanyol que, amb el perver que ha començat prou bé la temporada, encara té moltes coses a millorar, com explicava el tècnic blanc i blau.
9: Si volem ser un equip competitiu que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot, defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, defensar la pilota aturada molt millor, fer la pilota aturada ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena, hem de fer tot millor, ens queda moltíssim camí per millorar encara.
8: El partit entre el Rayo i l'Espanyol a l'estadi de Butarque, Leganés, a partir de les 7, un quart d'hora abans, començarà la transmissió del Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: I més tard jugarà el Madrid, ho fa al camp de l'Elx, amb la idea de guanyar i jugar bé, i així poder calmar una mica les crítiques que hi ha al voltant del seu joc, Montserraia.
10: Josep Mourinho, el tècnic blanc, té clar com ha de plantejar partit del seu equip avui al Martínez Valero d'Elx.
11: Me gustaría ganar. Me gustaría jugar bien y ganar. Nada más.
10: Els blancs són el segon equip més golejador de la Lliga, darrere el Barça. Els de Mourinho han marcat 14 gols en 5 jornades de Lliga i volen continuar sumant. I que ho faci el davanter francès Kylian Mbappé, que es troba entre els màxims golejadors de la Lliga. Mourinho no li dona descans a Mbappé, que ha jugat tots els minuts disponibles. El francès suma 6 gols, igual que Camello, del Rayo, i els blaugrana Rafinha i Lamine Yamal. I per contrarrestar el potencial ofensiu del Madrid, quina seria la recepta? El tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, aposta per aquesta.
12: Yo creo que nosotros jugando en casa tenemos que intentar tener la bola. Creo que la mejor forma de defendernos va a ser con la bola y tener mucha paciencia y mucha calma para construir cada ataque, porque al final cuando terminas perdiendo la bola rápido y se la das a ellos, estás más cerca de ser lastimado.
10: L'Elx ocupa el segon lloc per la cua de la classificació i només ha sumat 2 punts, amb 3 derrotes i 2 empats. L'últim, el cap de setmana passat, al camp de l'Atlètic Club a Bilbao. Anselmi creu que aquest punt sumat a Sant Mamés els dona fortalesa. Veurem què passa avui amb aquest Elx Madrid, que comença 9:45 del vespre.
0: I encara primera, ja sabeu que el València segueix amb el seu particular càsting per trobar nou entrenador, però ara hi ha una altra banqueta i de les grans, de les importants de primera, que s'han començat a generar dubtes al voltant del seu tècnic. Estem parlant del Villarreal, Marcos García.
3: L'equip groguet suma només 2 punts de 15 en el nou projecte amb Íñigo Pérez a la banqueta, igual al pitjor inici de Lliga dels darrers anys. A la temporada 21-22 també van sumar només 2 dels primers 15 punts del curs. Ahir, després de perdre 1-2 a casa contra el Betis, Íñigo no podia ser ni més clar ni més autocrític.
13: Estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia. Como entrenador no puedes faltar a la verdad, eludir la responsabilidad de lo que está sucediendo en estas primeras jornadas. Creo que no hay que poner paños calientes, ¿no? Después de una hora o media hora de terminar el partido no existe una ilusión por lo que viene. Mañana sí, mañana hay que volver a levantarse, volver a preparar el partido de la Rosaleda con la misma energía. Después de media hora no hay que ir a eso que está tan de moda del pensamiento positivo, porque no nos ayuda. Hay que ir a la verdad, y la verdad es que ahora mismo estamos muy mal.
3: Avui a les 8, a la Ves València, els valencians encara no han triat entrenador. Avui, de fet, tindran, com explicàvem ahir, el tècnic del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta. Avui juga al camp de l'Alavés, que en aquella banqueta hi ha un ex-valencianista. Quique Sánchez Flores no vol fer sang amb el València.
14: Sí, tengo una opinión formada y no voy a dar... No voy a hacerlo públicamente. Tengo un gran respeto y una gran historia de amor con el Valencia de mucho tiempo, desde que era pequeño, y obviamente respeto mucho todo lo que pasa en esa casa. Yo siempre he dicho que desde que el Valencia está en esa situación, yo sobre todo estoy con los valencianistas.
3: I parlaves del càsting d'entrenadors del València, doncs de moment ja han caigut 2 dels primers noms de futuribles a la banqueta de l'equip valencià. Ernesto Valverde i José Luis Mendilibar han dit no a la proposta de Braulio, del director esportiu del València. Guanya pes, alerta, en aquesta llista Javier El Vasco Aguirre, i el València contempla no anunciar el nom del nou tècnic fins a l'aturada de seleccions.
0: Una mica més de 5 minuts, seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després.
15: Me han dicho que estáis buscando un 4, así que aquí estoy.
0: Un vell conegut torna a la Lliga CB. Mirotic jugarà al València.
16: Catalunya migdia.
17: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
18: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
18: Entrades a auditori.cat.
20: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I supem a les millors taules del món.
22: En aquesta terra protegim i acollim.
23: Fem barri i fem pinya.
24: I fem i ho deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya.
27: El govern de tothom.

0: que dèiem abans de la pausa, l'ex del Barça, Mirotić, estava lliure després del fiasco econòmic del Mónaco i ara tornarà a l'ACB per jugar al València. Ernest Macià.
1: Ha sigut una sorpresa monumental. De fet, feia poques hores que Mirotić havia fet públic el president del Budućnost, el seu país, a Montenegro, que estava entrenant allà esperant una oferta de l'Euroliga i ha hagut d'esperar poques hores per tenir-la. I aquesta oferta és la del València, que aquest any s'ha reconstruït sense Pedro Martínez i doncs el València s'emporta un 4 de molt nivell, que el Barça realment ho va fer molt bé, va doncs ser un MVP de l'Euroliga ara fa 4 anys i ha guanyat doncs bé Lliga, ha estat a Final Four, ha guanyat Copa del Rei, per tant doncs amb el Barça ho ha fet molt bé. Després va anar al Mónaco, a l'Olimpia de Milà, va guanyar també la Lliga i la Supercopa, i el València fitxa un superestrella, això sí, ho hem de dir, als 35 anys.
0: I bones notícies al Barça amb la lesió de Brizuela, en canvi pitjors pronòstics per Diagne al Lleida.
1: Sí, el turmell dret de Brizuela no va patir cap trencament, ni de tendó, ni d'os, i és simplement un cop. Això el fa ser dubte per aquest cap de setmana a la Supercopa, de la qual ja en parlarem els propers dies, i en el cas de Diagne, sí, la veritat és que el jugador es perd el que queda de temporada, una lesió de lligaments de genoll que dona per tancat ja aquest curs 26-27.
0: Aquesta setmana a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé ha tancat la temporada amb una victòria a casa a la final de la Copa del Món de Piragüisme. Isaac Vilalta.
2: Miquel Travé dissabte es va penjar l'or després de guanyar la prova de Seu i d'aquesta forma rodoneix un any excel·lent amb l'or mundial a Oklahoma i la tercera posició final a la general de la Copa del Món.
3: Al principi de la temporada va ser una mica complicat, va ser una mica d'adaptació, però ja preparàvem pel Mundial i el final i les últimes Copes del Món, i al final poder guanyar el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar tercer a la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
2: La també urgellenca Mònica Dòria, per la seva part, tanca aquesta prova amb dos bronzes. Recordem que el Mundial de l'any que ve es disputarà al Parc Olímpic del Segre.
0: Altres informacions al dia. David Ubach, al Mundial de MotoGP, Pol Espargaró continuarà substituint Maverick Viñales un gran premi més.
4: Viñales, de fet, seguirà de baixa aquest proper cap de setmana al Gran Premi d'Àustria i el petit dels Espargaró, el pilot reserva de KTM, el rellevarà per quarta prova consecutiva. L'equip KTM Tech 3, de fet, preveu que Viñales es reincorpori com a pilot titular de cara ja al Gran Premi del Japó, que inicia la gira asiàtica i que serà el primer cap de setmana d'octubre.
0: El continent africà acollirà per primera vegada a la seva història un Mundial d'Atletisme.
4: Ho hem conegut aquest matí quan la Federació Internacional d'Atletisme ha anunciat això, que li ha atorgat l'organització del Mundial del 2029 a la capital de Kènia, a Nairobi.
0: En tenis, Paula Badosa, aquesta nit partit al torneig de São Paulo, al Brasil.
4: L'empordanesa s'enfrontarà a la lituana Justine Mikulskite, no abans, això sí, de 11:45 de la nit.
0: I a la Copa Catalunya de Waterpolo femenina aquest vespre juga l'últim partit de tornada als quarts de final.
4: I que a partir de 3:45 enfrontarà el Sabadell amb l'Atlètic Barceloneta amb avantatge vallejà de 5 gols del partit d'anada.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Avui a les 7 no hi ha tot costa, però sí que hi ha esports perquè juga l'Espanyol al Camp del Rayo. Bé, al Camp del Rayo no, juguen a Butarque, però contra el Rayo Vallecano. Ho deixem aquí, seguim per el Catalunya al migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Viu la ràdio.
7: La millor música a Ràdio Argentona.

L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pascual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també parlarem de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia la tercera ronda de la Copa Catalunya. I el temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 29 als 32 graus. Però demà tindrem un canvi de temps que portarà xàfecs que poden ser localment intensos. Comencem.

0: L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Aquesta actuació al centre argentoní forma part d'una primera fase d'urgència dotada amb 100 milions d'euros. L'objectiu final del govern és estendre la millora de la climatització a la totalitat dels més de 2.500 centres públics de tot Catalunya abans del 2031. La inversió global superarà els 2.500 milions d'euros. Amb aquesta mesura, el centre podrà escollir entre diverses opcions d'adaptació tèrmica per respondre a les necessitats concretes del seu edifici i garantir unes condicions adequades a les aules durant els mesos de més calor. Per tal d'accelerar els treballs, el pla del govern requereix la col·laboració de diputacions i ajuntaments que podran avançar el finançament de les obres per iniciar les actuacions de manera més ràpida a tot el territori. La iniciativa respon a les demandes de la comunitat educativa local que fa anys que reclama solucions als episodis de calor extrema que dificulten la docència i l'aprenentatge a finals i principis de curs. De fet, a final del curs passat, l'equip directiu de l'Institut d'Argentona es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema i així garantir un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Joan Maria Pasqual assumeix el càrrec de defensor del Vilatà d'Argentona amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Joan Maria Pasqual Martí ha començat oficialment el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà, agafant el relleu d'Elsa Flores. La institució, que enguany compleix 25 anys des de la creació del seu primer reglament el 2001, manté la seva missió principal, vetllar pels drets dels veïns davant l'administració local de manera totalment independent, objectiva i voluntària. Pasqual, escollit pel ple municipal d'entre dues candidatures ciutadanes, ha remarcat que la figura del defensor no rep cap sou ni forma part de la plantilla de l'Ajuntament, fet que garanteix la seva autonomia per mediar en els conflictes de la ciutadania amb la gestió municipal.
1: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament, és a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Perquè el defensor pugui intervenir, és imprescindible que el ciutadà hagi presentat prèviament una instància o queixa formal a l'Ajuntament i que no hagi rebut resposta o aquesta hagi estat insatisfactòria. Pasqual pot actuar en àmbits com l'espai públic, sorolls, retards en llicències d'obres o desacords amb sancions. En canvi, la institució no pot intervenir en conflictes entre particulars, litigis amb altres administracions o empreses privades, ni en disputes laborals del mateix personal municipal. Després d'un 2025, on només es van tramitar 24 expedients, el nou defensor considera que cal promoure més la figura del síndic, ja que molts veïns desconeixen el servei. Durant el seu primer mes al càrrec, el mes d'agost, ja ha atès 6 sol·licituds. La ciutadania que ho necessiti pot contactar amb el defensor del Vilatà directament a l'Ajuntament els dijous a la tarda i els dilluns al matí. També pot sol·licitar una cita prèvia per telèfon al 663 08 25 54 o també mitjançant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Podeu escoltar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. I en plena Setmana de la Gent Gran, avui ens fixem en una entitat comarcal que organitza diverses activitats al Casal de la Gent Gran d'Argentona. És l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme que treballa activament per evitar que es perdi la memòria històrica de la sanitat comarcal i per oferir eines de salut a la ciutadania. A través de xerrades divulgatives i altruistes, aquesta vuitantena de professionals retirats ensenya a la població a interpretar analítiques, entendre millor el seu cos i saber com activar protocols d'urgència vital com el codi infart o el codi ictus. Des de l'entitat recorden que la prevenció no és només una qüestió de la gent gran, sinó que cal començar des de la joventut per poder garantir una bona qualitat de vida en el futur. L'associació va néixer l'any 2015 i es va constituir oficialment el 2017 per agrupar actualment 80 o 85 professionals jubilats de totes les branques del Consorci Sanitari del Maresme. L'entitat busca no perdre el coneixement acumulat pels metges i revertir aquesta experiència en la ciutadania sense fer competència als professionals en actiu. Josep Anton Capdevila és el responsable de divulgació de l'associació.
2: Entenem que ja no estem a la pràctica habitual, però tenim una sèrie de coneixements que es tenen que aprofitar, es poden aprofitar, i a més no ens costa gaire a nosaltres fer això, no? Totes les nostres activitats les fem altruísticament, disfrutem moltíssim xerrant, perquè al metge li agrada molt xerrar, i realment fent xerrades ens ho passem bé, i penso que d'aquesta manera contribuïm a difondre conceptes de salut i a previndre malalties.
0: Des de l'associació valoren molt positivament la relació entre el CAP d'Argentona i l'Hospital de Mataró, però reclamen una reducció de les llistes d'espera i una comunicació més pròxima amb el malalt. Els esports. El primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit important de la temporada. Al llarg de les últimes setmanes han entrenat i jugat partits amistosos per afrontar la nova temporada a la Lliga Elite. El darrer partit va ser el passat cap de setmana, que van perdre 2-1 contra el Sabadell B a domicili. Els quadribarrats inauguren aquest cap de setmana la Lliga Elite, però abans tenen una altra matxa important. Avui juguen la tercera ronda de la Copa Catalunya i van al camp de la Llàntia, partit únic. Així ho destaquen el president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa.
3: Sempre l'equip inferior, de moment, per nivell de categoria, ja que estem més amunt, llavors anem al camp de l'equip més petit. Que en aquest cas és la Llàntia, entre cometes, vull dir, estan allà, nosaltres estem aquí, però vull dir, ara estem a Elit i ells estan a tercera catalana.
4: És un partit únic, si perdem, pues ja estem eliminats de la Copa Catalunya.
0: Aquest partit es jugarà aquest vespre a les 8 al camp de la Llàntia.

La Cistella Casa continua argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta nova temporada, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data per la inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre la setmana vinent, el dia 22 de setembre, i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que, amb l'Ajuntament, promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal El Bosquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre, es va obrir ahir, i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Anem ara a l'agenda cultural.

0: Comencem amb la setmana de la gent gran. Aquesta tarda la cita és a les 6 al Casal de la Gent Gran amb el Quinto al Cross. Demà la música i el moviment seran els protagonistes a la plaça Nova, també dins la jornada de la gent gran, amb una sessió de ball des de les 11 del matí i fins a 1:15 del migdia. Dijous, gimnàstica a partir 10:15 i dansa terapèutica a 11:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També dijous, el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, també estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres, la sala acull el Gran Quinto de la Setmana de la Gent Gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:15. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes en la Setmana de la Gent Gran. El punt final, aquesta setmana de la gent gran, el posarà diumenge a la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. La previsió meteorològica aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca, amb temperatures que baixaran lleugerament. La màxima no superarà els 32 graus, però de cara a demà ve un canvi de temps que ens portarà xàfecs, que fins i tot podrien ser localment de forta intensitat i abundants. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants, aniran demà dels 16 als 22 graus, però sí que notarem el descens de les màximes, que oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. La matinada de dijous no es descarta encara algun plogim, però durant el dia aniran desapareixent i les temperatures es mantindran. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte a les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 15 de setembre.

0: L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pasqual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també hem parlat de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. I el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia, la tercera ronda de la Copa Catalunya. I fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés i a la redacció i locució qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la més pròxima.

seguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Volevamos solo essere felici, comer y dere di niente, masticar el sueño da...
1: La millor música a Ràdio Argentona.
3: My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
1: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Argentona és xarxa.
1: Connecta't amb els serveis del teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
0: El Facebook del Servei de Promoció Econòmica.
1: facebook.com/sempreajuntamentargentona.
0: A la pàgina web del Museu del Càntic.
1: museucanti.org.
0: El Museu del Càntic al Facebook.
1: facebook.com/museu.d'Argentona.
0: I segueix el museu al Twitter.
1: twitter.com/museudelcantic.

0: Radio Argentona. Sempre bategant per tu.
1: Radio Argentona.
0: 104.6 FM.

Radio Argentona. Radio Argentona. Se encuadra 106.

0: clac i rum.
1: El cotxe, primer clac i després rum.
2: Generalitat de Catalunya, per la seguretat, som-hi.
3: Ràdio Argentona.
4: Els millors èxits.

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pascual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també parlarem de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia la tercera ronda de la Copa Catalunya. I el temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 29 als 32 graus. Però demà tindrem un canvi de temps que portarà xàfecs que poden ser localment intensos. Comencem.

0: L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Aquesta actuació al centre argentoní forma part d'una primera fase d'urgència dotada amb 100 milions d'euros. L'objectiu final del govern és estendre la millora de la climatització a la totalitat dels més de 2.500 centres públics de tot Catalunya abans del 2031. La inversió global superarà els 2.500 milions d'euros. Amb aquesta mesura, el centre podrà escollir entre diverses opcions d'adaptació tèrmica per respondre a les necessitats concretes del seu edifici i garantir unes condicions adequades a les aules durant els mesos de més calor. Per tal d'accelerar els treballs, el pla del govern requereix la col·laboració de diputacions i ajuntaments que podran avançar el finançament de les obres per iniciar les actuacions de manera més ràpida a tot el territori. La iniciativa respon a les demandes de la comunitat educativa local que fa anys que reclama solucions als episodis de calor extrema que dificulten la docència i l'aprenentatge a finals i principis de curs. De fet, a final del curs passat, l'equip directiu de l'Institut d'Argentona es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema i així garantir un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Joan Maria Pasqual assumeix el càrrec de defensor del Vilatà d'Argentona amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Joan Maria Pasqual Martí ha començat oficialment el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà, agafant el relleu d'Elsa Flores. La institució, que enguany compleix 25 anys des de la creació del seu primer reglament el 2001, manté la seva missió principal, vetllar pels drets dels veïns davant l'administració local de manera totalment independent, objectiva i voluntària. Pasqual, escollit pel ple municipal d'entre dues candidatures ciutadanes, ha remarcat que la figura del defensor no rep cap sou ni forma part de la plantilla de l'Ajuntament, fet que garanteix la seva autonomia per mediar en els conflictes de la ciutadania amb la gestió municipal.
1: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament, és a dir... No estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Perquè el defensor pugui intervenir, és imprescindible que el ciutadà hagi presentat prèviament una instància o queixa formal a l'Ajuntament i que no hagi rebut resposta o aquesta hagi estat insatisfactòria. Pasqual pot actuar en àmbits com l'espai públic, sorolls, retards en llicències d'obres o desacords amb sancions. En canvi, la institució no pot intervenir en conflictes entre particulars, litigis amb altres administracions o empreses privades, ni en disputes laborals del mateix personal municipal. Després d'un 2025, on només es van tramitar 24 expedients, el nou defensor considera que cal promoure més la figura del síndic, ja que molts veïns desconeixen el servei. Durant el seu primer mes al càrrec, el mes d'agost, ja ha atès 6 sol·licituds. La ciutadania que ho necessiti pot contactar amb el defensor del Vilatà directament a l'Ajuntament els dijous a la tarda i els dilluns al matí. També pot sol·licitar una cita prèvia per telèfon al 663 08 25 54 o també mitjançant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Podeu escoltar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. I en plena Setmana de la Gent Gran, avui ens fixem en una entitat comarcal que organitza diverses activitats al Casal de la Gent Gran d'Argentona. És l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme que treballa activament per evitar que es perdi la memòria històrica de la sanitat comarcal i per oferir eines de salut a la ciutadania. A través de xerrades divulgatives i altruistes, aquesta vuitantena de professionals retirats ensenya la població a interpretar analítiques, entendre millor el seu cos i saber com activar protocols d'urgència vital com el codi infart o el codi ictus. Des de l'entitat recorden que la prevenció no és només una qüestió de la gent gran, sinó que cal començar des de la joventut per poder garantir una bona qualitat de vida en el futur. L'associació va néixer l'any 2015 i es va constituir oficialment el 2017 per agrupar actualment 80 o 85 professionals jubilats de totes les branques del Consorci Sanitari del Maresme. L'entitat busca no perdre el coneixement acumulat pels metges i revertir aquesta experiència en la ciutadania sense fer competència als professionals en actiu. Josep Anton Capdevila és el responsable de divulgació de l'associació.
2: Entenem que ja no estem a la pràctica habitual, però tenim una sèrie de coneixements que es tenen que aprofitar, poden aprofitar, i a més no ens costa gaire a nosaltres fer això, no? Totes les nostres activitats les fem altruísticament, disfrutem moltíssim xerrant, perquè al metge li agrada molt xerrar, i realment fent xerrades ens ho passem bé, i penso que d'aquesta manera doncs, contribuïm a difondre conceptes de salut i a previndre malalties.
0: Des de l'associació valoren molt positivament la relació entre el CAP d'Argentona i l'Hospital de Mataró, però reclamen una reducció de les llistes d'espera i una comunicació més pròxima amb el malalt. Els esports. El primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit important de la temporada. Al llarg de les últimes setmanes han entrenat i jugat partits amistosos per afrontar la nova temporada a la Lliga Elit. El darrer partit va ser el passat cap de setmana, que van perdre 2-1 contra el Sabadell B a domicili. Els quadribarrats inauguren aquest cap de setmana la Lliga Elit, però abans tenen un altre matx important. Avui juguen la tercera ronda de la Copa Catalunya i van al camp de la Llàntia, a partit únic. Així ho destaquen el president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa.
3: Sempre l'equip inferior, de moment, per nivell de categoria, ja que estem més amunt, llavors anem al camp de l'equip més petit. Que en aquest cas és la Llàntia, entre cometes, vull dir, estan allà, nosaltres estem aquí, però vull dir, ara estem a Elit i ells estan a tercera catalana.
4: És un partit únic, si perdem, pues ja estem eliminats de la Copa Catalunya.
0: Aquest partit es jugarà aquest vespre a les 8 al camp de la Llàntia.

La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta nova temporada, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data per la inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre la setmana vinent, el dia 22 de setembre, i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre, es va obrir ahir, i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Anem ara a l'agenda cultural.

0: Comencem amb la setmana de la gent gran. Aquesta tarda la cita és a les 6 al Casal de la Gent Gran amb el Quinto al Cross. Demà la música i el moviment seran els protagonistes a la Plaça Nova, també dins la jornada de la gent gran, amb una sessió de ball des de les 11 del matí i fins a 1:15 del migdia. Dijous, gimnàstica a partir d'un 9:15 i dansa terapèutica a 11:15 a la Plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També dijous, el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, també estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres, la sala acull el gran quinto de la setmana de la gent gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:15. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes en la setmana de la gent gran. Al punt final, aquesta setmana de la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. La previsió meteorològica aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca, amb temperatures que baixaran lleugerament. La màxima no superarà els 32 graus, però de cara a demà ve un canvi de temps que ens portarà xàfecs, que fins i tot podrien ser localment de forta intensitat i abundants. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants, aniran demà dels 16 als 22 graus, però sí que notarem el descens de les màximes, que oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. La matinada de dijous no es descarta encara algun plogim, però durant el dia aniran desapareixent i les temperatures es mantindran. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est, ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 15 de setembre.

0: L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pasqual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també hem parlat de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. I el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia, la tercera ronda de la Copa Catalunya. I fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Farrés i a la redacció i locució qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?

Radio Argentona. Se enquadra,

Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Argentona és xarxa.
2: Connecta't amb el teu ajuntament a través d'internet i les xarxes socials.
1: La web
2: argentona.cat.
1: Busca'ns al Facebook.
2: facebook.com/Ajuntament Argentona.
1: Segueix-nos al Twitter.
2: twitter.com/AJArgentona.
1: També trobaràs les millors imatges del municipi a Flickr.
2: flickr.com/fotos/Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

costat i una seqüència de línies i línies d'escuma blanca. I s'hi agrairà perquè ella em cal este moment senzill. Així tan

0: Hi ha pauses que només serveixen per agafar aire i tornar amb més força. Torna la ràdio que sents, la ràdio que t'acompanya. Torna Històries. Iniciem la 16a temporada amb la mateixa il·lusió del primer dia. Tornen els relats que t'atrapen, les entrevistes amb els millors autors i autores, les nostres col·laboradores de sempre i una nova incorporació. I, per descomptat, torna l'hora més literària de la ràdio. A la recerca de bons llibres, nova temporada d'Històries. Soc Sílvia Cantos i t'espero cada dimarts a les 6 de la tarda a Ràdio Argentona i, quan vulguis, a les nostres plataformes de podcast. M'acompanyes?
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.
1: Viu la ràdio.
2: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pascual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també parlarem de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. En esports, el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia la tercera ronda de la Copa Catalunya. I el temps. Aquesta tarda es mantindrà el cel estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen pluges, les temperatures màximes baixaran lleugerament i aniran dels 29 als 32 graus. Però demà tindrem un canvi de temps que portarà xàfecs que poden ser localment intensos. Comencem.

0: L'Institut d'Argentona s'inclou en la llista del centenar de centres educatius prioritaris de Catalunya que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla anunciat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que contempla instal·lar sistemes d'aire condicionat, aerotèrmia i ventilació mecànica en els equipaments on la situació per les altes temperatures s'ha considerat més crítica. Aquesta actuació al centre argentoní forma part d'una primera fase d'urgència dotada amb 100 milions d'euros. L'objectiu final del govern és estendre la millora de la climatització a la totalitat dels més de 2.500 centres públics de tot Catalunya abans del 2031. La inversió global superarà els 2.500 milions d'euros. Amb aquesta mesura, el centre podrà escollir entre diverses opcions d'adaptació tèrmica per respondre a les necessitats concretes del seu edifici i garantir unes condicions adequades a les aules durant els mesos de més calor. Per tal d'accelerar els treballs, el pla del govern requereix la col·laboració de diputacions i ajuntaments que podran avançar el finançament de les obres per iniciar les actuacions de manera més ràpida a tot el territori. La iniciativa respon a les demandes de la comunitat educativa local que fa anys que reclama solucions als episodis de calor extrema que dificulten la docència i l'aprenentatge a finals i principis de curs. De fet, a final del curs passat, l'equip directiu de l'Institut d'Argentona es va reunir per revisar el protocol d'actuació davant les altes temperatures. La revisió incluïa la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, així com un pla per desallotjar la segona planta i traslladar l'alumnat a la planta baixa si es donen condicions de calor extrema i així garantir un millor confort climàtic. Amb el mateix objectiu, es van plantar 6 arbres nous a la zona del pati per crear més espais d'ombra. Joan Maria Pasqual assumeix el càrrec de defensor del Vilatà d'Argentona amb el repte d'apropar la institució a la ciutadania. Joan Maria Pasqual Martí ha començat oficialment el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatà, agafant el relleu d'Elsa Flores. La institució, que enguany compleix 25 anys des de la creació del seu primer reglament, el 2001, manté la seva missió principal, vetllar pels drets dels veïns davant l'administració local de manera totalment independent, objectiva i voluntària. Pasqual, escollit pel ple municipal d'entre dues candidatures ciutadanes, ha remarcat que la figura del defensor no rep cap sou ni forma part de la plantilla de l'Ajuntament, fet que garanteix la seva autonomia per mediar en els conflictes de la ciutadania amb la gestió municipal.
1: Els més perjudicats per l'actuació del síndic poden ser els propis regidors que ara estan governant, perquè són els que vas a dir, escolta, que això no s'ha fet bé o això crec que no funciona correctament, és a dir, no estan a sou de l'Ajuntament, ni molt menys. No estaria bé que fos així.
0: Perquè el defensor pugui intervenir, és imprescindible que el ciutadà hagi presentat prèviament una instància o queixa formal a l'Ajuntament i que no hagi rebut resposta o aquesta hagi estat insatisfactòria. Pasqual pot actuar en àmbits com l'espai públic, sorolls, retards en llicències d'obres o desacords amb sancions. En canvi, la institució no pot intervenir en conflictes entre particulars, litigis amb altres administracions o empreses privades, ni en disputes laborals del mateix personal municipal. Després d'un 2025, on només es van tramitar 24 expedients, el nou defensor considera que cal promoure més la figura del síndic, ja que molts veïns desconeixen el servei. Durant el seu primer mes al càrrec, el mes d'agost, ja ha atès 6 sol·licituds. La ciutadania que ho necessiti pot contactar amb el defensor del Vilatà directament a l'Ajuntament els dijous a la tarda i els dilluns al matí. També pot sol·licitar una cita prèvia per telèfon al 663 08 25 54 o també mitjançant el correu electrònic disponible al web de l'Ajuntament. Podeu escoltar l'entrevista sencera a Joan Maria Pasqual al web de Ràdio Argentona. I en plena Setmana de la Gent Gran, avui ens fixem en una entitat comarcal que organitza diverses activitats al Casal de la Gent Gran d'Argentona. És l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme que treballa activament per evitar que es perdi la memòria històrica de la sanitat comarcal i per oferir eines de salut a la ciutadania. A través de xerrades divulgatives i altruistes, aquesta vuitantena de professionals retirats ensenya la població a interpretar analítiques, entendre millor el seu cos i saber com activar protocols d'urgència vital com el codi infart o el codi ictus. Des de l'entitat recorden que la prevenció no és només una qüestió de la gent gran, sinó que cal començar des de la joventut per poder garantir una bona qualitat de vida en el futur. L'associació va néixer l'any 2015 i es va constituir oficialment el 2017 per agrupar actualment 80 o 85 professionals jubilats de totes les branques del Consorci Sanitari del Maresme. L'entitat busca no perdre el coneixement acumulat pels metges i revertir aquesta experiència en la ciutadania sense fer competència als professionals en actiu. Josep Anton Capdevila és el responsable de divulgació de l'associació.
2: Entenem que ja no estem a la pràctica habitual, però tenim una sèrie de coneixements que es tenen que aprofitar, es poden aprofitar, i a més no ens costa gaire a nosaltres fer això, no? Totes les nostres activitats les fem altruísticament, disfrutem moltíssim xerrant, perquè al metge li agrada molt xerrar, i realment fent xerrades ens ho passem bé, i penso que d'aquesta manera doncs, contribuïm a difondre conceptes de salut i a previndre malalties.
0: Des de l'associació valoren molt positivament la relació entre el CAP d'Argentona i l'Hospital de Mataró, però reclamen una reducció de les llistes d'espera i una comunicació més pròxima amb el malalt.
3: Els esports.
0: El primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit important de la temporada. Al llarg de les últimes setmanes han entrenat i jugat partits amistosos per afrontar la nova temporada a la Lliga Elite. El darrer partit va ser el passat cap de setmana, que van perdre 2-1 contra el Sabadell B a domicili. Els quadribarrats inauguren aquest cap de setmana la Lliga Elite, però abans tenen una altra matxa important. Avui juguen la tercera ronda de la Copa Catalunya i van al camp de la Llàntia, a partit únic. Així ho destaquen el president del Futbol Club Argentona, Antonio Gómez, i l'integrant de la Junta, Antoni Rabassa.
4: Sempre l'equip inferior, de moment, per nivell de categoria, ja que estem més amunt, llavors anem al camp de l'equip més petit. Que en aquest cas és la Llàntia, entre cometes, vull dir, estem allà, nosaltres estem aquí, però vull dir, ara estem a Elit i ells estan a tercera catalana.
5: És un partit únic, si perdem, pues ja estem eliminats de la Copa Catalunya.
0: Aquest partit es jugarà aquest vespre a les 8 al camp de la Llàntia.

La Cistella Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, aquesta nova temporada, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM. Està adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 del matí a 11:45 a la sala d'actes de l'Ajuntament. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través de la pàgina web de l'Ajuntament. I ja hi ha data per la inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra Lladó. El termini s'obre la setmana vinent, el dia 22 de setembre, i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el dia 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que, amb l'Ajuntament, promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I també han començat les inscripcions per a l'Espai Multifamiliar, un servei totalment gratuït que ofereix l'Ajuntament d'Argentona per acompanyar mares, pares i gestants durant els primers mesos de vida dels infants. El taller es durà a terme a l'Escola Bressol Municipal al Busquet amb una freqüència quinzenal des del 8 d'octubre fins al juny de 2027. S'hi poden apuntar les famílies amb nadons de 0 a 12 mesos, embarassades en el tercer trimestre i persones en procés d'adopció. El termini per inscriure's s'obre, es va obrir ahir, i estarà actiu fins al 28 de setembre. Per reservar la vostra plaça, només cal que ompliu el formulari web que trobareu disponible al portal de l'Ajuntament d'Argentona. Anem ara a l'agenda cultural.

0: Comencem amb la setmana de la gent gran. Aquesta tarda la cita és a les 6 al Casal de la Gent Gran amb el Quinto al Gros. Demà la música i el moviment seran els protagonistes a la plaça Nova, també dins la jornada de la gent gran, amb una sessió de ball des de les 11 del matí i fins a 1:15 del migdia. Dijous, gimnàstica a partir d'un 9:15 i dansa terapèutica a 11:15 a la plaça Nova. Ja a la tarda, a les 5, hi haurà una sessió de cinema al centre parroquial amb la pel·lícula Atrapa un milió. També dijous, el Centre d'Estudis Argentonins ens proposa converses amb el filòsof Eudald Espluga, Martí Carreras, també estudiant de filosofia, i Guillem Vila, antropòleg i tècnic intercultural. Parlaran sobre l'obra d'Espluga Imaginar la fi, horror climàtic, tecnofeixisme i esperança apocalíptica. Serà dijous a les 7 de la tarda a la biblioteca. Divendres, la sala acull el gran quinto de la setmana de la gent gran. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte comencen les rutes de tardor d'Argentona. La primera serà la ruta Casa Puig, obert per obres. Hi haurà dues visites, a les 10 del matí i a 11:15. El preu de la ruta és de 5 euros i és gratuït per als menors de 12 anys. També dissabte, a les 10 del matí, al centre parroquial, torneig de bitlles catalanes en la setmana de la gent gran. Al punt final, aquesta setmana de la gent gran el posarà diumenge la Gran Festa de la Vellesa. La jornada començarà a 9:15 del matí amb l'anada a missa, continuarà a les 10 amb la cercavila de gegants i l'esmorzar a la sala i es clourà a les 6 de la tarda amb el vespreig i l'actuació de DJ Manel a la sala. I aquest cap de setmana el col·lectiu de teatre del Centre Parroquial ens proposa Per la cara, una comèdia esbojarrada que podreu veure dissabte a les 7 de la tarda i diumenge a les 6. Les entrades anticipades les podeu comprar divendres de 6 a 8 de la tarda al Centre Parroquial. La previsió meteorològica aquesta tarda es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca, amb temperatures que baixaran lleugerament. La màxima no superarà els 32 graus, però de cara a demà ve un canvi de temps que ens portarà xàfecs, que fins i tot podrien ser localment de forta intensitat i abundants. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants, aniran demà dels 16 als 22 graus, però sí que notarem el descens de les màximes, que oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. La matinada de dijous no es descarta encara algun plogim, però durant el dia aniran desapareixent i les temperatures es mantindran. Anem ara fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
1: Bon dia, avui de nou tenim una jornada ben plàcida arreu del territori, ens aixequem amb temperatura que és fins i tot una miqueta més alta que no pas la que teníem ahir, i avui també veurem com la temperatura màxima serà més alta que ahir en punts fins i tot de l'oest i del sud del territori. Ahir en aquests sectors veiem valors que rondaven els 35 graus, puntualment els superaven, però avui veurem molts valors que superen aquests 35-36 graus cap a les comarques del Pla de Lleida, també l'interior de les Terres de l'Ebre, on fins i tot localment podrien arribar fins als 38 graus avui de temperatura màxima. En canvi, al nord-est, ahir també arribaven fins als 34-35 graus, avui també hi farà calor, però a les comarques de Girona avui la temperatura baixarà 2-3-4 graus respecte les que teníem ahir. Tot plegat amb un dia assolellat arreu del territori, amb prou feines veurem créixer alguns núvols d'evolució durant la tarda en zones del Pirineu, i això a l'espera que demà sí que pugui canviar la situació meteorològica amb l'arribada d'un sistema frontal que demà a la tarda farà que baixi força la temperatura i deixarà xàfecs i tempestes a bona part del Pirineu, Prepirineu i també especialment les comarques de la meitat est i del litoral i prelitoral central al final de la jornada. És tot de moment, ho deixem aquí.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimarts 15 de setembre.

0: L'Institut d'Argentona és un dels 100 centres educatius catalans que es climatitzaran abans de l'any 2028. Així ho preveu el pla que va anunciar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa. Joan Maria Pasqual comença el seu mandat de 5 anys com a nou defensor del Vilatar d'Argentona. La institució celebra 25 anys d'història, oferint un servei independent i voluntari per mediar entre la ciutadania i l'Ajuntament. Avui també hem parlat de l'Associació de Facultatius Jubilats del Consorci Sanitari del Maresme. Els metges, que ja no estan en actiu, es dediquen a formar nous professionals, col·laborar amb l'Hospital de Mataró i impartir xerrades a diversos indrets, entre ells el Casal de la Gent Gran d'Argentona. I el primer equip del Futbol Club Argentona es prepara per al primer partit destacat d'aquesta temporada. Avui juga al Camp de la Llàntia, la tercera ronda de la Copa Catalunya. I fins aquí l'informatiu, el control tècnic hi ha estat en Joan Farrés i a la redacció i locució qui us parla, Elisenda Fernández. Tornem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. La millor música a Ràdio Argentona.

0: pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i pel país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'ha anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: En joc a primera divisió, minut 71, Elx 1, Real Madrid 2. Acaba de retallar distàncies al conjunt valencià. Derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet l'únic gol del conjunt blanquiblau. I el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit avui el comitè executiu de la UEFA.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intensos a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Deja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
1: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.

0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació, equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
1: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu, i ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
2: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
3: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jéssica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
4: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt i parlant els de sempre.
5: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3Cat Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
6: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3Cat Info.
7: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
8: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
9: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
10: 3Cat Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
11: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
12: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
10: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
13: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
14: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies i per per això, per primer cop deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
15: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
14: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre i, si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
16: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
17: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
16: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
17: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
16: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
18: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
19: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
20: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
19: Des de l'Oficina Electoral Nord-Americana ha advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig Band, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig Band ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup, és un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-les molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el premi d'assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimalt, s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga, de Laia Aguilar, el Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: És a punt d'acabar el partit de la sisena jornada que està disputant el Reial Madrid al Camp de l'Elx, un partit completament boig, que ara mateix és al minut 93, se n'han afegit 4 i que el Madrid guanyava 0-2 al descans i ara mateix està guanyant per 2-3. Ha estat capaç de remuntar l'Elx, ha empatat a 2 al partit i en el primer minut de l'afegit, Carlos Espi, després d'una assistència de Kylian Mbappé, ha fet el 2-3, que ara mateix és el marcador, quan som als darrers segons d'aquest partit. El Madrid, com dèiem, que guanyava 0-2 al descans i que se li han complicat les coses, un partit que acabarà en els pròxims minuts. També ha jugat avui l'Espanyol, ho ha fet abans d'aquest Elx 2 en Real Madrid 3, i el conjunt blanquiblau, que ha perdut 2-1 al camp del Rayo Vallecano. De fet, ha jugat l'Espanyol a Butarque, ja que el Rayo no pot jugar al seu terreny de joc. Una mala primera part ha condemnat el conjunt de Manolo González, que perdia 2-0 al descans. A la segona meitat, Roberto ha fet l'únic gol blanquiblau.
2: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que ja sabem com va tot, que l'alineació, a l'escolta l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no, a part de l'entrenador està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
1: Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. També s'ha jugat avui a la primera divisió l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça, per la seva banda, rebrà el Racing de Santander demà i Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
4: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT, conjunta amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català.
3: 3CAT Info.
1: Acabat el partit del Real Madrid al Martínez Valero d'Elx amb el resultat de Elx 2, Real Madrid 3. El Madrid que suma 15 punts de 18 possibles, empata amb el Barça però que haurà de jugar demà el partit que ara explicàvem contra el Rayo Vallecano, contra el Racing de Santander. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retira de la selecció. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM Tech3 espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en bàsquet, el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. Mirotić ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, que jugarà a Badalona i que a més ho farà contra el Barça. A la Copa Catalunya femenina de waterpolo, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat han quedat definides ja les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda disputaran el Mataró i el Terrassa i de l'altra s'enfrontaran el Sabadell i el Catalunya.
0: Són 2:15.

Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood.

0: de Pirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, seria possible esa ampliación de la pista.
1: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, un ministre de Cultura.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat, només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, el Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
5: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
4: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA.

0: Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
1: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
2: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
3: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
4: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
5: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
6: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
7: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
9: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
10: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa Rosa confia que es podrà multar.
11: L'ordenança sí ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Coran que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
10: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
12: Han presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
13: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
10: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
15: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo i con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
14: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president de l'ENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
16: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
8: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
17: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3 Catinfo que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
19: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
18: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
20: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
21: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
20: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3 Catinfo.
22: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, els que vivim aquí, és viure tranquils.
23: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
20: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, ha explicat a 3 Catinfo les característiques de l'animal.
24: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres.
1: metres.
24: A part, estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'escola catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
2: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar, en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa Triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
3: I don't want to be apologetic.
4: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
3: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Ida.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
6: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
7: Cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, he de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
6: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
5: 3CAT Info.
6: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, ara és culpa d'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual qui jugui, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
6: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja a la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
9: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
6: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
10: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
6: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Keti Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els tres pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, tres partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona, i ho faria contra el Barça.
5: Tresca Info.

0: primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena, que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Esports.
1: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I al temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Beja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el Ministeri de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant en el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: El que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
2: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3CAT Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3CAT Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
19: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajuda de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
2: 3CAT Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
20: Ens costa anar al supermercat. Ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe. Ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres. I ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. És per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
1: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí, migdia, però sobretot la part més activa, tota aquesta entrada d'aire fred, arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
22: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre d'atenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies, i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
23: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
22: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre, i si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
24: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
3: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
24: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
3: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
24: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana ha advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig van Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campoy Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig van ha recollit un segon Per enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-les molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Esther Tallada dels Invictes de William Faulkner i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campoy Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertran de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la primera meitat, per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, ara es culpa l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part on Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 2:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
0: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu, al Prepirineu i Pirineu, al Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mm en 30 minuts.

0: Camp.
1: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Aquestes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032 si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
3: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fons dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
5: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
4: 3CAT Info.
0: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paniqué, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt,

0: i parlant els de sempre.
1: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
2: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat en l'espai aeri lituà un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
3: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
2: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
4: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
2: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
5: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixa en la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
7: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
2: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
8: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larro confia que es podrà multar.
9: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que hem parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
8: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
10: Hem presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
11: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
8: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
2: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
13: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
12: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president d'ALENS, Joan Renyer.
2: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
14: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
2: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
6: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral.
2: Nuvolositat que anirà
15: en augment, algun primer ruixat en mig matí, migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats, tempestes, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3Cat Info que es reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
17: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
16: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
2: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
18: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
19: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
18: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3Cat Info.
20: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família i els que vivim aquí, és viure tranquils.
21: Quan fas el pas de buscar l'altra casa, quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
18: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
2: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, t'ha explicat a 3Cat Info les característiques de l'animal.
22: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25. A part, estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.

0: L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanton Jigmet, format a Barcelona, opta, doncs, a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
2: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar, en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa Marxa Triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
3: I don't want to be apologetic.
4: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
3: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
5: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
6: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
7: És cert que la confiança que ens fa la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
6: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
5: 3CAT Info.
6: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
8: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí pues, hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, la subcompanyació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, si quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part d'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
6: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Guler i Mbappé, però L'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espi ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
9: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana, que después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre, porque son muy divertidos.
6: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
10: Hem vist avui que era un dia més aviat a recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
6: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els tres pròxims partits internacionals amb la Biceleste, tres partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona, i ho faria contra el Barça.
5: Tresca Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Esports.
1: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 2:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Molta precaució. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Saizeja.
3: La Terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de Miró a la Terminal 1, que també guanyarà espai per ampliar la zona de facturació. Estes són les obres que Aena farà els pròxims 5 anys al Prat. No inclouen ni l'ampliació de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí diners per comprar els terrenys, pagar indemnitzacions i fer els estudis ambientals. Seran els passos previs d'unes obres que haurien de començar a partir del 2032, si, com apunta el ministre de Transports, Óscar Puente, reben l'aval d'Europa.
4: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
3: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
3: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
0: La Generalitat celebra l'aprovació d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport i assegura que demostra que hi ha voluntat de complir els acords. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha tret importància al desacord amb els socis parlamentaris.
6: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que per altra banda el fem des del punt de vista del govern, treballant en el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
0: Tampoc ho veuen igual els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Gavà, dos dels municipis a tocar de les pistes. L'alcaldessa del Prat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat, mentre que la de Gavà, Gemma Badia, considera que ells hi sortiran guanyant.
7: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
8: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: Tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla aprovat es queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
9: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
10: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
0: Diumenge que ve es farà al centre de Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Aeroport amb el suport de més de 200 entitats.
2: 3CAT Info.
0: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona, mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs, on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
11: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació. El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
0: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport dels grups parlamentaris. Junts, principal partit de l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
12: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
13: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
0: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
14: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
15: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
0: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. I el Consell d'Educació de Catalunya, que capitanejarà el debat sobre l'educació anunciat pel govern, demana serenitat i bona fe per començar el procés. Assegura que cal recosir la confiança entre els actors de la comunitat educativa i demana pactar solucions. El govern s'ha compromès a arribar al 6% del PIB, que recull la llei d'educació i que no s'ha executat en 17 anys. El president del Consell Educatiu, Joan Manel del Pozo, assegura a 3CAT Info que el diagnòstic dels problemes del sistema està fet i posa d'exemple l'escola inclusiva.
16: Després de no discutir el principi, que crec que no el discuteix ningú, però acceptat el principi, dir la pràctica està creant certament dificultats, intentem veure què podem fer per millorar aquesta pràctica i quines són les condicions perquè aquesta pràctica es pugui portar a terme.
0: La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, demana anar al gra. Ho deia a 3CAT Info.
17: Cal aterrar-ho a una realitat negociadora. És de la manera que tirarem endavant totes les mesures que puguin donar solució a les necessitats que tenim en el nostre sistema educatiu públic. Per tant, debats no. No cal perdre el temps. Hem ja a negociar.
0: Comissions Obreres demana als grups del Parlament que la inversió del 6% es fixi independentment dels governs. Eduard Núñez és el secretari general de Comissions Obreres Educació.
18: És bo que el conjunt dels partits polítics debatin sobre això i el que cal que facin ara és que en el marc d'aquest debat tenen aquí al Parlament la iniciativa que pot fer això possible. Per tant, es tracta de concretar això i de provar la ILP.
0: Des del Consell reconeixen que encara no hi ha cap calendari tancat sobre com s'ha de desplegar aquest procés. I l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'ACRA, celebra el pla de climatització del govern per les residències, però avisa que cal més inversió per al sector. El govern invertirà 58 milions per climatitzar una cinquantena de residències públiques de gent gran i de persones amb discapacitats i també donarà ajudes per als equipaments concertats. Ho ha explicat al Catalunya al Dia Antoni Vidal, director general de l'ACRA.
19: Hem de posar més diners en dependència, més diners en les persones més vulnerables, en gent gran, i aquest pla d'ajudes de 50 milions per una banda en línies de crèdit, de préstecs, i aquests altres 58 milions creiem que és un primer pas, creiem que va en la bona direcció, però necessitarem molt més si realment volem que la dependència doncs, sigui una prioritat de país.
0: La patronal recorda que el 70% de les residències de Catalunya tenen finançament públic.
2: 3CAT Info.
0: Els preus s'han enfilat a Catalunya un 4% a l'agost en comparació amb fa un any. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc s'han encarit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Mentre la patronal parla d'una inflació transitòria pel xoc energètic, els sindicats consideren que també en tenen la culpa als marges empresarials. Demanen millores salarials i clàusules de revisió que protegeixin els treballadors de l'alça de preus. Ara només les preveuen 3 de cada 10 convenis. Òscar Riu, de la UGT.
20: Ens costa anar al supermercat, ens costa omplir el dipòsit de la benzina del nostre cotxe, ens costa tornar a l'escola i comprar tot el material escolar i els llibres, i ens costa pagar les assegurances i el rebut de la llum. És per això que reclamem polítiques de control d'aquesta inflació, és per això que reclamem que els salaris s'actualitzin.
0: En el cas dels aliments, la inflació s'enfila fins al 2,3%, 7 dècimes més que el juliol. Al conjunt de l'Estat, l'IPC ha escalat fins al 4,8%, segons les dades de l'Institut d'Estadística. I abans de la previsió del temps, expliquem també que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses aquest dimecres a la tarda. L'episodi afectarà principalment la Catalunya Central, comarques de Girona i del litoral i prelitoral central, amb registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. És per això que Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i evitar activitats a l'exterior i zones inundables. Tot i que les condicions meteorològiques són molt semblants a les de l'episodi de pluges de la setmana passada, no es preveu tanta intensitat. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, en declaracions a aquesta emissora.
1: En quant a característiques meteorològiques sembla ser que sí, pel que ens diu el Meteocat. De tota manera, la intensitat esperada de moment, doncs aleshores en aquell episodi últim doncs sí que teníem, diguéssim, avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs no, l'avís màxim, l'avís màxim de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Malgrat això, aquest dimecres es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. A la Catalunya central i les comarques de Girona s'espera que les pluges comencin a la tarda i que durant la nit i matinada es desplacin a la zona litoral central.
2: El temps.
0: Quan passa un minut d'un quart sentim la previsió de Gemma Puig.
21: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat en mig matí migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda, ruixats, tempestes localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit, que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà, i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
0: El Suprem desacata la justícia europea i es torna a negar amnistia Carles Puigdemont. Com us explicàvem la setmana passada, el jutge Pablo Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional es pronunciï a favor d'amnistiar la malversació, i això passarà d'aquí poques setmanes. Madrid, Paula Brujats.
22: El jutge Llarena espera l'aval del Constitucional per aixecar l'ordre de detenció Puigdemont i Comín i de moment desobeeix la justícia europea. En un escrit, Llarena recorda que la sentència del juliol d'Europa només descartava que el procés afectés les finances de la Unió Europea, però no avala, segons el seu parer, amnistiar la malversació de l'1 d'octubre perquè van ser diners públics invertits a un objectiu personal dels líders independentistes. Tot i això, el jutge sap que el Constitucional sí que li desmuntarà la tesi d'aquí a pocs dies, i per això, per primer cop, deixa entreveure que li queda poc temps per resistir-se a aplicar la llei. Ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que creu que l'amnistia per a Puigdemont és més a prop que mai.
23: L'aplicació plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo. Hoy la más importante novedad es que menciona, tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto.
22: El Constitucional començarà la setmana que ve a resoldre aquests recursos, a discutir els casos de Puigdemont i els exconsellers. La previsió és dictar la primera sentència a principis d'octubre, i si és clara, el Suprem no tindrà més remei que permetre que Puigdemont torni lliure a Catalunya.
0: El govern del Marroc envia un correu electrònic als eurodiputats per mirar d'influir en una votació sobre Ceuta al Parlament Europeu. Al correu, les autoritats marroquines es comprometen a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Ho diuen abans que l'Eurocambra voti aquest dijous una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria. A Estrasburg, Bruno Forteamiras.
24: La diplomàcia marroquina entra en escena quan el text definitiu que es portarà al ple encara és a mig fer i quan encara hi ha la incògnita de saber si el Partit Popular Europeu farà pinya amb l'extrema dreta per aprovar una resolució més dura o bé si els populars consensuaran un redactat diferent amb els socialistes i els liberals europeus. El correu electrònic enviat als eurodiputats el signen des de l'ambaixada del Marroc davant la Unió Europea i el missatge rebat es presenta com un soci fiable i diu que investiga què és el que va passar durant els dies de l'entrada massiva. Tot i això, aquest dimarts, el Partit Popular Europeu, per boca de Dolors Montserrat, n'ha culpat el govern marroquí.
3: Marruecos es responsable también por acción o por omisión y como socio europeo debe responder con respeto, legalidad y reciprocidad con la Unión Europea.
24: L'extrema dreta de Vox ha demanat la suspensió dels acords entre la Unió Europea i el Marroc, mentre que la líder dels socialistes a l'Eurocambra, l'espanyola Iratxe García, ha passat de puntetes per la polèmica amb Rabat i ha entrat en el cos a cos amb el PP.
3: Si de verdad les importa Ceuta, participen en el reparto de menores en las comunidades autónomas donde gobiernan.
24: Amb aquest panorama, el Parlament Europeu fixarà aquest dijous la seva posició sobre la crisi de Ceuta.
0: I mentrestant, Itàlia i Espanya prorroguen 15 dies més els controls fronterers per als ciutadans procedents dels dos països. El govern de Giorgia Meloni ha anunciat que allarga la mesura perquè hi continua veient els riscos per la seguretat després de l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha titllat un cop més de lamentable.
4: Es absurdo, es inútil y es una vergüenza. Y es, desde luego, un ataque directo a la dignidad de los españoles.
0: Més qüestions. Donald Trump acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular el Tribunal Suprem dels Estats Units, que aquest dimarts ha rebutjat les mesures cautelars sol·licitades per la Casa Blanca per restringir el vot per correu en les pròximes eleccions legislatives del novembre. El president nord-americà acusa els jutges del Suprem de fer retrocedir el país 100 anys enrere. Washington, Oriol Serra.
5: Després que el Tribunal Suprem, incloent-hi els vots de 4 dels 6 jutges republicans, hagi frenat la seva intenció de bloquejar el vot per correu de milions de nord-americans, Donald Trump ha escrit un missatge llarguíssim a la seva xarxa social. Considera que es tracta d'una nova decisió dolenta i acusa un cop més els demòcrates d'estar destruint el país. Donald Trump també assegura que la decisió judicial encara fa més fàcil les trampes electorals dels demòcrates. Aquests ja han respost advertint que els consta que Trump està desviant els esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori. Charles Schumer és el líder dels demòcrates al Senat.
7: Una font interna del Departament de Seguretat advertix que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
5: Des de l'oficina electoral nord-americana ha advertit reiteradament del caos que podria suposar que els plans de Trump tiressin endavant. El líder dels republicans sosté que va guanyar les eleccions del 2020 davant de Joe Biden després que els demòcrates incorreguessin en frau electoral perquè el vot per correu, segons diu, facilita el vot il·legal d'estrangers.

0: La que sentiu és la cançó de la Ludwig Band, Enganyar-te, que ha guanyat el Premi Cerverí, que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. Al juny se'n van fer públics alguns, com el Prudenci Bertran a la novel·la Per fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada. Girona, Maria Rovira.
1: 4 anys després de guanyar un primer Premi Cerverí, la Ludwig Band ha recollit un segon per Enganyar-te, una lletra sobre una infidelitat. L'autor Quim Carandell, que no ha pogut venir a Girona, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important de les cançons.
2: Primer de tot, moltes gràcies per aquest premi, la veritat és que em fa molta il·lusió. A mi i a tots els meus companys de grup. És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-les molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
1: En una gala amb la reivindicació de la llengua catalana a les Illes com a fil conductor, també s'han donat a conèixer el Premi Aurora Bertrana per una traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner, i el Lletra pel projecte de la plataforma digital per lectors Librish. També han recollit la resta de premis fets públics al juny. El productor musical i escriptor Jordi Campó i Boada reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier en recollir el Prudenci Bertrana de novel·la Per fer cantar els arbres.
3: Esperar, esperar, esperar. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
1: En Terra de Quixots, Joan Manuel Soldevilla recollia el premi d'assaig per una exploració de l'empremta de Cervantes a l'Empordà. El poemari Orografia de Joan Tomàs Martínez Grimalt s'ha endut el Miquel de Palol de Poesia i la Fuga de Laia Aguilar al Premi de Literatura Juvenil.

0: amb Joan Fitó.
1: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
2: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
1: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions, després de les edicions del 1989 i del 1999. En clau esportiva, el Barça juga aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga. L'Espanyol ha perdut per 2-1 contra el Rayo Vallecano en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo.
3: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que ja sabem com va tot, que l'alineació, a la subalineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que hi juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
1: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, en canvi, sí que ha sumat els 3 punts, ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Madrid guanyava per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho, tècnic blanc.
4: Tenemos banquillo con muchas soluciones y en 10 minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas a área. Marcamos, ganamos 3 puntos y nada más.
1: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada a primera.
5: 3CAT Info.
1: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres al Camp Nou a 9:15 del vespre. Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit, però si farà rotacions o no.
6: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
1: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona a la prèvia per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt de futbol perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste. 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En bàsquet, el València ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA, i ja podria debutar aquest mateix cap de setmana a la Supercopa CB, precisament contra el Barça. En motociclisme, Maverick Viñales continuarà de baixa al Gran Premi d'Àustria de MotoGP, que es disputarà aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. El substituirà per quarta vegada consecutiva Pol Espargaró. L'equip KTM espera que Viñales es pugui reincorporar al Mundial de Motos durant la disputa del Gran Premi del Japó del 2 d'octubre vinent. I en waterpolo, la Copa Catalunya femenina, victòria del Sabadell en l'últim partit de tornada dels quarts de final. Sabadell 14, Atlètic Barceloneta 8. Amb aquest resultat, amb aquesta victòria del Sabadell, han quedat definides les semifinals d'aquesta Copa Catalunya. D'una banda, una semifinal la disputaran el Mataró i el Terrassa, i de l'altra enfrontarà el Sabadell amb el Catalunya.
5: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, però sense concretar el calendari. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han desallotjat el recinte. A partir d'ara us explicarem que el govern anuncia la construcció de 4 terminals ferroviàries de mercaderies per incentivar aquest transport. Ara mateix, només un 3% de les mercaderies es transporten per tren a Catalunya. També us explicarem que des d'aquest dimarts el govern xinès pot prohibir als ciutadans viatjar fora del país si creuen que està en risc la seguretat industrial o tecnològica. I l'ESCAC aconsegueix per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood per l'obra The Dragon Letter.
1: Esports.
0: Joan Fitó, què destaquem?
2: Que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. També jugats aquest dimarts a primera, Rayo Vallecano 2, Espanyol 1 i Elx 2, Real Madrid 3.
0: I el temps, dimecres tindrem un canvi que es notarà més a partir del migdia. Matí amb cel variable i molt pendents a la tarda de ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central, amb més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i el prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. L'ampliació de l'aeroport del Prat fa una passa més. El govern espanyol ha donat el vistiplau al nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per activar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena preveu destinar 1.760 milions d'euros per modernitzar les dues terminals. Madrid, Dani Sainz-Beaja.
3: La terminal 2, la més antiga, es renovarà per complet i es vol traslladar l'icònic mural de...

0: alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat y el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: I és que tant la Moncloa com el govern d'Illa aposten per l'ampliació, malgrat que l'oposició dels seus socis es manté i ha arribat al Consell de Ministres. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
2: Que nosotros en esto no vamos a parar. Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista. Y que nosotros vamos a seguir trabajando para que no vayamos a la locura, no solo de cargarnos los humedales de la Ricarda, sino de ir a un crecimiento de los pasajeros del Prat de 55 a 70 millones con una ciudad de Barcelona que ya está excesivamente tensionada por el turismo.
1: El que sí que ha hagut de rectificar el Ministeri de Transports és la pujada de taxes aeroportuàries que volia Aena i que va posar les aerolínies en peu de guerra. Pràcticament es congelen per 5 anys i pujaran només 3 cèntims per passatger.
3: El transport ferroviari de mercaderies és una altra de les assignatures pendents a Catalunya. L'any passat només el 3% dels transports es van fer amb tren i la resta amb camions. És la xifra més baixa des de fa 20 anys i queda molt lluny de l'objectiu del 30% fixat per Europa de cara al 2030. Davant d'això, el govern ha anunciat la construcció de 4 noves terminals de mercaderies a l'Empordà, al Penedès, l'Ebre i Lleida. Les vol tenir enllestides d'aquí a 5 anys i hi invertirà 127 milions. S'afegiran a les que ja funcionen als ports de Barcelona i Tarragona i a la Llagosta. El pla també preveu dotar d'ample europeu l'actual terminal de Portbou.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit i es troba en estat crític a Tarragona mentre tots dos operaris feien tasques de manteniment al mercat central de la ciutat. Els operaris treballaven en el manteniment d'una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament subterrani. Fonts dels bombers han explicat que eren el desguàs on un embussament ha provocat una acumulació de monòxid de carboni. Els bombers han trobat inconscients els dos treballadors i el ferit ha estat traslladat a l'hospital. Xavier Ferrer és cap territorial dels bombers a Tarragona.
5: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
3: A conseqüència de l'incident s'ha hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. L'aparcament del supermercat quedarà tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
4: 3CAT Info.
3: El govern no concreta cap calendari per assolir la inversió en educació equivalent al 6% del PIB, però treballa amb l'horitzó que d'aquí 10 anys s'hi pugui arribar. Els recursos s'hi destinaran de manera progressiva, segons la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, que també ha destacat que la voluntat política hi és.
6: Això ha de ser un increment gradual. Per tant, certament això no ho farem amb un pressupost, ni amb dos ni amb tres. Ha de ser gradual. S'hi ha d'arribar amb pressupostos i amb la millora del finançament.
3: Aquest és un dels compromisos que va anunciar el president Salvador Illa en la conferència de mig mandat de presidència, juntament amb l'acord de país en l'àmbit educatiu. I ara per ara no compta amb el suport de tots els grups parlamentaris. Junts, principal partit a l'oposició, hi participarà, però avisa que aquest pacte no el pot liderar un govern que ha fracassat en polítiques educatives i posa d'exemple les proves PISA. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
7: No té cap mena de sentit que qui lideri ara aquesta proposta d'acord de país doncs sigui la mateixa persona, en aquest cas la mateixa consellera Niubó.
8: El primer que han de fer és començar a acatar les sentències lingüístiques, que no ho fan. Començar a respectar els drets dels alumnes i de les famílies, que no ho fan.
3: Els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, també s'hi sumaran, però la portaveu republicana, Esther Capella, vol que el debat es construeixi des de la base i Jessica Albiach reclama celeritat en la climatització dels centres.
9: Amb aquesta voluntat d'impulsar una entesa de país que vagi de baix a dalt, no des dels òrgans de dalt, i parlant els de sempre.
10: Li diem al president Illa que accelere i que el que ha anunciat que farà en 4 anys ho faça en 2.
3: La CUP espera tenir detalls de la proposta per decidir si s'hi suma i Vox creu que és una pèrdua de temps. En plana internacional, la Unió Europea denuncia l'escalada de provocacions russes després de nous incidents amb Dinamarca i Lituània i les emmarca dins d'una estratègia d'accions híbrides. Dos avions italians de l'OTAN han interceptat

0: En l'espai aeri lituà, un dron que provenia de Bielorússia. L'anàlisi de les restes de l'aparell ha determinat que portava càrrega explosiva, segons el govern lituà, que n'ha responsabilitzat Moscou. D'altra banda, una fragata russa ha disparat bengales a un helicòpter de reconeixement danès en aigües internacionals del Bàltic, pròximes a Dinamarca. En cap dels dos casos hi ha hagut danys personals. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha afirmat que aquestes accions no són accidentals.
1: Això no són accidents. Són intents calculats de Rússia per debilitar la nostra determinació, posar a prova la nostra unitat i jugar amb la por d'una escalada.
0: Kallas demana una reacció més contundent dels 27 i noves sancions a Moscou. I l'ONU alerta de greus conseqüències humanitàries i per l'economia global si es tanca l'estret de Bab el-Mandeb pel conflicte del Iemen. El Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha fet una reunió d'urgència després de l'avanç dels rebels hutis aliats de l'Iran, que ja controlen aquest estret, per on passa el 12% del comerç marítim mundial. Això ha fet que el petroli continuï pujant i hagi superat els $109 al barril de Brent. El subsecretari de l'ONU per a l'Orient Mitjà, Khaled Hariri, ha demanat contenció a les parts i la tornada a la negociació per evitar una crisi internacional.
2: Una escalada més gran comportaria conseqüències greus per la pau i la seguretat internacionals, els mercats energètics mundials, la seguretat alimentària i les economies de països situats més enllà de la regió, especialment els més vulnerables.
0: L'Aràbia Saudita, que ha paralitzat les seves exportacions de petroli pel Mar Roig, ha intercanviat atacs amb els hutis durant les últimes hores. El conflicte ha provocat més de 125.000 desplaçats interns. A més, unes 2.500 persones més han marxat per mar cap a Djibouti, a la banya d'Àfrica, fent la ruta contrària a la de la migració africana. I des d'aquest dimarts, la Xina ha endurit les restriccions per viatjar fora del país i podrà vetar la sortida de ciutadans si creu que està en risc la seguretat nacional, industrial o tecnològica. D'aquesta manera, el president Xi Jinping busca controlar sectors com la intel·ligència artificial i poder competir amb els Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
3: La Xina estreny encara més el control sobre la seva població, en particular tothom que no vol que acabi treballant per a rivals com els Estats Units, particularment en sectors d'alta tecnologia i els que puguin desafiar l'autoritat del règim. Un nou reglament permet impedir la sortida de la República Popular de persones implicades en activitats que el text qualifica de perjudicials per a la seguretat nacional. S'estableix una prohibició de sortida del país entre 6 mesos i 3 anys. La norma simplement s'afegeix al control que el règim ja exerceix sobre els moviments de tot ciutadà. Ja ha impedit la sortida de desenvolupadors d'intel·ligència artificial, impedir, doncs, la fuga de cervells, i de fa molts anys els funcionaris i treballadors d'entitats públiques tenen el passaport retingut a voluntat de l'empresa. També entre els supòsits que recull el nou sistema hi figura tot ciutadà xinès que hagi pogut cometre un acte que amenaci la Xina fora del territori nacional. Aquest punt preocupa en particular les ONGs pro drets humans perquè deixen la indefensió qualsevol xinès que fora del seu país hagi participat en activitats no il·legals, per exemple una manifestació, però que la Xina pot interpretar com una amenaça. L'arbitrarietat en l'aplicació de la llei a la Xina implica, sense anar més lluny, per exemple, que ministres o caps de l'exèrcit puguin desaparèixer de la llum pública durant mesos sense ser acusats o jutjats.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un centenar de persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona i han tallat aquesta via per demanar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. La protesta l'havia convocat l'Assemblea Nacional Catalana per denunciar l'actuació dels Mossos durant els aldarulls que hi va haver al passeig de Sant Joan de Barcelona la nit de la Diada. Ignasi Rigau, coordinador de mobilitzacions de l'ANC, ha criticat l'actuació policial i el tracte als 8 menors detinguts.
5: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Els Mossos d'Esquadra tenien gent encapsulada, sense cap perill, els van agafar, els van tirar a terra, els hi van fer ferides.
0: Més qüestions. L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat amb multes que poden arribar als 750 euros. És una de les mesures de la nova ordenança de civisme que el govern municipal intentarà aprovar al pròxim ple. El 2010 ja es va intentar una prohibició semblant, però la justícia la va acabar tombant. Lleida, Júlia Albacar.
6: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava el 2010. Tot i això, el redactat del text estableix la prohibició de portar la cara tapada i no es fa referència directa al burca o al vel integral. Es permetran algunes excepcions, com als centres de culte, als moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental, tot i que en este darrer supòsit l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
7: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades, ni un.
6: La nova ordenança es debatrà al proper ple municipal i el PSC haurà de buscar suports perquè pugui tirar endavant. De moment, el debat en comissió d'este dimarts, Junts i Vox s'han abstingut i el PP i Esquerra hi han votat en contra. Xavi Palau del PP i Jordina Freixinet d'Esquerra.
8: Han presentat 76 esmenes, 3 ens les han acceptat i 4 ens les han transaccionat, per tant, ni el 10% de les esmenes.
9: Hem presentat més de 70 pàgines d'anàlisi i propostes alternatives i el govern pràcticament no n'ha volgut ni parlar.
6: La Rosa assegura per la seva banda que continuaran negociant.
0: A l'audiència de Lleida ha començat el judici del conegut com a cas Carreteres, en què l'excap de Carreteres de la Generalitat, a Lleida, Jordi Benet, s'enfronta a una petició de 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. Els Mossos asseguren que la relació de l'acusat amb els empresaris d'una constructora excedia el vincle professional. Lleida, Pere Joan Álvarez.
10: Benet està acusat de presumptes irregularitats en adjudicacions d'obra pública a canvi de diners, regals i altres contraprestacions. Els Mossos han declarat que les converses telefòniques van evidenciar una relació molt intensa entre Benet i responsables de la constructora MJ Grues. Sentim el mosso instructor del cas.
11: És una relació molt intensa, mantenida en el tiempo y con un grado de afinidad que excedía lo que podía ser la relación normal entre empresario y administración.
10: Fiscalía també acusa un ex responsable de conservació de carreteres, una filla de Benet i dos directius de l'empresa. Aquest cas és una peça separada del conegut com a cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida entre els anys 2011 i 2018. Un cas que va comportar la detenció de l'aleshores president d'ALENS, Joan Renyer.
0: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta a Barcelona l'any passat demanen que se'ls torni a admetre en el judici contra la companyia. Denuncien que les reclamacions laborals que havien fet prèviament a Meta per discriminació lingüística i danys de salut mental van influir en el trasllat de la producció perquè Meta no hi volia respondre. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'impacte que hauria d'afrontar la companyia podria superar els 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
12: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? Això és una de les coses que s'han de resoldre avui aquí i és l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta, que va actuar a través d'empreses subcontractades, defensa que no hi havia cap pla més enllà de la reorganització laboral i que els acomiadaments es van pactar amb el comitè. Per això demana la nul·litat del judici, però la part demandant recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord, també estan demandats per connivència amb Meta.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: El canvi de temps torna a arribar un dimecres i tindrem un dimecres marcat per aquest augment de la nuvolositat, sobretot ja des del matí, un cel més enterbolit, més ennuvolat, respecte a aquests dies que hem tingut aquest cel tan clar. Les temperatures a primera hora encara no variaran gaire. Mantenim les mínimes tropicals a la façana litoral. Nuvolositat que anirà en augment, algun primer ruixat a mig matí i migdia, però sobretot la part més activa de tota aquesta entrada d'aire fred arribarà de cara a la tarda. Ruixats també localment intenses, molta precaució, afectant durant les primeres hores de la tarda les comarques del nord-est, des de la Garrotxa, arribant al Gironès, la Selva, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, ruixats que poden anar acompanyats de tempesta, calamarsa o amb cops de vent, i després al vespre aquesta inestabilitat es anirà concentrant cap al litoral i prelitoral central, Camp de Tarragona, també localment intensos, fins i tot doncs, amb aquesta intensitat de 90 litres per metre quadrat en 3 hores en aquest sector, des del Tarragonès fins al Baix Llobregat. Molta precaució en aquest sentit que es mantindria ben bé fins la matinada. Pel que fa a les temperatures, baixaran, es notarà i força cap a comarques interiors i cap al Pirineu. Deixarem enrere aquests valors disparats i les màximes més altes els hi costarà de passar dels 31 o 32 graus.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes ha convocat una mobilització aquest dimecres al matí a Barcelona per reclamar una nova normativa per millorar la seguretat i acabar amb la precarització del sector. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Aquest estiu han mort ofegades 43 persones, 17 més que l'any passat. 27 d'aquests ofegaments s'han registrat a les platges, la resta en piscines i aigües interiors. La Costa Daurada és la que ha tingut més ofegaments mortals, un total de 14, 8 més que l'estiu passat. Protecció Civil associa les xifres a l'increment d'usuaris a les zones de bany per les onades de calor. El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a 3catinfo que reuniran amb el sector a través del grup tècnic de platges per avaluar canvis.
15: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals doncs, s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.
14: Precisament la plataforma SOS Socorrista reclama allargar la temporada des de Setmana Santa fins a l'octubre. Amb el suport de la UGT han convocat una mobilització aquest dimecres a les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una nova normativa que substitueixi la del 1972. Volen que el text determini uns criteris mínims per garantir la seguretat del litoral català sense dependre dels que ara aplica cada ajuntament, que és l'administració que té competències directes en la gestió del servei.
0: L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença les negociacions amb els veïns de les cases situades en zona inundable. Un cop comprades, les cases s'enderrocaran per renaturalitzar un barranc. Alcanar, Jordi Barranca.
16: Són 10 els habitatges afectats que estan situats literalment al vell mig del barranc del Llop a la zona de la urbanització Serra Mar. Consistori i veïns han començat a parlar un cop ja estan les taxacions fetes i 9 mesos després que Ajuntament, Generalitat i Agència Catalana de l'Aigua signessin un protocol d'actuacions. Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, en declaracions a Catalunya al dia.
17: Ara estem en estos 10 mesos, que ja tenim algunes coses ja bastant avançades, no? Com poden ser aquestes taxacions que estaven previstes entre el 10 i el mes 10 i el mes 20. I una vegada arribem en estos 20 mesos, seria quan entraria la tercera fase.
16: Mentrestant, els veïns desitgen que tot acabi com més aviat millor. Didac Pla, un dels afectats, també a 3catinfo.
18: Lo que volem nosaltres realment, la nostra família, ells que vivim aquí, és viure tranquils.
19: Quan fas el pas de buscar l'altra casa? Quan fas el pas de buscar un domicili, ja sigui de lloguer o ja sigui per adquirir-lo, no? Perquè no saps si fas el pas i això no es porta a terme per X motius, perquè no tenim cap acord realment ferm. Tenim un document.
16: A tot estirar el projecte amb la renaturalització ja inclosa estarà acabat a començaments del 2029.
0: Han localitzat per primera vegada a Europa les restes d'un diplodocus. La troballa s'ha fet al jaciment del Castellar, a Terol, i és la primera vegada que es troben restes d'aquest dinosaure fora de Nord-Amèrica. Els investigadors han trobat 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure, que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. El paleontòleg i investigador d'aquest jaciment, Sergio Sánchez, t'ha explicat a 3catinfo les característiques de l'animal.
20: Aquest exemplar, comparat amb els exemplars més complets dels Estats Units, tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
0: Després d'aquesta troballa, els investigadors no descarten trobar més restes en altres jaciments de la zona. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology, mentre les restes estan exposades a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada, The Dragon Letter, del jove cineasta indi Tanzim Jikmet, format a Barcelona, opta doncs a la cursa pels Premis Òscar. El curtmetratge, que ha rebut el Golden Student Academy Award en una gala celebrada al Festival de Cinema de Toronto, ha superat 3.000 treballs finalistes d'uns 900 centres d'arreu del món i aconsegueix el primer d'aquests guardons per a l'ESCAC. Durant la gala, el director ha parlat així de l'Escola Catalana.
1: Vinc d'un poblet molt petit als Alts Himàlaies de l'Índia. Vaig aprendre a fer cinema amb YouTube. L'ESCAC, la meva escola de cinema a Barcelona, m'ha canviat la vida perquè m'ha donat formació, una comunitat i la possibilitat de fer The Dragon Letter.
0: El guardó situa l'ESCAC al podi de les escoles de cinema a tot el món, com ha explicat el director del centre, Sergi Casamitjana.
21: Tècnicament, en aquest moment, som la número 1 del món. O sigui, de les 900 escoles que s'han presentat, la que hem guanyat som nosaltres, amb la qual avui per avui podem dir que l'ESCAC és la número 1 del món fins que l'any que ve vingui un altre i ens ho prengui. Els Student Academy Awards, això ho fa l'Acadèmia de Hollywood, i són els, com si diguéssim, les prèvies per la shortlist de desembre, on ja seleccionen 10 curs.
0: L'Acadèmia de Hollywood ha reconegut en total 16 estudiants de cinema en les 4 categories dels premis. Tots ells podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Òscar en categories com millor curtmetratge de ficció, d'animació o documental. El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb una Ida de Verdi totalment renovada que fa un crit contra la guerra. L'artista iraniana Shirin Neshat és la directora d'escena amb una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. La famosa marxa triomfant d'Ida és a ulls de l'artista el retrat del dolor de la guerra i lamenta si el públic es pot arribar a trasbalsar.
22: I don't want to be apologetic.
23: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
22: But art is a reflection of reality.
0: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russa-austríaca Anna Netrebko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
4: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
24: El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina del 2029, així ho ha decidit el comitè executiu de la UEFA, reunit a Salònica. El president del Barça, Joan Laporta, ho valora molt positivament i es mostra agraït per aquesta decisió.
25: Cert que la confiança que es fa a la UEFA, que agraeixo doncs profundament, de dir que posa en valor la dimensió i l'ambició del projecte de l'Spotify Camp Nou, que estem tots els barcelonistes molt orgullosos.
24: Serà la tercera vegada que el camp del Barça acollirà una final de la Lliga de Campions després de les edicions del 1989 i del 1999. També s'ha decidit que la final del 2028 es jugarà a Múnich i la de la Champions femenina jugarà a Lió el 2028 i a Cardiff el 2029. En clau esportiva, el Barça jugarà aquest dimecres, ara en parlarem, però aquest dimarts ja s'han disputat partits d'aquesta sisena jornada de Lliga.
4: 3CAT Info.
24: Derrota de l'Espanyol contra el Rayo Vallecano per 2-1 en un partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González.
26: No ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que l'alineació, pues, a l'escolta l'alineació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
24: El Rayo s'ha avançat molt d'hora, guanyava 2-0 al descans i ja la segona part Roberto ha fet el gol blanquiblau. L'Espanyol ho ha intentat, però no ha pogut fer el gol de l'empat. Els blanquiblaus sumen ara 7 punts de 18 possibles a la Lliga. El Madrid, per la seva banda, també ha sumat els 3 punts. Ho ha fet al camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. Els blancs guanyaven per 0-2 al descans amb gols d'Arda Güler i Mbappé, però l'Elx a la segona meitat ha empatat el partit. Ja al tram final, Carlos Espí ha fet el definitiu 2-3. José Mourinho és el tècnic blanc.
27: La cosa buena después es que en la dificultad, en la presión de perder puntos, el equipo reacciona y gana. Y después al final es lo más importante. Cosa buena también es que los partidos de Real Madrid, que nadie se aburre porque son muy divertidos.
24: També ha jugat aquest dimarts l'Alavés 0, València 1. El València ha guanyat el primer partit aquesta temporada a primera.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: El Barça rebrà el Racing de Santander aquest dimecres a 2:15 del vespre al Camp Nou. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, encara no ha decidit si farà rotacions o no.
2: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
24: Aquest Barça Racing en directe des de les 8 del vespre en una edició especial de la TDT conjunta amb el Ket i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. I encara un apunt més de futbol, perquè Leo Messi ha entrat a la llista de convocats amb la selecció argentina per disputar els 3 pròxims partits internacionals amb l'Albiceleste, 3 partits que serviran per acomiadar l'exfutbolista del Barça, que fa unes setmanes va anunciar que es retirava de la selecció. I encara un apunt de bàsquet, perquè el València ha fet oficial aquest matí el fitxatge de l'aler pivot Nikola Mirotić per una temporada. Mirotić, de 35 anys, ha jugat també al Milà, al Mònaco, al Barça, al Madrid i a l'NBA. I ara ho farà el València. Mirotić ja podria debutar aquest cap de setmana a la Supercopa CB, que es jugarà a Badalona, i ho faria contra el Barça.
4: 3CAT Info.

0: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar-lo. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. El Marroc intenta influir en el debat sobre Ceuta d'aquesta setmana a l'Eurocambra. L'ambaixada marroquina davant la Unió Europea ha enviat correus a diversos parlamentaris desvinculant-se de l'origen de l'entrada massiva i amb el compromís de permetre el retorn dels immigrants. Dijous, la cambra vota sobre la qüestió en una resolució no vinculant. Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i per al país. La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner.
1: Esports.
2: El Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions Masculina de Futbol del 2029. Així ho ha decidit aquest dimarts el comitè executiu de la UEFA. Derrota de l'Espanyol davant del Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta. Roberto ha fet el gol blanc i blau. En canvi, victòria del Madrid per 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol de Carlos Espí al temps afegit. El Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. Hansi Flick ha assegurat que encara no ha decidit si farà rotacions o no.
0: I el temps...